0: futbolista, en un jugador, en un chaval que de sobte pues cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. Dos. Evaluació i col·locar boca amunt.
1: Col·loque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, diré el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
0: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues, igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, està CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues, tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
1: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
0: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir. L'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
0: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona i sempre és important tindre-la en el mòbil i així, si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació i si no ens poden sentir, però almenys que algú els pugui contar on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
0: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahir de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
3: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
4: Valencianista ahorra, repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació, com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar i aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i de altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca. en ràpidament anar a casa i estar i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Afición, sigue todos los partidos del Valencia Mestalla en la ràdio del club. Te lo dice Alejandro Panach.
9: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. No, no, no. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
10: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, aquest programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fundamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fundamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
5: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
3: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación.

0: Ramazzani, allá va, mira la pelota, va Ramazzani, se espera, gol, Larry Ramazzani, gol. Ramazzani che ha tornato a ingannare al portare, che ha tornato a marcare despede, penal con buffer davanti allo Spagnol, avanzando al Valencia in este minuto 26 della prima parte. Un'altra volta Ramazzani de penal, che ve l'ha tirata il belga, la paradigna e Capadis. Ramazzani 0-1, guagnante il Valencia.
1: Vamos chicos. Vamos, chicos, que sí se puede, vamos.
2: El Partit del València a VCF Ràdio.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: Bienvenidos a Mestalla. Legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho, suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentia.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: Hola, soy Tere Morató y escucha Mes Goles en la radio oficial del València.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Anem a veure què ho intenta Jesús Vázquez. Se'n va per l'esquerra, busca el llançament. Arriba Sergi Tenés, el Nés i gol.
2: Bé, vamos.
1: Gol! De Sergi Tenés, gol!
2: Buah, qué bien.
1: El gol del València per empatar el partit. Así en el Philips Stadium de Eindhoven, el primer gol de la pretemporada l'ha marcat Sergi Tenés en el minut 18, sí senyor. Ahí estava la

0: el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Celia Fernández, seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Sentiment VCF.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a Sentiment VCF, el magazín vespertí de VCF Ràdio, la red oficial del València Club de Futbol, en este dimecres 7 d'octubre de 2026. En este dia en el que hem conegut els preus dels abonaments al nou Mestalla, hem conegut més detalls del camí cap a una nova casa, cap a la casa de tots els valencianistes, la que serà la casa nostra a partir de la pròxima temporada. Anem a tindre nosaltres a Josep Rovira per parlar de tots aquests detalls del procés d'abonament, d'aquest canvi, dels preus, de tot el que hem conegut en el dia d'avui. Però hem de parlar també de futbol més immediat, de el partit contra el Racing, de l'actualitat de l'equip amb informació i noms propis pel que fa a l'entrenament d'este matí i la tornada dels internacionals. També hem conegut ja l'horari del partit de la Copa del Rei contra el Tavernes, un partit que estem a l'espera de saber on podrà jugar, si és en el municipal de Tavernes o si el club local, el club anfitrió, els de la Vall d'Inna, han de buscar una nova ubicació. I pel que fa a l'acadèmia, avui tenim dos protagonistes d'excepció. Així, en Sentiment VCF, anem a parlar amb els xics de moda, amb la doble A, amb els dos últims jugadors de l'acadèmia en debutar amb el primer equip i, per tant, d'inscriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla. Tot això i molt més fins a les 8 de la vesprada, ho saben, en directe, en l'app, en el web, en el cotxe, en CarPlay, Android Auto, i si no poden seguir-nos en directe, pues saben que tenen iVoox i Apple Podcast, però escoltar-nos en qualsevol moment del dia. Anem allà!

0: I entrem ja en matèria. Avui hi ha molt que contar, sobretot la notícia del dia. I els preus dels abonaments del nou Mestalla d'eixe procés, d'eixe camí cap a una nova casa, i per això tenim avui amb nosaltres a Josep Rovira. Robi, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Pablo, què tal? Molt bona vesprada. Sí, era una notícia, jo crec que molt important, la que hem conegut este migdia, perquè els abonats del, els que van a ser abonats del nou Mestalla i futurs abonats ara socis UVCF, pues volien saber, estaven sabedors de conèixer com anaven a ser pues ixos preus, per anar fent-se una idea i anar pues triant, no, lo que seran els seus seients per al nou Mestalla.
0: Sí, perquè jo crec que hi havia ganes, no, de saber esta informació clau, esta informació important, no, per a fer ixe trasllat cap al nou Mestalla. I este matí, pues a migdia, no, mentre estàvem en l'informatiu, s'han fet públics, s'han fet oficials eixos preus de cara als abonaments del nou estadi, uns preus que tenen, uns han deixat, no, diversos titulars, Robi.
1: Sí, home, jo crec que en línies generals, no, a aquestes hores jo crec que molts dels abonats ja ho sabran, però bueno, ara també jo crec que en línies generals, pues aquests preus dels nous abonaments del nou Mestalla van dels 300 euros, que és l'abono més barat, als 1.700 euros, que és el més car, no? Que això és el que va dir, recordem, la setmana passada el director general del València, Javier Solís, no? Quan va comentar que l'abonament més barat del nou Mestalla, que ja diem, costarà 300 euros, anava a costar igual que en l'actual Mestalla. I que l'abonament més car del nou Mestalla, que seran 1.700 euros, serà més barat que l'actual pues Mestalla, no? Bueno, pues en línies generals això són els preus. Ara detallarem, no? Pues per totes les zones de l'estadi, totes les graderies, però també ho hem comentat, no? Que el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla també és més barat que l'actual Mestalla, un 10%. Per a ser exactes, perquè en el nou Mestalla, ja dic, un abono mitjà costarà 537 euros i ara en l'actual Mestalla costa 599. Bueno, pues ja dic que és de forma general un poc lo que el València ha presentat, no, en el migdia d'avui per a aquests preus dels nous abonaments de l'estadi del futur nou Mestalla.
0: Sí, al final hem de destacar també, no, dins d'aixòs titulars, abans d'entrar al detall, que va haver un 20% més d'abonaments que en l'actual Mestalla per menys de 450 euros. És a dir, els abonaments més econòmics pues van a pujar un 20% pel que fa a la disponibilitat d'aquestes localitats, i a banda es mantenen els descomptes, que sí, van a ser igual de importants, no, aquesta passada temporada, i que plegaran fins al 50% si sumem, no, diferents conceptes.
1: Mira, a tots aquests preus, que ja molts abonats a aquestes hores ja saben, n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, que se van a mantindre d'esta temporada. O sea, els descomptes d'esta temporada també se van a mantindre per a la pròxima temporada, per al nou Mestalla. O sea, que els preus que avui ha publicat el València, a aquest preu n'hi haurà que afegir els descomptes que tens en la actualitat, no? Bueno, pues jo crec que també és important, no? Pues anar coneguent ja, per a començar lo que és este procés i el trasllat al nou Mestalla, saber pues bueno, lo que te pots gastar, depèn de la economia de cada un dels abonats del València, lo que se puguen gastar en el nou Mestalla. Ja dic, pues jo crec que és important saber-ho. I per als que van a ser nous abonats del València, que el València pues calcula que van a ser, són 11.500 els socis UVCF, i que ja se va tancar el plaç, ja no va admetre més socis UVCF, pues lo que hem comentat, una pujada de que van a haver un 20% més d'abonats en el nou Mestalla. Si en l'actualitat són 40.000 els que n'hi ha en Mestalla, pues en el nou Mestalla seran 50.000 els abonats que el València se marca com a objectiu. Molt important, aquests socis VCF, que són el València calcula que són uns 11.500, però que ja no va, se tanca el plaç, ja no va admetre més socis VCF per a poder arribar a aquesta xifra de 50.000 abonats en el nou Mestalla, Pablo.
0: Sí, esto es el... Después tornará a obrir a futur, pero para poder participar en este procés de abonaments en el qual participen els socis VCF abonats i ara els no abonats, no aquests 11.000 dels que parlem, que entraran en aquest tram final, pues per a no anar a més, per a que tots tinguin l'opció de poder aconseguir un abonament, pues es va parar, no?, este procés de soci VCF. També recordem que van a poder participar en els agrupaments i de més fases que van a haver en tot este procés, però si et sembla, anem a donar un poc detall, no?, del que són els preus, dels que són eixes zones. Recordar ràpidament, els abonaments tenen els descomptes, igual que l'any passat, com dies abans, Robi, infantil 50% de descompte, juvenil 10% de descompte i majors de 65 anys també 10% de descompte. A banda, està el 5% de descompte per accionista i el 10% o el 15% en funció d'assistència, del 80% o del 100% dels partits. I a banda, com deia jo abans, està aquest descompte de fins al 50% si has acudit al seient lliure. Estos descomptes, els mateixos que la temporada passada. Sí. Això es manté.
1: Sí, sí, ja dic. Tots els descomptes van a ser els mateixos que la temporada passada. Però bueno, lo que el més important i lo que la gent vol saber i que ja dic que molts dels abonats ja pues habran sí, entrat en ixe enllaç camí a una nova casa .valenciacf.com, on ahí estan tots els detalls en la app, en la web, també així pues tots els dies en l'informatiu i per les vesprades anirem informant.
0: Mitja vesprada porte mirant sector per sector la plataforma 3D, eh?
1: Pues mira,
0: poder reconèixer.
1: Pues mira, la grada baixa, n'hi ha que dir que el nou Mestalla canvia per complet, evidentment, sí, de lo que serà l'actual Mestalla. No haver tribuna ni anfiteatro, no, ara se va a dividir per grades. La grada baixa, que és la grada que estarà més a prop del terreny de xoc, ahí els abonos costaran de 1.100 euros a 1.700 euros. Ixa és la grada baixa. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta de tot el nou Mestalla, costarà de 300 euros a 450 euros. Ja dic que estos són tots els preus, i a estos preus n'hi ha que afegir els descomptes.
0: I ja que donar dos pinzellades més, la grada d'animació, que estarà en el sector 116, 116, 118 i 119, en eixa grada baixa va costar 340 euros i els espais habilitats en diferents sectors de la grada baixa per a les persones amb mobilitat reduïda van a tindre un preu de 300 euros, que és el mateix que els abonaments més barats d'este nou Mestalla. I com diguem, convidar-los a que vagin a eixe portal web i anar veient pues, en quin sector volen estar. Clar. I com es va viure el futbol des d'ahir, perquè és que va al detall, eixa plataforma 3D amb els passillos, no?, entre butaques, amb les valles, amb tot, eh? Tot
1: l'ús de detalls. Pablo, jo ja he interactuat, també tinc amics que ho han fet, en aquest mapa 3D que ha ficat el València a disposició de tots els abonats i tots els futurs nous abonats del nou Mestalla, per a que vegin exactament com se veurà el partit des de cada ubicació, perquè aquesta és la idea que volia el València pues, traslladar amb aquesta ferramenta, que l'abonat del nou Mestalla pues, trie o tinga clar el seu seient, sabent pues, això, el que li va a costar, per a que quan comence el procés d'anar, pues, quan te quedi el club, tingues clar pues, quin va ser la teua zona, lo que te va a costar y bueno, ho haches fet la tria de manera adequada. O sea, que esta ferramenta, este mapa 3D que ja pots pues, veure, crec que és molt útil i crec que també han valorat positivament els abonats del València, Pablo.
0: Sí, jo de fet estic mirant la zona de premsa, així a veure com va ser este espai, perquè com diem, estan tots els detalls d'aquest nou estadi i ja, pues, en base a això, recordem que poden elegir o poden començar a anar pensant on volen estar ubicats perquè esto vindrà en el següent pas del procés, en la fase 2, la U, recordem que comença la pròxima setmana, i serà la dels agrupaments, la de juntar-nos amb els que vulguem veure el futbol i a partir d'ahí pues, anar elegint aquest sector i aquests seients en concret, però això ja serà més avant. Avui el més important és el que hem contat, Robi, este detall dels preus i esta plataforma, no?, de informació 3D per a conèixer amb sí, detall el nou estadi.
1: Perquè era lo que ja dic, lo que estava pues desitjant saber els abonats i els que van a ser pues nous abonats del nou Mestalla, pues els preus pues per anar coneguent i per anar podent triant bueno, pues el seu seient en el nou Mestalla, que ara recordem, Pablo, que estem encara en, bueno, començarà la pròxima setmana a partir del 14 d'octubre, pues la creació de grups, agrupar-se bé per amics, per famílies, per penyes, com vulgueu, agrupar-se, i si no voleu agrupar-se, pues tu, si has anat tota la vida soles a Mestalla, pots continuar anant a soles al nou Mestalla, però has de fer esta primera fase, i és la de inscriure't del 14 al 30 d'octubre, per a després, pues ja, quan te cride el club, que ja serà la següent fase, a partir del 10 de novembre, pues ja triar el teu seient. Però en aquest temps, vas a tindre molt clar pues, la localitat on pots assentar-te, el que més te convinga segons el preu que la teua economia pues, te deixa. Però bueno, crec que esta ferramenta i este mapa 3D pues, ve molt bé per a tots aquests abonats, per a que tinguin clar la tria del seu seient i el seu futur abonament en el nou Mestalla.
0: I per a sentir-nos cada vegada més a prop del que va ser el camí cap a una nova casa, eixa nova casa de tots els valencianistes. La informació era tan rellevant, Robi, que necessitàvem comptar amb tu per a fer tot este repàs. Moltes gràcies i nosaltres anem a seguir amb més actualitat així en Sentiment UBCF.
2: Sentiment UBCF, el magazín del València en UBCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per UBCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres vivir el Valencia-Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
4: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
2: Sentiment VCF.
0: I després d'analitzar tot el tema dels preus dels abonaments del nou Mestalla, tornem un poc al que és l'actualitat de, del dia a dia, l'actualitat esportiva, perquè avui l'equip, a les ordres de Javier Aguirre, ha entrenat este matí per a preparar aquest partit de diumenge a les 9 de la nit en els camps, en els campos d'esport del Sardinero, on tornarà la competició per als nostres i on serà l'estrena del València de Javier Aguirre, amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que servisca per a pujar llocs en la classificació i veure de manera diferent del que ve per davant. Hem de comentar, per parlar de noms propis, d'aquest entrenament del matí, que Rioja continua treballant per a tractar d'estar, per a tractar d'aplegar al partit de diumenge. Fulquier ha entrenat en quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup. I en este cas, Danjuma ha estat al gimnàs, ha estat al marge d'un equip en el que ja hem dit dies enrere que estan entrenant jugadors que s'han perdut les últimes jornades, com Tàrrega o Mukhtar Diakhaby, així que notícies prou positives en aquestes últimes jornades, en aquests últims dies d'entrenament de cara a aquest partit. Encara queda molt de camí per recórrer fins a diumenge i esperem que puguen seguir sumant-se efectius de cara a aquest duel contra el Racing, com els que van sumar-se, estos sí o sí, si no passa res estrany, en l'entrenament de demà, que són Stole Dimitrescu i Guido Rodríguez. Dimi, que ha estat amb la seva selecció amb Macedònia del Nord, disputant diversos partits de la UEFA Nations League, amb la selecció de Macedònia del Nord, i Guido, que ha estat en la selecció de l'Argentina, en este cas no jugant, però sí participant en ixe homenatge a Leo Messi, un Guido Rodríguez que estava agraït al València per haver-lo deixat participar en un homenatge a Leo Messi en una selecció argentina en la que Guido, junta a Messi i els seus companys, va ser campió del món en el Mundial de Qatar i també pues, és un habitual, no? Ha sigut un habitual en moltes convocatòries en les que ha estat Leo Messi.
5: Muy contento, muy feliz de estar acá, también agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí, y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde ahí adentro, y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos y que seguramente queda en muchas cosas.
6: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
5: La verdad que sí, muy contento.
7: ¿El Guido que está dejando lío para la juventud?
5: Todo, la verdad que todo. Creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre. Y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
0: Guido Rodríguez parlant de Leo Messi i agraït, com diem, al València per permetre-li estar en ixe homenatge a Leo Messi demà, novament als entrenaments. I hem de parlar també de la Copa del Rei, que està sent actualitat esta setmana. Ja ho saben, que el València s'enfrontarà al Tavernes, a la Unió Esportiva Tavernes, equip de Lliga Comunitat, en la primera ronda de la Copa, i ja tenim horari. De fet, este matí, a migdia, s'ha donat a conèixer l'horari. El València s'enfrontarà a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit. Eixe és el dia i l'hora fixades per la Federació Espanyola per al duel de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El que no sabem encara és on va disputar-se este partit, perquè, com ens dia ahir en l'informatiu el seu president, Salvador Talens, ells volen jugar en el Municipal de Tavernes, però no saben si van a poder-ho fer, les condicions de l'estadi són les que són, i la normativa i les exigències de la federació pues estan a l'espera de conèixer quines són i saber si poden aplegar a complir pues, tot el que els demana la federació per a un partit de tal dimensió per a rebre un rival com el València. Ells ho tenen clar. Si no juguen al Municipal, volen fer-ho al Camp de Mestalla.
6: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que potser està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la Federació Espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-nos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones. O sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així. Però clar, s'ha de veure tot, perquè clar, a veure on claves tu si tens una... jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3 mil persones. On les col·loquem? Sí. Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira Bagandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes d'enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. Mm-hmm. O sigui, ningú millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat, i està inclús per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, que està que era el Tavernes allí, entonces és valorar-ho tot.
0: Pues anem a veure què passa, i mira, pensant-ho, igual podrien estar, és possible, no ho sé, això ja no depèn de nosaltres, dependrà del míster de Javier Aguirre, si estan o no els dos protagonistes que veig ja per així en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna. Vaig a demanar-te, Carlos Sánchez, el nostre tècnic, si ens pots ajudar a traslladar-nos allà a la part de fora de l'estudi per estar més còmodes i poder xerrar amb dos protagonistes d'excepció que anem a tindre així, en Sentiment VCF, després de la publicitat.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment. El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia.
8: la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
9: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
10: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Asturia, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
9: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.

0: no? Que suma ja a les moltes internacionalitats que tenim en este inici de Lliga, perquè han estat, en quant als xics, en Espanya sub-15, Hugo Álvarez, en Kazakhstan sub-15, Gabi Doya Orarzali, en Estats Units sub-16, Papo Gordon, en Espanya sub-16, Julia Mosquera, en Espanya sub-17, Enzo Fuster, i els més recents, David Albelda i Iker Aranda, en Canadà sub-17, Santi del Río Piñeiro, en el Marroc sub-18, Ismael El Aout, en Espanya sub-18, Marc Martínez, Iker Herrera, en Argentina sub-20, ha estat convocat Alain Gómez, en Lituània sub-21, Dominika Staukas, un dels futbolistes que ara mateix ha acabat esta finestra internacional i que va incorporar-se novament a la disciplina de l'acadèmia, com també Roman Davis, que va jugar amb Venezuela en eixe últim partit, en eixe últim amistós contra Jordània. Dominika Staukas ho ha jugat pràcticament tot en esta finestra internacional amb Lituània sub-21. I també va tindre minuts en l'últim amistós, ja ho vam dir en el programa d'ahir, Amos Wanjala amb l'absoluta de Kènia. I completem el llistat, de moment, fins ara, de internacionals de l'acadèmia, amb Carmen Matas en Espanya sub-15, Rocío Pardo i Claudia Tendillo amb Espanya sub-17, i este que avui vos hem contat, de Hongria sub-19, amb Olivia Pett com a protagonista.
1: L'actualitat del València femení en Sentiment VCF.
0: I com comentàvem fa no res en el cas d'Olivia Pett, la jugadora de l'acadèmia, estem en finestra FIFA, estem en període de seleccions per al futbol femení i hi ha diverses jugadores del València femení que estan en les seues respectives seleccions. Concretament són Alice Pinguet, Tere Morató, Rebeca Elo i Yasmín Emrabet, que han sigut convocades per les seleccions absolutes de França, Andorra, Costa de Marfil i el Marroc, respectivament. En este cas, els partits per a elles van a ser el de Alice Pinguet contra Letònia el 10 d'octubre a les 9 de la nit, Tere Morató, que jugarà contra Islas Feroe amb Andorra el 9 d'octubre i el 12 d'octubre, un partit a les 12 i l'altre a les 5 de la vesprada, Rebeca Elo, que jugarà contra República Democràtica del Congo el 9 d'octubre a les 3:30 i el 13 d'octubre a les 9, i Yasmín Enrabet contra Congo el 9 d'octubre a les 4 de la vesprada i el 13 d'octubre a les 9 de la nit. Esta és l'agenda per a les internacionals del València femení. La resta continuen treballant esta setmana per a seguir millorant, per a seguir tractant de revertir la situació així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant-se a consciència per a quan torni la competició, un València femení que va a treballar esta setmana fins a divendres i després, eixe cap de setmana lliure per a tornar al treball de cara als dos partits que venen fora de casa de manera consecutiva. Així que és un moment complicat per a les nostres, però també és una oportunitat per a revertir la situació. Així que esperem que la inèrcia, no?, d'aquest canvi de cicle amb el paró, no?, internacional, puga servir per a fer un reset i començar a treure resultats positius una vegada tornen les internacionals, evidentment, i es reprenga la competició en la Liga F, que recordem, també tenim en l'horitzó per al València femení la Copa del Rei, partit d'eliminatòria de Copa del Rei en pròximes jornades. També anem a tindre, ixe estrena en Copa del Rei contra el Club Deportivo Samper. Ja ho vam comentar en el dia d'ahir, ixe rival, el conjunt de Coslada, per a les de Miquel Crespo. Nosaltres ja ens quedem sense temps i anem a començar a posar punt i final este Sentiment VCF. I tanquem un dia intens, un dia de moltes notícies a nivell social, a nivell esportiu, que ens han portat, la veritat, que de cap durant tot el dia. Recordeu que demà torna l'actualitat així hasta casa VCF Ràdio a la una del migdia en l'informatiu, i a partir de les 7 tornarem amb Sentiment VCF. Ja ho diem abans, dia de prèvies, no sols del primer equip masculí.

0: de cara a ese partit contra el Racing de Santander en el Sardinero, i s'ha tornat a la competició, sinó també del Mestalla, dels equips de l'acadèmia, en un cap de setmana que ja vos avancem que per horaris va ser diferent, aprofitant del festiu també del 9 d'octubre per a disputar partits, així que molt atents demà, que vos donarem tots els detalls del que ens espera en un cap de setmana, que serà de tornada a la competició per al primer equip i de molta activitat per a la resta. Així que gaudiu del que queda de dia i fins demà.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
2: Valencianistas, soy Arnau Martínez. No os perdáis nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un día més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 7 d'octubre, on el València, ara, en uns minuts, va fer oficial tots els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ja diem, el València va informar en breu de quins van a ser tots aquests preus, de tots els abonaments per al nou Mestalla, de totes aquestes zones on se van a poder abonar els actuals abonats i socis del València, per a que pues vagin coneguent i vagin anant triant el seu futur seient per al nou Mestalla. Ja dic, en uns minuts se farà oficial, però ja els podem avançar que el preu mitjà del nou abonament del nou Mestalla serà més barat que l'actual Mestalla, un 10%, aproximadament un 10%. La mitjana és, en el nou Mestalla, ja dic que estem parlant d'un abonament mitjà, costarà 537 euros pels 599 que costa en l'actualitat, en l'actual Mestalla. Ixa és la mitjana, però ja diem, en uns minuts coneixerem tots els preus de totes les zones i tots els sectors del abonats del nou Mestalla. Uns preus que aniran dels 300 euros, que serà l'abonament més barat en el nou Mestalla, als 1.700 euros, que serà l'abonament més car del nou Mestalla. És a dir, allò que va dir el director general del València la setmana passada, Javier Solís, que l'abonament més barat del nou Mestalla, que costarà 300 euros, pues costa igual que l'actual Mestalla. O que l'abonament més car del nou Mestalla, que costarà 1.700 euros, és més barat que l'actual Mestalla. Bueno, i a tots aquests preus caldrà també afegir els descomptes, que se mantenen tots els descomptes d'esta temporada. Ja dic, ara, quan el València ho faça oficial, que va ser en minuts, pues, ho desglossarem, persones, tot el que va a costar aquests nous abonaments, però dic, la mitjana és un 10% més barat que l'actual Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700. I també el València se marca com a objectiu per al nou Mestalla tindre un 20% més de nous abonats. En l'actualitat, en el vell Mestalla, són 40.000 els abonats. El València vol tindre en el nou Mestalla 50.000 abonats. Bueno, pues ja dic, ara anirem contant-ho poc a poc, perquè evidentment és la notícia del dia. Pues ja vos venien contant estos dies pues com anava a ser ixe trasllat dels abonats, dels socis del València al nou Mestalla, i tots esteu preguntant-nos pels preus. Quan sabrem els preus? Bueno, pues ha arribat el dia. Ui, en uns minuts anem a conèixer tots els preus, però ja vos hem avançat pues ixes dades generals que ara, ja dic, en uns minuts desglossarem poc a poc. Bueno, pues tot això, que és el que tenim preparat en este informatiu del València, on també vos contarem l'actualitat esportiva del València, que ha continuat pues, entrenant-se, treballant, avui així, este matí a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el que serà el retorn a la Lliga este pròxim diumenge, 9 de la nit, a l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander, el que serà també el debut com a nou entrenador del València, Javier Aguirre, en la banqueta valencianista. Bueno, pues, també repassarem com no l'actualitat de l'acadèmia, però avui, ja dic, l'argument principal d'aquest informatiu, perquè evidentment tots esteu pendents, són els nous abonaments, els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Saludem ja al nostre company Pablo Orch. Què tal, Pablo?
2: Molt bé, Robi, estem pendents, no, de que es faça finalment oficial aquests preus dels abonaments, però ja podem avançar, no, el que estem comentant, aquestes xifres en quant als abonaments, en quant als preus, no, de mitjana, hi haurà pues, quasi el 40% dels abonaments per davall dels 500 euros, un abonament mitjà, no, que baixa respecte a l'actual camp de Mestalla, i aquests preus, no, que van oscil·lar entre els 300 i el 1.700, igualant el preu més barat de l'actual Mestalla i baixant el preu més car del nou, de l'actual Mestalla, en quant a les xifres per dalt i per baix. Després podrem entrar en més detalls, però sí que hem d'explicar, no, que va haver zones en les quals no van a poder treure els abonaments, és algo prou habitual, com és la zona de visitant, però també per normativa UEFA pues, van a habilitar-se, no, altres zones en les que no va haver abonaments, però bueno, això són detalls que anirem a poc comentant. El més important, no, és que avui pues, ja anem a poder conèixer tots aquests preus, diferents sectors, com va estar dividit el camp i com van a repartir-se aquests preus en les diferents graderies, i a partir d'ahir recordem que el pròxim dilluns, el pròxim dimecres, dia 14, comença aquest període per a fer les agrupacions i es van a poder fer ja coneguent els preus. Per a partir d'ahir, pues, conèixer, decidir i fer aquests grups de cara a elegir posteriorment el lloc on vols tindre el teu seient, on vols tindre el teu abonament.
1: Ja diem, ara en uns minuts, el València, a través de la seva app, de la web, i així, en este informatiu, en tots els seus canals oficials, en totes les seues plataformes, va a informar de manera oficial de tots els preus dels que seran els nous abonaments per al nou Mestalla. Així vos estem avançant, lo que ara, pues, en breu, confirmarem que la mitjana d'aquest abonament per al nou Mestalla serà un 10% menys que l'actual. I ja ho hem dit, el que costarà 537 euros de mitjana en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, més dades generals. El 40% dels abonaments seran inferiors a 500 euros, que ixos se concentraran pues, en el tercer anell. I ara, ja dic, també ho explicarem tot, totes les zones, com estan dividides en el nou Mestalla, per a que vosaltres, ja dic, ara, quan s'obriga este primer procés, a partir del 14 d'octubre, d'agrupar-vos, d'associar-vos en tota la gent que vulgueu, o si ho aneu a les soles, teniu que fer aquest procés a partir del 14 d'octubre, ja conegueu pues, el futur seient on se podeu abonar i el que vos costarà. Però ja dic, ara de seguida, en breu, ho detallem tot. Pablo, anem a fer un apunt d'última hora, perquè després també ampliarem sobre el que ha sigut l'entrenament d'este matí, perquè l'equip, ja dic, ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit davant el Racing de Santander. Conta-nos l'última hora.
2: Sí, ara de seguida reprenem la informació sobre estos abonaments de nou Mestalla. Pel que fa a l'última hora de l'equip, hem de parlar d'aquest entrenament en el matí d'avui. L'equip continua preparant el duel de diumenge, eixa tornada a la competició davant el Racing, i ho ha fet amb diferents noms propis, no?, que hem de destacar. En el cas de Luis Rioja, continua treballant per a poder estar en aquest partit de diumenge, ha estat al marge treballant, però això sí, de manera intensa. Les sensacions són bones i va treballar Verdur per a poder aplegar aquest duel contra el Racing, i tenim que parlar també de Fulquier, que ha entrenat pues, amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup, i Dan Juma és el que ha estat al gimnàs. No han estat, ara després parlarem més d'ells, Dimitrescu i Guido. En este cas, Dimitrescu de tornada després d'aixòs compromisos en la seva selecció, i en el cas de Guido recordem que ha estat en aixe homenatge a Leo Messi amb la selecció argentina, i que demà estarà de nou amb els seus companys ja sumat a aixes sessions d'entrenament.
1: Bueno, pues això és l'última hora del València, última hora esportiva, perquè dic, torna a la Lliga. Tenim ganes també ja de veure el nou València, Javier Aguirre, que debutarà com a nou entrenador en la banqueta valencianista, l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander. Pues pendents a veure de Dan Juma, sobretot, com ha contat Pablo Orch, avui tampoc s'ha entrenat. A veure si demà i en el que queda de setmana Dan Juma se pot recuperar d'aixòs problemes que arrossega al turmell i pot estar disponible. Luis Rioja ja ha fet una part avui de l'entrenament, al igual que ahir, i el jugador vol estar. El jugador sevillà vol estar, ja coneguem a Luis Rioja, i ell pues, ja va jugar. Recordem l'últim partit davant la Reial Societat, i este temps de paró ell volia pues, dedicar-lo a recuperar-se del tot. I per això pues, està entrenant-se de manera parcial amb el grup, però vol arribar. I la resta, el que hem dit, jugadors tan importants com César Tàrrega o Diakabí, en una parcel·la defensiva de València que estava molt tocada, molt mermada, pues Javier Aguirre va poder recuperar-los de cara a aquest partit davant el Racing de Santander del pròxim diumenge. Però després ampliem, perquè la notícia del dia és la que tots esteu esperant, els preus d'aixòs nous abonaments per al nou Mestalla, que ja dic, anem a conèixer de seguida, en breu. I Pablo, anem a explicar, ja dic, i anem a tindre tot el temps que faça falta per a que els abonats del València i els futurs nous abonats, els socis VCF, pues, coneguen primer com se van a distribuir les zones de l'estadi i en cada zona el que va a costar pues cada abonament, perquè per a que vostès se facin una idea, va haver una grada baixa, que és la grada que va estar més a prop del terreny de xoc, una grada mitjana, una grada alta i una grada superior. Recordem que el nou Mestalla té una capacitat per a 70.000 aficionats, i aixina se van a dividir, evidentment, les zones del nou Mestalla. Grada baixa, la més a prop del terreny de xoc, grada mitjana, grada alta i grada superior.
2: En quant a la construcció, Robi, per a la gent que estiga veient-nos per API web, pot observar aquestes infografies que estan també al web del club. Un poquet mentalment, no? Pues visualitzem eixe nou Mestalla en tres anells, i són estos tres anells, en este cas l'últim d'ells, el de dalt, el més gran, pues el que està dividit, no? En eixa grada alta i grada superior, en eixos dos espais diferenciats, i a partir d'ahí es segmenten els diferents sectors que va tindre, no? Eixe estadi pel que fa als abonaments i a la venda d'entrades.
1: Bueno, pues ja dic, eixa va ser, aixina se va dividir el nom Mestalla, grada baixa, grada mitjana, grada alta, grada superior, de manera diferent a lo que és l'actual Mestalla, allò de tribuna, anfiteatro, gol gran, tot això en el nom Mestalla va a desaparèixer, per a que vostès se facin una idea.
2: Nord, sud, est i oest.
1: Correcte.
2: Al final són els dos fons que van a estar al nord i al sud orientats, i est i oest van a ser eixes nomenclatures, no? Per als dos laterals, per a la principal, no? El que coneixeríem com la tribuna, i per a la grada lateral, no? Que es coneixeria en una nomenclatura més tradicional, però ens adaptem, no? També als estàndards de UEFA, als estàndards europeus, en esta nova nomenclatura també de les zones de l'estadi.
1: Bueno, pues anem, ja dic, en eixos preus que acaben de fer-se oficials, que acaba de fer oficial el València per al nou Mestalla, i que tots pues estàveu pendents de conèixer. I vos, ho hem avançat en aquest informatiu. El preu de mitjana de l'abonament del nou Mestalla serà un 10% més barat que l'actual. Els preus aniran dels 300 euros el més barat als 1.700, que seran el més car. Però, Pablo, anem poc a poc desgranant, desglossant tots aquests preus que s'acaben de fer oficials i acaba de fer oficials el València i que anem a anar explicant poc a poc.
2: Sí, ja estan disponibles en aquest portal web, en el web del València, tots els detalls, a més amb un mapa interactiu per anar ubicant-nos, per saber com serà cadascuna de les zones i com es veurà pues, el camp des de cada un dels espais. Però, si et sembla, Robi, comencem repassant aquests preus des dels abonaments de grada d'animació, que va estar ubicada en els sectors 116, 110, 118 i 119, en un dels fons de l'estadi, concretament en el fons nord, i que van atendre un preu de 340 euros. A partir d'ahí, anem a la grada superior, on en els diferents sectors en els que està dividida van anar els abonaments des de 300 als 450 euros, amb abonaments de 300, 350, 400 i 450. Estos en els diferents espais de la grada superior, d'eixe últim anell del nou Mestalla. En la grada alta, en eixa zona baixa del tercer anell, els abonaments van anar des dels 400 fins als 650 euros, en marges de 400, 450, 550 i 660. Després passem a la zona mitja, a eixa grada mitja, que és la que té eixa equilibri entre la visibilitat i la estar més a prop del terreny de joc, i en eixa grada mitjana els abonaments van anar des dels 600 euros en les zones dels fons als 1.100 euros en els espais més centrats, entre dos sectors també, o dos grups de sectors, que van atindre preu de 700 i 900 euros. I si anem a la grada baixa, eixa zona més propera al terreny de joc, els abonaments aniran des dels 750 a eixos que comentàvem, més cars, de 1.700 euros, amb espais també de 1.100 euros i 1.400 euros, i així van estar també ubicats en diferents sectors els espais per a persones amb mobilitat reduïda, que van tindre un preu de 300 euros, aixòs abonaments, i que van estar en eixa grada baixa per a facilitar l'entrada i eixida d'aquestes persones amb mobilitat reduïda.
1: Bueno, pues ja dic, estos són els preus oficials que ha fet el València per a aixòs nous abonaments per al nou Mestalla. Tota la informació la teniu pues, en l'app i en la web, i anirem així també pues, informant tots els dies, anirem donant informació de servici públic. El València fa oficial en el dia d'avui tots els preus per a que tots els abonats i els futurs socis VCF pues, vagin coneguent el seu futur abonament i el preu que li pot costar per a quan vaja, perquè ara recordem, i ara després recordem també les fases, quan comence el 14 d'octubre a reagrupar-se, a formar grups, o si voleu anar en solitari, pues, també podeu fer-ho, però que ja sàpiga el futur nou abonament que pot tindre i el que li pot costar, que és molt important, depenent de la economia de cadascun de nosaltres. Però tornem a repetir. La grada baixa, la que està més a prop del terreny de xoc, costarà de 1.100 euros a 1.700 euros. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta, de 300 euros a 450 euros. I Pablo, a estos preus n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, els descomptes que has tingut esta temporada se mantindran també per a eixos preus en el nou Mestalla.
2: Sí, perquè el València continua apostant per aquests descomptes que ve fent les últimes temporades i es mantenen les xifres en quant als percentatges d'esta última temporada. Van a haver els descomptes per rango d'edat. L'abonament infantil va tindre un 50% de descompte respecte als preus que estem comentant i és un descompte que es va aplicar per a aquells que han nascut després del 1 de juny de 2011. L'abonament juvenil va tindre un 10% de descompte i va ser per a aquells que hagin nascut entre el 1 de juny de 2002 i el 31 de maig de 2011. En aquest cas, l'abonament adult és el dels preus que estem parlant i també va haver un 10% de descompte per als majors de 65 anys, que es va aplicar als nascuts abans del 31 de maig de 1962. Després tenim els descomptes d'accionista, que és d'un 5% per a aquells que tinguin accions 11, en aquest cas, o més de 11, abans del 30 d'abril de 2027, i el d'assistència. Recordem que l'assistència als partits té premi en el València de cara als abonaments de la temporada següent i es va aplicar un 10 o un 15% de descompte si s'ha assistit al 80% o al 100% dels partits d'esta temporada. Per tant, important acomiadar al camp de Mestalla, assistir, acudir i complir, no?, en estos requisits d'assistència per a tindre eixe descompte de cara als abonaments del nou Mestalla. A banda, hi ha que recordar que el València ofereix habitualment la possibilitat del seient lliure i este seient lliure va a poder significar un descompte de fins al 50% de l'abonament perquè s'aplicarà el 40% de cada venda d'eixe seient lliure. Si lliures el teu seient i eixa entrada es ven, pues eixe 40% se te va aplicar al descompte fins al descompte del teu abonament fins a plegar a un 50%, és a dir, te pot costar la meitat d'eixos preus que estem parlant si fas ús del seient lliure.
1: És a dir, i tornem a repetir, els descomptes d'esta temporada, els que ja heu tingut, també se mantindran per a la pròxima, per al nou Mestalla. Més informació. La grada d'animació del nou Mestalla, Pablo, que tindrà 2.235 seients. Aixina serà aquesta grada d'animació. En l'actualitat n'hi ha 1.800 en Mestalla, que tots no estan coberts, pues el nou Mestalla tindrà 2.235 seients que costaran i s'agrada animació 340 euros.
2: Sí, parlem dels sectors 116, 117, 118 i 119 que van estar en el fons nord del nou Mestalla i que van a donar cabuda a aquesta grada d'animació amb l'aforament que estem comentant en estos moments i que de moment va ser així inicialment, encara que podria ampliar-se en cas de que siga necessari a futur. És una zona en la que van estar ubicats els membres de la grada d'animació, que està disponible en aquest procés diferenciat, en este cas el de la grada d'animació per al trasllat dels seients és automàtic. En este cas, si vas a quedar-te en la grada d'animació, està tot explicat en el web, però hi ha un trasllat automàtic del teu seient si vols continuar en esta grada d'animació en el nou Mestalla. No hi ha que fer agrupació i de més, ni hi ha que acudir a cap cita, sinó es va garantir aquest seient en la grada d'animació. A banda, com va ser més gran que la que hi ha actualment al camp de Mestalla, van a poder haver noves altes en esta zona i també s'explica si vol canviar-se de zona, si vols eixir d'esta grada d'animació, com pots fer-ho també en eixe procés de diferents fases i com pots també adherir-te al procés de noves altes. Està tot detallat al web, eixe portal específic d'este camí cap a una nova casa, en el apartat de grada d'animació, en el qual, com diem, s'expliquen les diferents variables. Quedar-te en la grada d'animació, eixir o entrar, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ja diem, de cara a lo que serà el nou Mestalla, el València té previst que n'hi hagi un 20% més d'abonats. En l'actualitat n'hi ha 40.000, són 40.000 els abonats que té l'estadi de Mestalla. Passarem, o el València vol passar, als 50.000 nous abonats. Ja dic, això són les xifres i les previsions que té el València. Un 20% més d'abonats. És que, en l'actualitat, més els socis VCF, que el València té comptabilitzats, que poden ser més de 10.000. Els socis VCF futurs nous abonats del València. Ja diem, esta és tota la informació que acabem de conèixer de manera oficial, que el club acaba de publicar, i que vosaltres pues, podeu entrar en la pàgina web, en l'app del València, i bueno, tindre tota aquesta informació. I molt important també, Pablo, la ferramenta 3D interactiva, sí, que fica el València a partir de ja per a que tots els abonats i futurs abonats del València coneguen la seva futura localitat, el seu seient, de manera, pues, com si estigueren en el nou Mestalla. Fas un clic en eixa plataforma 3D interactiva i podràs veure el teu futur seient en totes les zones de l'estadi, Pablo.
2: Sí, de fet, aquells que estiguen seguint-nos a través de l'app, del web o del canal de YouTube estan veient un exemple d'aixes diferents imatges, no?, que anem a poder veure en aixe disseny 3D des de cadascun dels sectors, al igual que passa pues, quan vas a comprar entrades ara en el actual Mestalla, pues, vas a poder veure com va ser, no?, aixa experiència en els diferents sectors, com es veu el terreny de joc, com va a veure's, no?, la resta de l'estadi, i aprofitar, no?, per anar sentint-te dins del nou Mestalla i ajudar-te. Jo crec que el més important és això, és que és una ajuda per a conèixer com va ser la ubicació en el nou Mestalla, com vas a veure el futbol, depenent del sector en el que decidis que és estar, i a partir d'ahí pues, tindre més arguments, no?, per a prendre una decisió tan important com aquesta, que és elegir aquest espai, aquesta ubicació en el nou Mestalla.
1: Jo crec que esta ajuda que fica el València, esta forma d'interactuar 3D de manera virtual des d'allà on estigues per a veure la teua localitat, pues, és molt important, perquè així pots conèixer el que serà el teu futur seient o el que més t'acople. Ara ja saps els preus de totes les zones de l'estadi. Pues ara pots clicar en la zona que més t'interessa, a veure com pots veure des d'ahí, des d'aquesta zona, que és virtual, però serà la que tu veuràs en el nou Mestalla el partit del València. Per això crec que aquesta ferramenta és molt útil, Pablo.
2: De cara a Robi, a aquestes agrupacions que puguen donar-se, dels que estem parlant a partir de la setmana que es puguen conformar aquests grups, és molt útil perquè, a més, la ferramenta et permetís compartir la imatge d'un sector en concret, compartir l'enllaç d'aquesta previsualització per a passar-la, no?, a aquestes persones en les que estigues parlant, per a compartir-se gent, per a compartir zona i anar fent aquest debat, no?, per veure com es veu des de cada lloc. De fet, ara mateix estem veient en imatge la zona de premsa, com es veurà des d'aquestes pupitres de premsa en aquesta zona centrada de l'estadi, però el que diem, estan totes les zones disponibles, totes les zones configurades per a poder elegir, per a poder veure pues, com serà aquesta visió quan estiga acabat el nou Mestalla i com anem a poder veure el terreny de joc des de cadascuna de les posicions.
1: I ja dic, pots conèixer tots els detalls que vos estem contant i que vos anirem contant tots els dies, així en l'informatiu del València, en la web i en l'app, i en aquesta direcció que el València pues, des d'avui també pues, ha ficat per a tots vosaltres. Camí a una nova casa.valenciacf.com. Ahí estan tots els detalls que estem contant i tots els dubtes que pugues tindre. Ahí accedixes, camí a una nova casa.valenciacf.com, i ho pots, t'ho poden resoldre tot, i si no, evidentment, anant a l'àrea afició del València. Tots els dubtes que pugueu tindre, doncs, pues, mos estrau ja Déu, així anirem també pues, tractant de resoldre-ho, i si no, pues, també està l'àrea afició. Però i ja és on pots accedir i tindre tots els detalls, Pablo.
2: Sí, de fet, ja ha anat volcant-se tota la informació que hem anat contant setmanes enrere, els diferents processos, les diferents infografies, els diferents detalls que hem anat donant setmanes enrere, i avui s'afegeix, no?, esta plataforma 3D, tota la informació dels preus i tots els detalls, no?, dels diferents col·lectius, com dèiem abans, persones amb mobilitat reduïda, i sagrada animació i diferents situacions que van estar totes en eixe portal web del Nou Mestalla, en eixe camí a una nova casa, i que ja estan a disposició de tots. De fet, ahir van a poder comprovar alguns dels detalls que nosaltres ja fa temps que hem vingut comentant, com ixa major distància, per exemple, entre els seients, ixa major confortabilitat que va tindre el nou estadi. Pues bé, també visualitzant ixa plataforma, anem a anar veient, no, tots aquests detalls de com va ser la nova casa dels valencianistes.
1: I molt, molt important també, n'hi hauran zones del Nou Mestalla que no van a ser abonables per diferents criteris, com la grada visitant, o també, pues, ojalà puguem jugar una competició europea. Ahí també UEFA determina un número determinat de localitats i d'entrades que evidentment el València no se van a poder abonar per a un futur, ojalà estiguem en Europa.
2: Sí, perquè es dona en este cas en la normativa UEFA que hi ha unes zones de seguretat que s'han de deixar i que si tu les tens ocupades per abonaments, pues te toca reubicar aixòs abonats de cara als partits que puguen donar-se de competició oficial. Si tu ja t'avances a això i deixes aixòs zones, pues, lliures, després és tot més senzill i tot el món va estar en el seu lloc. El València, pues, s'adapta, no?, aprofitant del canvi d'estadi de diferents circumstàncies, i va deixar aixòs, pues, espais, també zones que estaran dedicades a compromisos de patrocinadors i de més, que no van a eixir abonaments, però la resta de sectors, com veiem en pantalla, estan disponibles i hi ha gran varietat d'espais per a poder elegir i per a poder decidir on veure el futbol en el Nou Mestalla.
1: Recapitulem de nou, però ja dic, teniu tota la informació en camiaunanovacasa.valenciacf.com, ahí teniu tota la informació i així vos l'anirem donant tots els dies. Els preus dels nous abonaments per al Nou Mestalla: el més barat, 300 euros. El més car, 1.700 euros. I recordem, Pablo, pues, com seran aquests preus en la grada baixa, en la grada mitjana, en la grada alta i en la grada superior.
2: Pues mira, ara anem a fer-ho al revés que abans. En eixa grada baixa, en eixa zona més propera al terreny de joc, que els abonaments aniran des dels 750 als 1.700 euros en els diferents sectors que estan detallats en la infografia, i així estaran ubicades tant la grada d'animació, amb un preu de 340 euros, com els espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, que tindran un preu de 300 euros els abonaments així. Si anem al anell següent, a la graderia mitjana, així els preus aniran dels 1.100 fins als 600 euros. Anirem baixant així en quant als preus. En la grada alta, en eixe tercer anell, hi ha dues zones diferenciades: la grada alta i la grada superior. En grada alta, dels 650 fins als 400 euros. I en la grada superior, els abonaments aniran dels 450 fins als 300 euros, que tindran els sectors amb els abonaments més barats en el camp de Mestalla, en eixos fons de l'estadi del camp de Mestalla.
1: I ja diem, el preu mitjà del nou abonament en el Nou Mestalla, més barat que en l'actual, costarà 537 euros en el Nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, un 10% de més barat l'abonament mitjà del Nou Mestalla al vell Mestalla. I el 40% també és una dada que hem donat d'abonaments. N'hi haurà més del 40% d'abonaments del Nou Mestalla per baix dels 500 euros, que tots estos estaran en el tercer anell, on hi ha més de 30.000 seients. Bueno, són les dades generals per a que vostès se facin una idea de com va ser i se trasllat al Nou Mestalla una volta que avui s'han conegut els preus de totes aquestes zones, que era el que els aficionats, abonats i futurs abonats del València volien conèixer. Crec que no se deixem res, Pablo.
2: Jo crec que ho hem repassat tot pel que fa a aixòs preus, a aixòs graderies, a aixòs zones, a aixòs sectors, que recordem a través de la plataforma 3D que ha habilitat el València, des d'aixòs portal Camí a una nova casa, van a poder veure, van a poder apreciar com va ser la visibilitat des de cadascun dels sectors, no sols en imatge fixa, sinó dins de cada sector. Van a poder manejar la pantalla, van a poder mirar cap a un costat i cap a l'altre per tindre una sensació, per tindre una visió més real del que va ser eixa ubicació dels diferents sectors del nou estadi del València.
1: I ara què? Pues a seguir el procés que ja havia informat el València, a crear els grups per familiars, per amics, per penyistes, el que vosaltres considereu, o si voleu anar a soles, també podeu anar a soles, al nou Mestalla, però, ja dic, a partir del 14 d'octubre, la pròxima setmana, s'obre ja aquest procés de formació de grups o per a, bueno, apuntar-se al que serà el teu nou abonament per al nou Mestalla, Pablo.
2: Sí, del 14 al 30 d'octubre, recordem, va estar habilitat aquest període, aquesta fase 1, per a la creació de grups de cara a unir-se amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que vas a tindre assientos junts, seients un al costat de l'altre per a gaudir del futbol en el nou Mestalla. Eixa va ser la primera fase. La següent, que és la que està un poc més vinculada inclús al que estem parlant avui, va ser la selecció de seient. Ho farà un representant de cadascú d'aquests grups i aquest període s'allargarà des del 17 de novembre fins a maig de 2027. Es calcularan els ordres en funció d'aixòs agrupaments i s'anirà donant una cita presencial per a que un representant de cada grup pues, elegisca aixòs seients definitius en el camp de Mestalla. Un procés que acabarà ja en juny-juliol de l'any que ve, 2027, amb el pagament dels abonaments, amb aquesta formalització dels abonaments. Per tant, el procés que anirà avançant, i no serà fins a les dates habituals, fins a juny-juliol del pròxim any, quan hi haurà ja que formalitzar i pagar aquests abonaments. No hi ha
1: molt
2: que fer
1: important.
2: Cap avançament.
1: Molt important també en estos processos. El primer, la creació de grups. Tots. Teniu que, ja dic, apuntar-vos tots. Si aneu en grups o vas tu i el teu fill o si vas a soles, pues bueno, tots teniu que fer este procés, que va ser 100% online, Este primer procés va ser 100% online, com ha contat Pablo, començarà del 14 al 30 d'octubre. I ja dic, tots els dies, així anirem donant informació de servici públic. I ja després, el club vos cridarà per a començar el següent procés, que és la selecció del seient, on tu t'assentaràs al nou Mestalla, que prèviament tu, pues, fins el 10 de novembre, ja coneguent els preus i totes les zones de l'estadi, ja pots anar fent-te una idea. Crec que en aquest procés, o en aquest temps, pues, tens que anar mirant, m'agrada així, m'agradaria allà, puc gastar-me això, puc gastar-me allò, ja dic, a través d'aquesta ferramenta, ixa ferramenta 3D interactiva que fica el València per a qualsevol zona a l'estadi, pues saps on te pots assentar i el que te pot costar. Per a quan te quidre el club, a partir del 10 de novembre fins maig del 2027, pues pugues triar la teua localitat. Si has anat en grup, recordem-ho una altra volta, Pablo, si és en un grup, tindrà que seleccionar-se a un capità, a un portaveu, a un representant, i ixe, en nom de tots, triarà el lloc per al futur no Mestalla.
2: Sí, serà en la sala 1923 de l'actual Mestalla. Així se li donarà una cita presencial per a acudir en nom d'aquest grup, d'aquest agrupament que s'hagi fet de manera prèvia per a elegir els seients. Tants com formen el grup, pues, depenent de l'ordre que tinguen, per aquesta antiguitat que es calcularà pues, en funció de la gent del grup, hi haurà que elegir. Així, seient per seient, com es vol ubicar aquesta agrupació que es faça.
1: I en este segon procés, que ja començarà el 10 de novembre, quan te cridi el club, pues tindràs diferents opcions. De manera presencial, imagina que el club te diu pues la pròxima setmana, el dimarts a les 10 del matí. Bueno, pues que jo no puc anar. Pots fer aquest procés virtualment. Pots fer virtualment també el procés. Si no pots anar personalment, també el pots fer virtualment. I si no pots ni presencial ni virtual, pots cedir la teua capitania o la teua portavocia a una altra persona i que vagi i que faça també este procés. Perquè, ja dic, el València dona totes aquestes opcions. Que vagi al final el capità, si no de manera virtual, i si no que cedisca, evidentment, a una altra persona del grup.
2: Al final el que el busca, Robi, és que tu no pergues aquest dret, no?, que t'otorgarà aquest ordre en funció de la gent del grup per elegir en el moment que te toca, que no elegisca algú posterior al teu ordre, no?, abans.
1: Exacte.
2: Que tu. Per això es van a facilitar de diferents opcions.
1: I en este procés de selecció de seient, evidentment, tu ja tries el teu futur nou seient en el nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Ahí tu no has de pagar absolutament res, simplement tries el lloc on te vas a sentar al nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Això ja serà en el següent procés, en la formalització, en per a juny i juliol del 2027. Però crec que estan explicat bé tots els processos, Pablo.
2: Sí, hem detallat tots els processos i ara el que toca als abonats és pues, anar decidint o pensant sobre aquesta decisió en quant a elecció de zona, en quant a aquests agrupaments i a més pues, amb la cosa positiva, no?, de saber ja pues, aquests preus a l'hora d'establir, no?, aquestes negociacions, per dir-ho d'alguna manera, en els amics, en els familiars, en els companys, per a veure el futbol. Així que un passet més, Robi, de cara a aquest camí cap a una nova casa.
1: Camí a una nova casa, al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes. Avui era un dia pues, important on els abonats, actuals abonats del València i els que van a ser futurs abonats del nou Mestalla, volien conèixer els preus. Ja els hem contat. Tots els dies així anirem informant, donant informació de servici públic i, si no, el que hem dit, en ixe enllaç, camí a una nova casa.valenciacf.com, ahí teniu tots els detalls. I molt important, ixa ferramenta que des de ja podeu veure totes les zones de l'estadi, el vostre futur seient. I ahí és quan teniu que triar on voleu assentar-vos, depenent també de la vostra economia, perquè evidentment, com hem dit, pues, cada zona del nou Mestalla pues té un preu de 300 euros el més barat a 1.700 euros, però ara ja dic en esta ferramenta podeu veure pues on el vostre futur seient del nou Mestalla i el que vos pot costar. Pablo, anirem informant tots els dies, però crec que la informació està contada.
2: Sí, a poc anirem recordant d'aixòs punts, d'aixòs ítems dins d'este calendari. El més immediat, ja ho saben, la setmana vinent i s'inici de la creació dels grups, però ara, pues ara toca reflexionar i començar a conformar aixòs grups. Recordem, a partir de pròxim dimecres es podrà ja fer oficial, no?, traslladar al València la intenció d'aixòs grups que es puguen formar, i a partir d'ahir, setmana a setmana, anirem contant com va cada procés i quin és el següent pas.
1: Aixina va ser el trasllat al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes, amb els preus oficials que hem conegut en el dia d'avui i que ja diem tots els dies vos anirem pues, refrescant, informant, així, en este informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat, en l'última hora esportiva, que l'equip juga el diumenge en el Sardinero, torna a la Lliga davant el Racing de Santander.
0: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
1: Anem a contar ara l'actualitat esportiva del València. Després de tota la informació que vos hem donat dels preus dels nous abonaments de Mestalla, toca ara perquè torna el futbol, torna la Lliga el diumenge, 9 de la nit, al Sardinero, eixe partit davant el Racing de Santander, que ja tenim ganes de veure el nou València de Javier Aguirre. Pablo, hem donat un detall en la portada d'este informatiu, però anem a ampliar la informació en el que ha sigut este dia d'este entrenaments on Danjuma ha continuat sense entrenar-se. Anem a veure si pot arribar per al partit. Luis Rioja ha fet una part de l'entrenament i el sevillà vol estar, i el més important, recupera Javier Aguirre per al seu debut en el Sardinero, jugadors importants com César Tàrrega, Diacabí. Conta-nos i amplia'ns la informació.
2: Sí, al final en aquest apunt inicial no hem destacat lo de Tàrrega i Diacabí perquè ja venen jornades enrere, pues, en aquesta normalitat en la que van sumant-se, però és important al final que passen les sessions i que no hi hagi cap pas cap arrere. Tenim les notícies positives també d'aquests entrenaments, en este cas parcial amb el grup de Copete, Fulquier, que està, pues, entrenant ja quasi en total normalitat, i com diem, no, els noms dels quals més pendents estem en aquestes hores és el de Rioja, que està treballant dur, està treballant de valent per a poder estar en aquest partit davant el Racing de Santander, i Danjuma, que continua al marge també preparant-se i intentant, no, poder estar recuperat per a poder jugar eixe duel de diumenge. En quant als noms propis, continuen, pues, absents, en este cas Dimitrievski i Guido, que s'espera que s'incorporen demà. En el cas d'Estole Dimitrievski, després de disputar diversos partits d'eixa UEFA Nations League en la seva selecció, en la seva en el combinat nacional de Macedònia del Nord, en els que, tot i els resultats, ha sigut un dels jugadors més destacats. Recordem que han canviat de divisió esta temporada, esta edició de la Nations League, que està en una divisió superior i que els rivals són de major entitat, però el rendiment de Stole i Miteski està sent molt destacat respecte al del seu combinat. I Guido Rodríguez, que va estar en aquest homenatge a Messi, el club li va donar permís per a poder assistir i que demà s'incorporarà també als entrenaments de cara a aquests últims dies per a preparar el duel contra el Racing.
1: Guido Rodríguez, com està contant-nos Pablo Orts, que s'incorporarà demà als entrenaments, està tornant ja cap a València, va estar ahir en esta passada matinada en aquest homenatge a Messi, en aquest últim partit que va jugar Leo Messi en la seva selecció d'Argentina. Tenia permís del club, de Javier Aguirre i de Braulio Vázquez, el director esportiu, Guido Rodríguez, i Guido Rodríguez allí, en Buenos Aires, pues als mitjans de comunicació ha agraït pues que el València li hagi donat permís per estar en aquest homenatge a Messi.
3: Estoy muy contento, muy feliz de estar acá, también agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí, y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro, y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos y que seguramente que hay muchas cosas.
4: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
3: La verdad que sí, muy contento.
5: ¿El lío que está dejando el lío para la juventud?
3: Todo, la verdad que todo. Creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y volverse a levantar, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre, y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
1: Guido Rodríguez, agraït al València, a Javier Aguirre, a Braulio Vázquez, a l'equip, als seus companys, pues que li hagin donat permís per haver estat en aquest homenatge a Messi. Ell, en Messi, va ser campió del món en Qatar i en diferents edicions de la Copa Amèrica. Guido tornarà demà als entrenaments i estarà disponible per a jugar en aquest partit davant el Racing de Santander. Com ha contat Pablo, demà també s'incorporarà Stole Mitrieski, el porter del València, que ha estat jugant a la seva selecció de Macedònia, i ja pues, demà, pues, que ja tindrà Javier Aguirre, a tots els seus jugadors, a excepció dels que encara estan pues, recuperant-se, per a preparar i per a continuar preparant aquest partit i el seu debut en la banqueta del València, en el Sardinero, davant el Racing de Santander, en aquest objectiu que se va marcar Javier Aguirre. Només va arribar a València i ho va dir en la seva presentació: guanyar. Així, l'objectiu i el pla és guanyar-li al Racing de Santander. Demà, entrenament. Divendres festiu, 1 d'octubre, l'equip continuarà entrenant-se. Dissabte també s'entrenarà i per la vesprada viatge cap a Santander. Pablo Orts, anem a contar també l'última hora pel que fa a la Copa del Rei, a aquest emparellament amb el Tavernes de la Valldigna, perquè ahir tinguérem el president del Tavernes, ens va reconèixer que ells volen jugar allí en el municipal de Tavernes, estan a l'espera d'una visita a la Federació Espanyola de Futbol, però també ens va dir que si no fora possible jugar en Tavernes, ells estarien encantats de jugar en Mestalla.
2: Sí, són conscients de que el seu estadi pues, té les limitacions que té, el municipal de Tavernes, amb sols una graderia amb seients i després una zona no, en la que podria ubicar-se gent de peu, com ho va fer en aquesta última eliminatòria, però així hi ha que complir unes condicions de seguretat, també infraestructures necessàries per al partit en televisió i no tenen clar, no? Estan a l'espera de saber què els demana la federació per veure si poden complir-ho o no, i si no, ells no descarten. De fet, els agradaria, si no poden jugar al municipal de Tavernes, fer-ho al camp de Mestalla, com ens contava ahir en este informatiu.
6: Sí, home, intentaria

0: que vol vindre d'això, de 2 o 3.000 persones? On les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira o a Gandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes d'enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. O sigui, ni millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat, i ja inclús per al València, pues, l'última... Per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, aquesta que era el Tavernes allí, entonces, és valorar-ho tot.
1: El president de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, Salvador Talens, van a fer tot el possible per jugar en el municipal de Tavernes, però si no, ells estarien encantats de jugar en Mestalla. Fem una pausa i anem a l'actualitat de l'acadèmia, en este informatiu. DJ never tells the truth
2: on the floor. VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment.
3: VCF Ràdio, l'acadèmia.
1: Anem en l'actualitat de l'acadèmia. El Mestalla continua preparant el seu partit este pròxim cap de setmana, dissabte, davant l'Elche Licitano, després d'haver guanyat victòria important este passat cap de setmana. Última hora del filial Pablo Orch.
4: Pues l'equip que continua entrenant a les ordres d'Òscar Sánchez, preparant aquest important partit i recuperant progressivament els internacionals, els jugadors que han estat en les seues respectives seleccions, com són els casos de Amos Wanjala o Roman Davis, en les absolutes de Kenya i de Venezuela, respectivament, que a més tots han tingut protagonisme en els últims partits disputats, també Dominik Astaukas, que ha estat en la selecció de Lituània sub-21, o inclús Ismail Elaud, que ha tingut minuts amb el Mestalla en aquest inici de temporada i que estan les inferiors del Marroc. Són els noms dels quals estem pendents en esta setmana de tornada dels internacionals, però tenim dos grans protagonistes, Robin, l'actualitat del Mestalla, sí, en l'actualitat de l'acadèmia, que avui van a ser protagonistes en Sentiment VCF.
1: Aaron Mayol i Aymar Blázquez, jugadors canterans de l'acadèmia, però que estan en dinàmica de primer equip, i vaja, en quin protagonisme pues estan tenint esta vesprada. Pues protagonistes especials en el nostre magazín Sentiment VCF, totes les prades de 7 a 8, avui amb Pablo Orch i amb servidor. Ahí anem a estar pues contant-vos, Pablo, ixa interessant entrevista amb Aaron Mayol i Aymar Blázquez.
4: Sí, tenim ganes de parlar amb ells perquè podem dir que són els xics de moda, no?, en l'acadèmia, els dos últims en escriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla, en debutar amb el primer equip després de passar per l'acadèmia i amb ganes, no?, de conèixer, no?, com estan vivint aquestes setmanes tan especials per a ells.
1: Bueno, pues anem a anar acabant este informatiu del València d'este dimecres 7 d'octubre, com hem començat en ixa notícia que estàveu esperant tots els abonats del València i futurs nous abonats del nou Mestalla, dels preus, de quins van a ser els preus per als nous abonaments del nou Mestalla. El preu més barat del nou Mestalla, 300 euros. Ixe serà el preu més barat en línies generals. El preu més car del nou Mestalla, 1.700 euros. I així n'hi haurà que sumar també els descomptes que se mantenen, que són, van a ser iguals que la passada temporada. Un 10% menys de mitjana, 10% més barats de mitjana els preus del nou Mestalla si els comparem als de l'actual Mestalla. I ja dic, tota la informació la teniu ahí, pues, en camí a una nova casa, valenciacf.com, però la grada baixa de 1.100 a 1.700 euros, la grada mitjana de 600 euros a 1.100 euros, la grada alta de 400 a 650 euros i la grada superior, la més alta, de 300 a 450 euros. Estos son

0: Sentiment VCF.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a Sentiment VCF, el magazín vespertí de VCF Ràdio, la red oficial del València Club de Futbol, en este dimecres 7 d'octubre de 2026. En este dia en el que hem conegut els preus dels abonaments al nou Mestalla, hem conegut més detalls del camí cap a una nova casa, cap a la casa de tots els valencianistes, la que serà la casa nostra a partir de la pròxima temporada. Anem a tindre nosaltres a Josep Rovira per parlar de tots estos detalls del procés d'abonaments, d'aquest canvi, dels preus, de tot el que hem conegut en el dia d'avui. Però hem de parlar també de futbol més immediat, de el partit contra el Racing, de l'actualitat de l'equip, amb informació i noms propis pel que fa a l'entrenament d'este matí, i la tornada dels internacionals. També hem conegut ja l'horari del partit de la Copa del Rei contra el Tavernes, un partit que estem a l'espera de saber on podrà jugar, si és en el municipal de Tavernes o si el club local, el club anfitrió, els de la Vall d'Hinan, han de buscar una nova ubicació. I pel que fa a l'acadèmia, avui tenim dos protagonistes d'excepció. Així, en Sentiment VCF, anem a parlar amb els xics de moda, amb la doble A, amb els dos últims jugadors de l'acadèmia en debutar amb el primer equip i, per tant, d'inscriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla. Tot això i molt més fins a les 8 de la vesprada, ho saben, en directe, en l'app, en el web, en el cotxe, en CarPlay, Android Auto, i si no poden seguir-nos en directe, pues saben que tenen iVoox i Apple Podcast, però escoltar-nos en qualsevol moment del dia. Anem allà!

0: I entrem ja en matèria. Avui hi ha molt que contar, sobretot la notícia del dia. I els preus dels abonaments del nou Mestalla d'eixe procés, d'eixe camí cap a una nova casa, i per això tenim avui amb nosaltres a Josep Rovira. Robi, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Pablo, què tal? Molt bona vesprada. Sí, era una notícia, jo crec que molt important, la que hem conegut este migdia, perquè els abonats del, els que van a ser abonats del nou Mestalla i futurs abonats ara socis UVCF, pues volien saber, estaven sabedors de conèixer com anaven a ser pues ixos preus, per anar fent-se una idea i anar pues triant, no, lo que seran els seus seients per al nou Mestalla.
0: Sí, perquè jo crec que hi havia ganes, no, de saber esta informació clau, esta informació important, no, per a fer eixe trasllat cap al nou Mestalla. I este matí, pues a migdia, no, mentre estàvem en l'informatiu, s'han fet públics, s'han fet oficials eixos preus de cara als abonaments del nou estadi, uns preus que tenen, uns han deixat, no, diversos titulars, Robi.
1: Sí, home, jo crec que en línies generals, no, a aquestes hores jo crec que molts dels abonats ja ho sabran, però bueno, ara també jo crec que en línies generals, pues aquests preus dels nous abonaments del nou Mestalla van dels 300 euros, que és l'abono més barat, als 1.700 euros, que és el més car, no? Que això és el que va dir, recordem, la setmana passada el director general del València, Javier Solís, no? Quan va comentar que l'abonament més barat del nou Mestalla, que ja diem costarà 300 euros, anava a costar igual que en l'actual Mestalla. I que l'abonament més car del nou Mestalla, que seran 1.700 euros, serà més barat que l'actual pues Mestalla, no? Bueno, pues en línies generals això són els preus. Ara detallarem, no? Pues per totes les zones de l'estadi, totes les graderies, però també ho hem comentat, no? Que el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla també és més barat que l'actual Mestalla, un 10%. Per a ser exactes, perquè en el nou Mestalla, ja dic, un abono mitjà costarà 537 euros i ara en l'actual Mestalla costa 599. Bueno, pues ja dic que és de forma general un poc el que el València ha presentat, no, en el migdia d'avui per a aquests preus dels nous abonaments de l'estadi del futur nou Mestalla.
0: Sí, al final hem de destacar també, no, dins d'aixòs titulars, abans d'entrar al detall, que va haver un 20% més d'abonaments que en l'actual Mestalla per menys de 450 euros. És a dir, els abonaments més econòmics pues van a pujar un 20% pel que fa a la disponibilitat d'aquestes localitats, i a banda es mantenen els descomptes, que sí, van a ser igual de importants, no, aquesta passada temporada, i que plegaran fins al 50% si sumem, no, diferents conceptes.
1: Mira, a tots aquests preus, que ja molts abonats a aquestes hores ja saben, n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, que se van a mantindre d'esta temporada. O sea, els descomptes d'esta temporada també se van a mantindre per a la pròxima temporada, per al nou Mestalla. O sea, que els preus que avui ha publicat el València, a aquest preu n'hi haurà que afegir els descomptes que tens en l'actualitat, no? Bueno, pues jo crec que també és important, no? Pues anar coneguent ja, per a començar lo que és este procés i el trasllat al nou Mestalla, saber pues bueno, lo que te pots gastar, depèn de la economia de cada un dels abonats del València, lo que se puguen gastar en el nou Mestalla. Ja dic, pues jo crec que és important saber-ho. I per als que van a ser nous abonats del València, que el València pues calcula que van a ser, són 11.500 els socis UVCF, i que ja se va tancar el plaç, ja no va admetre més socis UVCF, pues lo que hem comentat, una pujada de que van a haver un 20% més d'abonats en el nou Mestalla. Si en l'actualitat són 40.000 els que n'hi ha en Mestalla, pues en el nou Mestalla seran 50.000 els abonats que el València se marca com a objectiu. Molt important, ixos socis VCF, que són, el València calcula que són uns 11.500, però que ja no va, se tanca el plaç, ja no va admetre més socis VCF per a poder arribar a aquesta xifra de 50.000 abonats en el nou Mestalla, Pablo.
0: Sí, esto es el... Després es tornarà a obrir a futur, però per a poder participar en este procés de abonaments en el qual participen els socis VCF abonats i ara els no abonats, no aixòs 11.000 dels que parlem, que entraran en aquest tram final, pues per a no anar a més, per a que tots tinguin l'opció de poder aconseguir un abonament, pues es va parar, no?, este procés de soci VCF. També recordem que van a poder participar en els agrupaments i de més fases que van a haver en tot este procés, però si et sembla, anem a donar un poc de tall, no?, del que són els preus, dels que són eixes zones. Recordar ràpidament, els abonaments tenen els descomptes, igual que l'any passat, com dies abans, Robi, infantil 50% de descompte, juvenil 10% de descompte i majors de 65 anys també 10% de descompte. A banda, està el 5% de descompte per accionista i el 10% o el 15% en funció d'assistència, del 80% o del 100% dels partits. I a banda, com deia jo abans, està aquest descompte de fins al 50% si has acudit al seient lliure. Estos descomptes, els mateixos que la temporada passada. Sí. Això es manté.
1: Sí, sí, ja dic. Tots els descomptes van a ser els mateixos que la temporada passada. Però bueno, lo que el més important i lo que la gent vol saber,
0: anem a lo mollar.
1: I que ja dic que molts dels abonats ja pues habran sí, entrat en ixe enllaç camí a una nova casa .valenciacf.com, on ahí estan tots els detalls en la app, en la web, també així pues tots els dies en l'informatiu i per les vesprades
0: anirem informant. Mitja vesprada porte mirant sector per sector la plataforma 3D, eh?
1: Pues mira,
0: de reconèixer.
1: Pues mira, la grada baixa, n'hi ha que dir que el nou Mestalla canvia per complet, evidentment, sí, de lo que serà l'actual Mestalla. No haver tribuna ni anfiteatro, no, se va a dividir per grades. La grada baixa, que és la grada que estarà més a prop del terreny de xoc, ahí els abonos costaran de 1.100 euros a 1.700 euros. I ja la grada baixa. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta de tot el nou Mestalla, costarà de 300 euros a 450 euros. Ja dic que estos són tots els preus, i a estos preus n'hi ha que afegir els descomptes.
0: I ja que donar dos pinzellades més, la grada d'animació, que estarà en el sector 116, 116, 118 i 119, en eixa grada baixa va costar 340 euros, i els espais habilitats en diferents sectors de la grada baixa per a les persones amb mobilitat reduïda van a tindre un preu de 300 euros, que és el mateix que els abonaments més barats d'este nou Mestalla. I com diguem, convidar-los a que vagin a aquest portal web i anar veient pues, en quin sector volen estar, clar, i com es va viure el futbol des d'ahir, perquè és que va al detall, aquesta plataforma 3D amb els passillos, no?, entre butaques, amb les valles, amb tot, eh? Tot l'ús de detalls.
1: Jo ja he interactuat, també tinc amics que ho han fet, en aquest mapa 3D que ha ficat el València a disposició de tots els abonats i tots els futurs nous abonats del nou Mestalla, per a que vegin exactament com se veurà el partit des de cada ubicació, perquè aquesta és la idea que volia el València pues, traslladar amb aquesta ferramenta, que l'abonat del nou Mestalla pues, trie o tinga clar el seu seient, sabent pues, això, el que li va a costar, per a que quan comence el procés d'anar pues, quan te quedi el club, tingues clar pues, quin va ser la teua zona, lo que te va a costar y bueno, ho haches fet la tria de manera adequada. O sea, que esta ferramenta, este mapa 3D que ja pots pues, veure, crec que és molt útil i crec que també han valorat positivament els abonats del València, Pablo.
0: Sí, jo de fet estic mirant la zona de premsa, així a veure com va ser este espai, perquè, com diem, estan tots els detalls d'aquest nou estadi i ja, pues, en base a això, recordem que poden elegir o poden començar a anar pensant on volen estar ubicats, perquè esto vindrà en el següent pas del procés, en la fase 2, la U, recordem, que comença la pròxima setmana, i serà la dels agrupaments, la de juntar-nos amb els que vulguem veure el futbol i a partir d'ahí pues anar elegint aquest sector i aquests seients en concret, però això ja serà més avant. Avui el més important és el que hem contat, Robi, este detall dels preus i esta plataforma, no?, de informació 3D, per a conèixer amb detall el nou estadi.
1: Perquè era el que ja dic, el que estava pues desitjant saber els abonats i els que van a ser pues nous abonats del nou Mestalla, pues els preus, pues per anar coneguent i per anar podent triant bueno, pues el seu seient en el nou Mestalla, que ara recordem, Pablo, que estem encara en, bueno, començarà la pròxima setmana a partir del 14 d'octubre. Pues la creació de grups, agrupar-se, bé per amics, per famílies, per penyes, com vulgueu, agrupar-se, i si no voleu agrupar-se, pues tu, si has anat tota la vida soles a Mestalla, pots continuar anant a soles al nou Mestalla, però has de fer esta primera fase, i és la d'inscriure't del 14 al 30 d'octubre, per a després, pues ja, quan te cride el club, que ja serà la següent fase, a partir del 10 de novembre, pues ja triar el teu seient. Però en aquest temps, vas a tindre molt clar pues la localitat on pots assentar-te, el que més te convinga segons el preu que la teua economia pues te deixa. Però bueno, crec que esta ferramenta i este mapa 3D pues ve molt bé per a tots aquests abonats, per a que tinguin clar la tria del seu seient i el seu futur abonament en el nou Mestalla.
0: I per a sentir-nos cada vegada més a prop del que va ser el camí cap a una nova casa, eixa nova casa de tots els valencianistes. La informació era tan rellevant, Robi, que necessitàvem comptar amb tu per a fer tot este repàs. Moltes gràcies i nosaltres anem a seguir amb més actualitat, així en Sentiment UBCF.
2: Sentiment UBCF, el magazín del València en UBCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per UBCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
3: El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate.
4: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
5: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.

0: Sentiment VCF.
1: I després d'analitzar tot el tema dels preus dels abonaments del Nou Mestalla, tornem un poc al que és l'actualitat del dia a dia, l'actualitat esportiva, perquè avui l'equip, a les ordres de Javier Aguirre, ha entrenat este matí per a preparar aquest partit de diumenge a les 9 de la nit en els campos d'esport del Sardinero, on tornarà la competició per als nostres i on serà l'estrena del València de Javier Aguirre, amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que servisca per a pujar llocs en la classificació i veure de manera diferent del que ve per davant. Hem de comentar, per parlar de noms propis d'aquest entrenament del matí, que Rioja continua treballant per a tractar d'estar, per a tractar d'aplegar al partit de diumenge. Fulquier ha entrenat amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup. I en este cas, Dan Juma ha estat al gimnàs, ha estat al marge d'un equip en el que ja hem dit dies enrere que estan entrenant jugadors que s'han perdut les últimes jornades, com Tàrrega o Mukhtar Diakhaby, així que notícies prou positives en aquestes últimes jornades, en aquests últims dies d'entrenament de cara a aquest partit. Encara queda molt de camí per recórrer fins a diumenge i esperem que puguen seguir sumant-se efectius de cara a aquest duel contra el Racing, com els que van sumar-se, estos sí o sí, si no passa res estrany, en l'entrenament de demà, que són Stole Dimitrescu i Guido Rodríguez. Dimi, que ha estat amb la seva selecció amb Macedònia del Nord, disputant diversos partits de la UEFA Nations League, amb la selecció de Macedònia del Nord, i Guido, que ha estat en la selecció de l'Argentina, en este cas no jugant, però sí participant en ixe homenatge a Leo Messi, un Guido Rodríguez que estava agraït al València per haver-lo deixat participar en un homenatge a Leo Messi en una selecció argentina en la que Guido, junt a Messi i els seus companys, va ser campió del món en el Mundial de Qatar i també pues, és un habitual, no? Ha sigut un habitual en moltes convocatòries en les que ha estat Leo Messi.
2: Muy contento, muy feliz de estar acá, también agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí, y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro, y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos y que seguramente que hay muchas cosas.
3: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
2: La verdad que sí, muy contento.
4: ¿Estás dejando lío para la juventud?
2: Todo, la verdad que todo. Creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre. Y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
1: Guido Rodríguez parlant de Leo Messi i agraït con diem al València per permetre-li estar en ixe homenatge a Leo Messi demà novament als entrenaments. I hem de parlar també de la Copa del Rei, que està sent actualitat esta setmana. Ja ho saben, que el València s'enfrontarà al Tavernes, a la Unió Esportiva Tavernes, equip de Lliga Comunitat, en la primera ronda de la Copa, i ja tenim horari. De fet, este matí a migdia s'ha donat a conèixer l'horari. El València s'enfrontarà a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit. Eixe és el dia i l'hora fixades per la Federació Espanyola per al duel de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El que no sabem encara és on va disputar-se este partit, perquè, com ens dia ahir en l'informatiu el seu president, Salvador Talens, ells volen jugar en el Municipal de Tavernes, però no saben si van a poder-ho fer. Les condicions de l'estadi són les que són i la normativa i les exigències de la federació pues, estan a l'espera de conèixer quines són i saber si poden aplegar a complir pues, tot el que els demana la federació per a un partit de tal dimensió per a rebre un rival com el València. Ells ho tenen clar. Si no juguen al Municipal, volen fer-ho al Camp de Mestalla.
5: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que potser està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la federació. espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-mos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones. O sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així. Però clar, s'ha de veure tot, perquè clar, a veure on claves tu, si tens una, jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3.000 persones, on les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira o a Gandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes d'enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. Mm-hmm. O sigui, ni millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat, i hasta inclús per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, aquesta que era el Tavernes allí. Entonces, és valorar-ho tot.
1: Pues anem a veure què passa. I mira, pensant-ho, igual podrien estar, és possible, no ho sé, això ja no depèn de nosaltres, dependrà del míster de Javier Aguirre, si estan o no els dos protagonistes que veig ja per ací en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna. Vaig a demanar-te, Carlos Sánchez, el nostre tècnic, si ens pots ajudar a traslladar-nos allà a la part de fora de l'estudi per estar més còmodes i poder xerrar amb dos protagonistes d'excepció que anem a tindre ací, en Sentiment VCF, després de la publicitat.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment. El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara, seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.

0: de l'acadèmia, estem en finestra FIFA, estem en període de seleccions per al futbol femení i hi ha diverses jugadores del València femení que estan en les seues respectives seleccions. Concretament són Alice Pinguet, Tere Morató, Rebeca Elo i Yasmín Emrabet, que han sigut convocades per les seleccions absolutes de França, Andorra, Costa de Marfil i el Marroc, respectivament. En este cas, els partits per a elles van a ser el de Alice Pinguet contra Letònia el 10 d'octubre a les 9 de la nit, Tere Morató, que jugarà contra Islas Feroe amb Andorra el 9 d'octubre i el 12 d'octubre, un partit a les 12 i l'altre a les 5 de la vesprada, Rebeca Elo, que jugarà contra República Democràtica del Congo el 9 d'octubre a les 3 i mitja i el 13 d'octubre a les 9, i Yasmín Emrabet contra Congo el 9 d'octubre a les 4 de la vesprada i el 13 d'octubre a les 9 de la nit. Esta és l'agenda per a les internacionals del València femení. La resta continuen treballant esta setmana per a seguir millorant, per a seguir tractant de revertir la situació així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant-se a consciència per a quan torni la competició. Un València femení que va a treballar esta setmana fins a divendres i després aixe cap de setmana lliure per a tornar al treball de cara als dos partits que venen fora de casa de manera consecutiva. Així que és un moment complicat per a les nostres, però també és una oportunitat per a revertir la situació. Així que esperem que la inèrcia, no?, d'este canvi de cicle amb el paró, no?, internacional, puga servir per a fer un reset i començar a treure resultats positius una vegada tornen les internacionals, evidentment, i es reprenga la competició en la Liga F, que recordem, també tenim en l'horitzó per al València femení la Copa del Rei, partit d'eliminatòria de Copa del Rei en pròximes jornades. També anem a tindre ixe estrena en Copa del Rei contra el Club Deportivo Samper. Ja ho vam comentar en el dia d'ahir, ixe rival, el conjunt de Coslada, per a les de Miquel Crespo. Nosaltres ja ens quedem sense temps i anem a començar a posar punt i final este Sentiment UPCF. Tanquem un dia intens, un dia de moltes notícies a nivell social, a nivell esportiu, que ens han portat, la veritat, que de cap durant tot el dia. Recordeu que demà torna l'actualitat així hasta casa UPCF Ràdio a la una del migdia en l'informatiu, i a partir de les 7 tornarem amb Sentiment UPCF. Ja ho dèiem abans, dia de prèvies, no sols del primer equip masculí de cara a aquest partit contra el Racing de Santander en el Sardinero, i s'ha tornat a la competició, sinó també del Mestalla, dels equips de l'acadèmia, en un cap de setmana que ja vos avancem que per horaris va ser diferent, aprofitant del festiu també del 9 d'octubre per a disputar partits. Així que molt atents demà, que vos donarem tots els detalls del que ens espera en un cap de setmana, que serà de tornada a la competició per al primer equip i de molta activitat per a la resta. Així que gaudiu del que queda de dia i fins demà.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
2: Valencianistas, soy Arnau Martínez. No os perdáis nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: El millor de VCF Media.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Martín Tejón, jugador 117 del Mural de Paterna a Mestalla.
2: ¿Cuándo llegaste a la academia?
1: Yo llegué en 2010, cuando era pre-benjamín.
2: ¿Amigos en el vestuario?
1: He compartido vestuario con muchísimos jugadores. Muchos son amigos míos. Mario, Hugo González, Isma, Joselu. Nos llevamos muy bien con Viti, con Chato, que son unas risas constantes en el vestuario.
2: ¿El momento más especial?
1: Tengo las fotos en el móvil siempre guardadas del primer partido que hice de prueba. Es el momento más especial, la primera vez que me ponía la camiseta del Valencia.
2: ¿Tus referentes en la academia?
1: Carlos Soler, Isco también está. Son jugadores en los que me he fijado mucho y con los que, bueno, me puedo sentir identificado.
0: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
2: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
8: Valencianistas, soy Marcos Navarro. Sigue los partidos del Valencia Mestalla en la radio oficial del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dijous 8 d'octubre. Podríem dir que ja estem a les portes d'un cap de setmana del retorn de la Lliga el diumenge, el pròxim diumenge, a l'estadi del Sardinot davant del Racing de Santander, i la veritat és que ja tenim gares vore de nou al València, al nou València de Javier Aguirre, vore-lo pues, competir, perquè han sigut pues, tres setmanes de paró de la Lliga i bueno, pues, ja tenim ganes que arribi.

0: pues ixe partit. Ja dic, estem a les portes del cap de setmana perquè demà divendres és dia festiu, dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d'octubre. No tindrem informatiu del València, però això sí, el València continuarà entrenant-se així a la Ciutat Esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe retorn a la Lliga, en ixe partit davant el Racing de Santander. En un partit que és important per al València, després de ixa il·lusió que tenim tots, ixa esperança en l'arribada de Braulio Vázquez primer com a director esportiu del València, el nou entrenador Javier Aguirre, bueno, pues ara torna a la competició i l'equip té que començar a guanyar partits. És cert que va guanyar a Vitoria davant l'Alavés, que va ser pues la primera victòria de la temporada, però n'hi ha que començar a revertir el mal començament de temporada que ha tingut l'equip en este inici de Lliga, amb només 4 punts en aquests 7 primers partits. I ja diem, tots estem il·lusionats, en ganes de veure el València de Javier Aguirre i de que pogam guanyar ixe partit al Sardinero davant el Racing de Santander, que com va dir el míster, el tècnic mexicà, en la seva presentació, només va arribar així a València, l'objectiu i el pla era guanyar ixe partit al Racing de Santander. I en això ha estat l'equip i els jugadors en aquestes 3 setmanes de paró, 2 des que se va fer càrrec Javier Aguirre, preparant intensament ixe partit i poder-lo guanyar per a començar que siga el ressorgir del València en esta lliga amb Javier Aguirre. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del València, que ja diem ha continuat entrenant-se així a la Ciutat Esportiva de Paterna, pues va recuperant jugadors, que també era un dels objectius d'este paró de la Lliga, recuperar jugadors que estaven lesionats, i va recuperar-los Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, on el València tornarà al Sardinero 14 anys després. Se diu pronte, el Racing de Santander, que ha tornat a primera, i el València que tornarà a aquest estadi, perquè l'última volta que va jugar allí va ser en la temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empatarem en aquell partit 2-2. Pues ara, 14 anys després, tornem al Sardinero i, bueno, volem recordar també pues aquells partits entre València i Racing de Santander, i avui anem a tindre un protagonista molt especial, una llegenda del Racing de Santander, com és Pedro Munitis. Més de 300 partits en el Racing de Santander, un jugador molt volgut, molt, molt carismàtic, recordat sempre per aquella parella davantera pues tan atípica que formaven, Nikola Zigic, el gegant que després va vindre així al València, i Pedro Munitis. Bueno, pues avui amb Pedro Munitis anem a recordar com eren aquells València Racing de Santander, Racing de Santander València, ara que el València torna al Sardinero 14 anys després. Bueno, pues de tot això, i per supost també estem en el dia després de conèixer els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ahir, pues, en el nostre informatiu donàrem ampli informació de lo que van ser ixos preus, els passos a seguir, però avui anem a continuar donant informació de servici públic per a tots els abonats i futurs abonats del nou Mestalla, perquè tinguin clar pues els passos a seguir i tot el que han de fer a partir del 14 d'octubre, que començarà pues l'agrupació i la primera fase d'aquest procés del trasllat al nou Mestalla. Bueno, pues ho comentarem tot, i ja que estem pues en en la prèvia del cap de setmana, perquè ja diem, demà no tindrem informatiu. També repassarem les prèvies del cap de setmana per al Mestalla, que jugarà el dissabte davant l'Elche il·licitano, i tots els partits pel que fa als equips de l'acadèmia. El València femení té paró de la Lliga, descansarà este pròxim cap de setmana, però ja dic, ara vos contarem l'última hora del Mestalla i de tots els equips de l'acadèmia. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València, que cada dia podeu seguir-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allò on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube i podeu veure este informatiu en directe a aquestes hores, tots els dies, de dilluns a divendres. Que no arribeu al directe? Bueno, pues queda gravat i ahí també pues, en la app del València se pot veure, també en el canal de YouTube i si no, pues en el nostre podcast. Bueno, pues són totes les plataformes que tenim per a que pugueu veure este informatiu i tota la programació d'UVCF Media Ràdio, perquè també com a novetat esta temporada en el cotxe també podeu escoltar-nos a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, saludem a Pablo. Què tal, Pablo?
1: Hola, Robi, què tal? Com estem? La veritat que avui és un dijous que per a nosaltres és un poc divendres, no? Però ja del festiu de demà, clar, perquè va ser dia de prèvies, avui ja, i estem centrats...
0: Estem a les portes ja del cap de setmana i tenim ganes, ja de futbol.
1: Perquè al final parlem de la tornada a la competició del primer equip masculí, evidentment, i d'eixa estrena que va produir-se de Javier Aguirre en la banqueta del València. És un cap de setmana de tornada a la competició, però un cap de setmana especial, no?
0: És que han sigut tres setmanes de paró de la Lliga. És cert que en el València, pues, en este paró, pues, s'han produït moltes novetats, l'arribada de Braulio Vázquez com a director esportiu, el nou entrenador, Javier Aguirre, tots estem en eixa il·lusió, en eixa esperança que comence l'equip a revertir el mal començament de temporada, que ja ho hem dit, però ara ja comença l'hora de la veritat i el diumenge n'hi ha que guanyar-li el Racing, eh?
1: Sí, ara és el que pues, té que donar-li, no?, sentit a tot el que ha passat en estos dies, també no és que l'equip ha estat treballant de valenta, sinó la societat esportiva de Paterna, i esperem, no?, que puga ser la d'este diumenge la primera de moltes victòries del València esta temporada. Ara comentarem, no?, però ja que veure, no?, la part positiva d'este paró, més enllà de per a eixe treball, no a les hores de Javier Aguirre, sinó també per a recuperar efectius i per a que alguns futbolistes estiguen més a prop de tornar també.
0: Els objectius que s'havia marcat Javier Aguirre, en això està treballant l'equip pues, en aquestes tres setmanes, dos des que s'ha va fer Javier Aguirre, càrrec de l'equip, ho va dir el míster molt clarament en la seva presentació. El objetivo y el plan es ganarle al Racing de Santander. En això ha estat. I ja dic, i va continuar fins el dissabte, que l'equip s'entrenarà així en l'estrena del que serà Javier Aguirre com a nou entrenador del València, pues poder començar en una victòria el diumenge davant el Racing de Santander. Pablo, anem en lo que és ja l'última hora d'eixe entrenament, que també s'ha tret els objectius, que s'ha aconseguit en este paró de la Lliga, recuperar jugadors de cara a aquesta convocatòria del cap de setmana davant el Racing.
1: Sí, perquè al llarg de la setmana pues, hem anat parlant de diferents noms propis, de jugadors que poden anar pues, a plegar i estar disponibles novament, i hem de parlar en el dia d'avui d'Arnau Danjuma, que ha fet treball de camp en solitari, que encara no s'ha reincorporat al grup, però ja l'hem vist sobre la gespa de la ciutat esportiva de Paterna, i sobretot, no?, hem estat pendents de Luis Rioja, que avui ja ha entrenat en normalitat, Robi, avui ja ha completat la sessió amb el grup, de la mateixa manera que Guido i Stole Dimitrievski, que ja han tornat d'un d'aquest homenatge a Leo Messi i l'altre dels compromisos amb la seva selecció.
0: Sí, s'esperava avui l'arribada de Guido després d'haver estat en aquest homenatge de Leo Messi. Ha arribat a primera hora del matí, s'ha entrenat i està disponible Guido Rodríguez de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, i Dimitrievski també després d'haver jugat els partits en la seva selecció de Macedònia, també ha sigut un mes així en la ciutat esportiva de Paterna. Ara entrarem en Diakavic i Sartarrea, que van a ser les grans novetats en la convocatòria, però sobre Danjuma i Luis Rioja, com ha comentat Pablo, avui ha fet una bona part de l'entrenament amb el grup. Ahir ja vos contem que aquests problemes en el taló que tenia pues, Luis Rioja i que venia pues, arrossegant des de que se va tornar a lesionar a Vitoria. Ell s'havia marcat en aquestes tres setmanes de paró recuperar-se del tot, i Luis Rioja, que ja va jugar, recordem, després de Vitoria el partit davant la Real Societat, va estar segur també per a aquest partit davant el Racing.
1: Sí, i al final és una notícia, no?, que estàvem esperant amb aquest treball, no?, especial, aquest treball que ha fet en este cas Luis Rioja per a poder estar. Sabem que pues, tenia dolor, que no ho ha estat passant bé, però se li ha adaptat, no?, tot aquest treball durant aquestes setmanes per a que poguera passar, no?, el que ja ha passat en el dia d'avui, i és que puga estar amb el grup i que puga plegar a estar en condicions de competir en el partit del pròxim diumenge.
0: I després Danjuma, que també està en pendents pues, estos dies, avui ja ha començat a fer treball de camp en solitari. Encara no ha pogut entrenar-se amb el grup. Són molestes que ve arrossegant en el turmell des de que va acabar este paró de la Lliga, després del partit davant la Reial Societat, i anem a esperar. És cert que encara no s'ha entrenat amb l'equip, però avui ja ha fet treball de camp en solitari. Encara falten dos entrenaments, el de demà divendres i el del dissabte. Veurem, a veure si Danjuma pot arribar o no. Pel que fa a la resta, com venim contant-vos en estos últims dies, Diakavi i César Targa, que eren els objectius que s'havia marcat el cos tècnic i el cos mèdic del València en recuperar-los, s'han recuperat, estan bé i estan disponibles per al diumenge.
1: Sí, i és altra de les notícies, no?, que estàvem esperant al llarg d'aquestes setmanes amb este paro internacional. Sabíem que d'una manera o altra no guanyàvem temps de cara al pròxim partit, i això era positiu per a homes com Mukhtar Diakavi o César Tàrrega, que ja estan pues, entrenant en normalitat, i que tot apunta que seran les grans novetats de la convocatòria de cara al partit de diumenge. Important el recuperar efectius en eixa línia defensiva, que és on estan acumulant-se moltes baixes, concretament en la posició de central, i això permet, no?, pues, també al cos tècnic el tindre més alternatives, tant per aquesta posició com per a altres, perquè recordem que, per exemple, Pepe Lu, aquestes jornades abans del Parovi, ha estat actuant com a central per aquesta acumulació de baixes, i ara pues, hi ha un poc més de marge, no?, amb aquestes recuperacions de dos centrals, en este cas, com són Diakavi i César Tàrrega.
0: I ja dic, són jugadors importants, perquè era una zona, aquesta zona central de la defensa, que estava molt mermada per les baixes i per lo que hem contat. Ahí està jugant pues, Pepe Lu de central, fins i tot també Iker Córdoba, el central del filial. Però ara, en la recuperació de Tàrrega i Diakavi, pues, són més efectius els que tindrà per a eixa zona defensiva Javier Aguirre de cara a eixa partida davant el Racing de Santander, i condir les novetats en eixa convocatòria. Des lesionats de llarga durada, i venim contant també bones notícies en quant a Copete i Fulquier, que s'estan entrenant amb certa normalitat, podríem dir, amb el grup. Avui pràcticament han completat tot l'entrenament, i són bones notícies, perquè Copete ha estat 7 mesos lesionat, que ha tingut que passar pel quiròfan, i bueno, i va assimilant molt bé les càrregues de treball el central andalús, i podríem dir també que està en aquest tram final de la seva recuperació.
1: Sí, han sigut dos setmanes sense, bueno, dos caps de setmana millor sense competició, tres setmanes d'aquest últim partit, i al final pues, també, no?, estos futbolistes que han vist com van evolucionant positivament les seues lesions, com han pogut treballar amb aquest treball específic per a recuperar-se, i que estan a prop de tornar. Jo crec que en este sentit estem veient, no?, una línia similar, en què cadascú en les seues peculiaritats i en la seua situació diferent, però que és que van passant les setmanes i que evidentment estan més a prop de tornar, i això sempre és positiu.
0: I ja dic, tot això en clau de convocatòria de cara a lo que serà pues ese partido ante el Racing de Santander, pues els canterans Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aymar Blázquez, bueno, pues que també evidentment són están o David Otorbi, olvidaba David Otorbi, están son jugadors del primer equip, estan en dinàmica de primer equip. De fet, el únic dels quatre que està jugant en el Mestalla és Aymar Blázquez, i jo crec que això va continuar també este en este cap de setmana. Esperarem a la convocatòria del dissabte, però Otorbi, Mayol, Iker Córdoba són fixes.
1: Sí, ja des de fa algunes setmanes que d'aquesta dinàmica de primer equip estava també Alejandro Panaig, però en les recuperacions que estem parlant ja està més en dinàmica de Mestalla, ha sigut titular en les últimes setmanes. Aymar Blázquez, pues és el jugador que ha estat un poc ahí a cavall, no?, entre els entrenaments de primer equip, les sessions de treball a les hores de Javier Aguirre, i després és cert que els caps de setmana, aquests dos que no han hagut competició, ha sigut titular amb el Mestalla, tant contra el Poblense com el passat cap de setmana en eixa victòria davant la penya deportiva. Esta setmana està novament entrenant a les ordres de Javier Aguirre. Anem a veure el cap de setmana pues què decideix el tècnic mexicà de cara a eixe partit contra el Racing, en el que sí que estan optant, no?, més encara a eixa convocatòria, pues jugadors que no han baixat també el Mestalla, com són els que comentaves abans, el central Iker Córdoba, el extrem David Otorbi i un Aaron Mayol, que sembla que va plegar per a quedar-se amb eixa gran irrupció que va tindre a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: Això en quant a eixa convocatòria, la primera convocatòria de Javier Aguirre com a nou entrenador del València de cara a eixa partida davant el Racing de Santander. Ara després entrarem en el que pot ser l'equip titular, el primer 11 titular de Javier Aguirre. Però ahir també tingueren notícies d'eixa operació a la que ha sigut sotmès de nou Diego López, part mèdic del València, sobre la operació tercera que patix el Guajín.
1: Sí, ahir feia públic el València un informe mèdic donant els detalls d'eixa intervenció, que deia així: el jugador del València Club de Futbol, Diego López, va ser intervingut este dimarts d'una lesió al genoll dret a Madrid pel mateix equip mèdic que li va operar en les dues anteriors ocasions. El jugador valencianista romandrà en observació fins a l'alta hospitalària.
0: Bueno, pues Diego López, que continua aquest procés de recuperació, que ha tingut que tornar a passar pel quiròfan, se n'ha anat a Madrid pel doctor que el va operar ja en anteriors ocasions, a veure si esta és la bona, la definitiva, i se recupera d'aquesta greu lesió que va patir la passada temporada. Bueno, pues això en quant a la convocatòria. El que pot ser l'11, l'equip titular que alinee Javier Aguirre el diumenge en el Sardinero, és tota una incògnita, no ho sabem, veurem. Bueno, pues Javier Aguirre, en els equips que ha estat, sobretot pues en el Mallorca, venia jugant, pues ha utilitzat una defensa de 5, una defensa de 4, així també podia fer el mateix, ja dic, ha recuperat els jugadors con Tàrrega, con Diacabí. Veurem quin és el plantejament del tècnic mexicà de cara a eixe partit del diumenge. Una defensa de 5, una defensa de 4. El que sí que tenim clar, Pablo, és el València que vol Javier Aguirre, que vol ja veure el diumenge en el Sardinero, que és el que ja va dir en la seva presentació. Un València intens, un València competitiu, un València agressiu, entenent molt bé el que és aquesta agressivitat futbolística dins del terreny de joc, i un València que hi va ser molt clar, que al rival li costa sang, suor i llàgrimes. I és el que vol veure ja el diumenge, jugue qui jugue.
1: Sí, sobretot siga quin siga l'esquema utilitzat per Javier Aguirre, pues que l'equip siga reconeixible, que tinga aquesta identitat i sobretot molta entrega, molt de sacrifici, i que compliqui, no, al màxim la vida al rival, més enllà evidentment de ser incisius i de tindre aquesta capacitat ofensiva que esperem tinga l'equip, no?, en quant a la manera de jugar i en quant a la manera de plantejar el partit. Dies un poc abans lo de l'esquema, estava fent una ullada un poc a la trajectòria de Aguirre en ixe sentit, i sobretot en el Mallorca sí que va ser més habitual en vixar línia de 5, però en la resta d'equips, no?, podem dir que ha optat més per la defensa de 4 i després ahí alternant entre 3 migcampistes o 2 migcampistes i un mig a punta, un poc ahí variant, no? Al final és un poc també aquesta capacitat d'adaptació als recursos que té l'equip i el que busque, no?, de cara al partit contra el Racing.
0: No t'atreveixes a donar un 11, no?
1: Jo no, i més avui que perdem un dia, no?, perquè estem a dijous i ja que donar-lo ja, a veure si estàs en sentiment d'estic més inspirat.
0: Bueno, pues veurem pues, quin pot ser ixe 11 que alinea el primer equip titular de Javier Aguirre el pròxim diumenge al Sadero davant el Racing de Santander. Però ja diem, jugue el que vol Javier Aguirre, és molt clar que l'equip se ho deixa tot en el terreny de xoc. I jo crec que això, ja anem a començar a veure-ho el pròxim diumenge, perquè han estat treballant, estem veient els entrenaments de l'equip, i aquesta intensitat, aquest espírit competitiu i lluitador que ha demanat i que vol Javier Aguirre, ho hem vist en els entrenaments. Ara n'hi ha que veure-ho també en els partits, Pablo.
1: Sí, perquè si algo ha caracteritzat nostres primeres setmanes de Javier Aguirre al capdavant de l'equip és aquesta senya d'identitat, no?, que esperem ara es pugui traslladar als partits i sobretot que signifique o que siga un fet que tinga la conseqüència d'aconseguir punts i aconseguir victòries. El que volem tots, no? Ho diu el propi Javier Aguirre, que no hi ha més que pensar que en este partit de diumenge, en este partit contra el Racing, hi ha aconseguir la victòria. Tot el que s'ha treballat en ixe sentit, i també en els aspectes tàctics, van enfocats a això, a començar a sumar de 3 i a que este inici, no?, de l'etapa Aguirre, esta tornada a la competició, signifique també pues, l'inici d'una dinàmica positiva.
0: Bueno, pues l'equip que s'ha entrenat en el dia d'avui, que continuarà entrenant-se demà, és dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, festa, nosaltres tampoc tindrem informatiu, però els jugadors, ja dic, que també pues, s'entrenaran, al igual que el dissabte, que serà l'últim entrenament de l'equip perquè per la vesprada viatjarà cap a Santander en vol charter cap a Terres Càntabres després de l'entrenament, com és habitual, la roda de premsa de Javier Aguirre, del míster, que també, per supost, pues, veurem i escoltarem així pues, en directe este dissabte. Això en quant a l'entrenament i el que és ixa prèvia del València en el seu retorn a la Lliga i a ixe partit davant el Racing de Santander. Pablo, del Racing, quina és l'última hora de l'equip càntabre, que bueno, que ells han tornat a la Lliga després d'ixe ascens a primera divisió. No han començat mal perquè tenen 7 punts. És cert que abans del paró van patir una duríssima derrota davant el Celta de Vigo. L'última hora del Racing.
1: Pues bé, jo crec que el Racing ha tingut dos fases ben diferenciades d'este inici de temporada, i amb la derrota contra el Celta i també pues, en la derrota anterior que van patir, ha fet que este paró de seleccions hagi significat per a ells una mini pretemporada, i de fet el seu míster així ho ha plantejat, perquè han estat pues, treballant pràcticament en tota la plantilla, simplement dos futbolistes i mig, perquè un d'ells sols ha jugat un dels partits que hi havia en esta finestra internacionals, han estat absents, i la resta han fet una mini pretemporada, de fet amb participació inclús de jugadors del juvenil i del filial per a fer partits entre ells, i també van tindre un amistós a porta tancada contra el Logroñés en la búsqueda, no?, de seguir pulint aquesta idea tan marcada que té l'equip càntabre i millorar per a evitar, no?, situacions com la que van viure en les últimes jornades abans del paró. Ara van a tindre la tornada d'eixos internacionals, entre ells un Pablo García que ha destacat en esta finestra amb la sub-21, amb 5 gols, un Pablo García que Porto mal record així en la casa de la seva etapa en el juvenil del Betis, quan es muntava el juvenil del València.
0: Bueno, pues l'última hora del Racing de Santander, i com vos diuen, també la portada d'aquest informatiu, avui anem a tindre un protagonista especial. Ara en uns minuts anirem a Santander per a parlar amb una llegenda del Racing, amb Pedro Munitis, aquell jugador del Racing que formava parella amb Nikola Zigic, aquella parella de davanters, un gegant i un menut, i que tants gols van marcar els dos en el Racing de Santander. Nikola Zigic, que després va acabar jugant així en el València. Pues amb Pedro Munitis anem a parlar d'aquell últim València que va jugar en el Sardinero fa 14 anys, temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empatarem 2-2 en aquell últim partit en dos gols a Duriz. Munitis va jugar aquell partit.
1: Sí, i va acabar expulsat, al igual que Ricardo Costa, en aquest partit contra el Racing. Al final és tornar a un camp històric, a un camp com los campos después del Sardinero, que han estat moltes temporades en primera divisió i que va ser un poc, no?, tornar a aquests duels que aquells que som joves però ja no tant, recordem pues de les visites al Racing, on també va estar pues, per exemple, el de jugador que després va passar per el València com Sergio Canales, que va ser company per exemple de Munitis fa molts anys i que ara està de tornada i que va ser rival del València este cap de setmana. Sergio Canales ja una llegenda també del Racing, en el que va estar això sí poc de temps, eh?
0: Bueno, pues ara de seguida se n'anem a Santander i després també pues vos continuarem pues informant, donant aquesta informació de servici públic, lo de el que va ser el trasllat al nou Mestalla després que en el dia d'ahir coneguérem tots els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Després, Pablo, continuem pues informant, encara que molta gent pues ja a través de l'app, de la web i deixen ja el camí a una nova casa.valenciacf.com, ahí tenen tota la informació, però nosaltres continuem donant aquesta informació de servici públic.
1: Sí, hem de seguir recordant del tema dels plaços, que a partir del pròxim dia 14 es poden fer els grups i dia a dia pues anirem actualitzant tota la informació i les modificacions que vagin donant-se dins del procés, és a dir, el que vagi passant i els canvis, no?, dins de fase.
0: Bueno, pues ara ho recordem tot, però ara una pausa i se n'anem a Santander.
2: Hola, soy Pablo Maceo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol.
3: i ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Como os decíamos, nos vamos a Santander porque vamos a hablar hoy con una de las leyendas del Racing, Pedro Munitis, un jugador pues carismático, muy querido, hay más de 300 partidos en el Racing y siempre recordado por aquella pareja que formó con Nikola Zigic Munitis, que después Zigic jugó aquí en el Valencia. Y como volvemos al Sardinero 14 años después, qué mejor ocasión que esta para hablar con Pedro Munitis. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas. Bien, bien, todo bien, todo bien.
0: Bueno, pues encantados nosotros de volver a Santander, de volver al Sardinero 14 años después. Son muchos años, Pedro,
6: Pues sí, la verdad que demasiados, ¿no? Han pasado muchas cosas aquí en Santander, muchas de ellas no muy agradables, pero bueno, como digo siempre, ¿no? Al final de lo que más se aprende y lo que más te acaba fortaleciendo si eres capaz de superarlo es de las dificultades y bueno, ha sido así. Hemos pasado momentos difíciles, pero creo que ahora mismo el club goza de muy buena salud. Como digo también siempre, la salud de un club, bueno, pues se mide un poco por sus aficionados y creo que aquí ha habido, bueno, pues un giro de la leche, hay un sentimiento de pertenencia increíble, se ha renovado el aficionado, hay muchísima gente joven muy enganchada con el equipo y bueno, creo que todo ese proceso de pasarlo mal ha merecido la pena.
0: Bueno, pues nosotros primero que nada, pues daros la enhorabuena en nombre del Valencia y a ti, que eres una leyenda del Racing, por haber vuelto a Primera División. Porque nosotros es un equipo que recordamos muy bien, y ya te digo, el hecho de volver al Sardinero, ese estadio mítico, nos alegra y mucho, Pedro.
6: Pues muchísimas gracias. Pues para nosotros también es una maravilla el poder recibir equipos de la entidad que tiene el Valencia, un clásico de nuestra liga y uno de los grandes, ¿no? O sea que es un día de fiesta también para nosotros.
0: Por cierto, Pedro, que el último enfrentamiento, que estuvimos ahí hace 14 años, fue en la temporada 2012. Tú aún jugabas en el Racing, ¿eh?
6: Ya, fíjate. Te decía ahí fuera de micro que hay que tener mucha memoria, yo no la tengo, porque ya pasó una pila de años y nada, pues sí, ya te digo que han pasado muchas cosas, ¿no?
1: Sí, hablabas, Pedro, de todas esas cosas, ¿no? que han pasado, que habéis vivido los racinguistas, y ahora es un poco, ¿no? Esa recompensa. Es verdad que al final hay que competir, hay que sumar puntos, pero un poco también disfrutar, ¿no? De la recompensa al trabajo durante tantos años, ¿no? En la que el equipo ha estado en un lugar donde creemos que no merece.
6: Sí, totalmente. Esa sería la mentalidad o bueno, la visión. Seguramente desde la objetividad y desde la lejanía. Pero ya sabéis lo que os voy a contar, lo que es el fútbol, que bueno, cuando conseguimos entrar en la Copa de la UEFA, que había sido algo histórico aquí en Santander, vamos a entrar aunque al año siguiente no seamos capaces de soportar las dos competiciones y descendamos. Y eso no es así. A la siguiente temporada la exigencia era máxima. Ahora mismo todos estamos muy contentos de estar en Primera División, pero a nadie se le pasa ni por la imaginación. Otros tenemos la ambición de mantener la categoría y todo lo que se aleje de eso, si le preguntas a la gente cuando se ascendió, que el año que viene da igual, pero ahora no da igual, ¿no? O sea que todos estamos en las mismas.
1: Hablamos un poco, ¿no?, de eso, que al principio es vamos a disfrutar, pero luego estamos aquí y hay que ir a por todo.
6: Claro, claro, y luego si la cosa no va bien, pues la gente ya deja de disfrutar, la exigencia es máxima, el proyecto también es ambicioso y sabemos que es muy importante el intentar mantener la categoría y lo de disfrutar a veces es solo está en la mente, ¿no? Porque la realidad te dice que Primera División es súper exigente y que no siempre se puede disfrutar.
1: Pedro, ¿cómo estás viviendo en tu caso particular esta temporada, la del regreso a primera, teniendo en cuenta que has sido jugador con cerca de 400 partidos, has sido también técnico y ahora has vuelto al club, ¿no?, como responsable de metodología? ¿Cómo se vive ahora? Un poco, entiendo que un poco más desde la distancia, ¿no?, pero sufriendo igual.
6: Sí, total, es lo que te vengo contando, ¿no? Sabemos que, a ver, lo que te comentaba antes, también es cierto que la salud del club es buenísima a todos los niveles y creo que ahora mismo sus aficionados o nuestros aficionados nos haría soportar cualquier situación que nos toque vivir, porque es una pasada lo que se está viviendo en Santander. Lo que te digo es que se ha generado un sentimiento de pertenencia que seguramente que soportaríamos cualquier cosa, porque la gente está súper enganchada. Antiguamente, cuando el equipo iba bien, pues el Sardinero se llenaba o casi. Cuando la cosa no iba bien, pues te quedabas en menos de la mitad. Creo que ahora mismo esto no sucedería, ¿no? Y creo que es algo muy importante.
0: Pedro, y habéis empezado, no habéis empezado mal, ¿eh? Habéis vuelto a primero, pero ahí estáis con 7 puntos. Es cierto que antes del parón sufristeis esa goleada ante el Celta de Vigo, pero el equipo bien, adaptándose bien al retorno a primera.
6: Sí, sí, sí. Están compitiendo muy bien. Sí que es cierto que creo que estamos en un proceso de adaptación a la categoría. Ahora mismo en Primera División cualquier error, que a lo mejor en Segunda pues no pasaba nada, ahora te penaliza. Pero independientemente de los dos últimos partidos, que creo que el resultado ha sido muy abultado, creo que las sensaciones del equipo son buenas. El cuerpo técnico creo que es top y que está haciendo un trabajo estupendo. Creo que van todos a una y yo creo que es para que seamos optimistas dentro de lo que estamos hablando, la dificultad que tiene la Primera División.
0: Y con un entrenador que tiene las ideas muy claras y ha conseguido ese ascenso pues a Primera, y como tú decías, adaptándose muy bien a la máxima categoría del fútbol español, con ese míster que yo creo que ahí también es muy querido y con una idea futbolística también muy clara, Pedro.
6: Sí, muy atractiva, la verdad. Ver jugar al equipo te divierte. O sea, todos los partidos pasan un montón de cosas. Es un equipo que propone, que es proactivo, que quiere jugar a través de tener el balón, que ataca mucho y bien, y la verdad que aquí estamos muy contentos.
0: Bueno, y sabemos nosotros ahora que nos espera un partido muy difícil, muy complicado. El domingo nos alegramos de volver a Santander, pero sabemos que queremos ganar con el nuevo míster, pero sabemos que nos va a costar y mucho, Pedro, ¿eh? ¿Cómo ves al Valencia ahora con la llegada de Javier Aguirre, ¿no? Un técnico pues veterano, conoce muy bien la liga. ¿Cómo lo veis desde ahí?
6: Entrenador nuevo, pues es una incógnita seguramente lo que va a plantear, pero sí que es cierto que Aguirre, si por algo se caracteriza, es por hacer equipos muy sólidos, y para nosotros va a ser seguro un partido durísimo, como cada uno, ¿no?, de los que te tocan, pero quizá este más por lo que hablamos. Seguro que todo el mundo dentro de la plantilla va a estar súper enganchado, queriendo demostrar al míster que puede contar con él, y para nosotros también, bueno, para la gente del primer equipo, pues bueno, con la dificultad que conlleva el no poder hacer un análisis, ya que es el primer partido que va a estar el entrenador.
1: Pedro, estamos hablando de este regreso a primera, ¿no?, del Racing, que coincide, ¿no?, también con el regreso de un jugador que entiendo que ha vuelto de manera especial, ¿no?, como es Sergio Canales, al que conocemos también bien aquí en Valencia. Un poco cómo se ha vivido, ¿no?, ese regreso, y qué significa también, pues, para la gente del club el volver a contar a un jugador que marcó, pues, tan pronto, ¿no?, ese pico tan pronto, y que entiendo que la gente, pues, tenía ganas de volver a tenerlo en el Racing con el ascenso.
6: Sí, la verdad que nos ha hecho mucha ilusión a todos la vuelta de Sergio. No le pudimos disfrutar mucho porque, bueno, explotó de una manera impresionante y marchó muy joven, pero mucha ilusión porque es un jugador que su juego es también muy atractivo, muy acorde con lo que plantea el míster, y también muy ilusionados porque cada vez que tenemos gente de casa acaba dando un poco más, ¿no? Nos da ese plus de lo que hablábamos de sentir de esto de una manera especial. Sergio además ya con muchísima experiencia, que también es muy importante y que lo vamos a necesitar sobre todo en momentos complicados, y bueno, yo creo que somos muy afortunados de poder contar con él.
0: Con Pedro Munitis, la leyenda del Racing de Santander, estamos hablando, pues, en la previa de lo que será, pues, el partido del próximo domingo, que evidentemente lo decíamos en la introducción de la entrevista, ¿no? Siempre recordaremos aquella célebre delantera, Pedro Munitis-Zigic, que después acabó jugando Nicola aquí en el Valencia, Pedro.
6: Bueno, pues un momento maravilloso el haber coincidido con Nico, porque era brutal, o sea, un jugador espectacular, un entendimiento del juego de la leche, fue una conexión desde el primer momento, o sea, no hablábamos el mismo idioma, pero fue coincidir en el campo y entendernos a la perfección, y eso es porque era un jugador súper inteligente, que por cierto jugaba mucho mejor con los pies que el juego aéreo, aunque sí, era
1: mucho más, ¿no?, era un delantero alto, que es lo que se pretendía hacer de él.
6: Era brutal.
0: Pedro Munitis, hemos dicho, jugador, entrenador, ahora de responsable de metodología de la cantera del Racing, bueno, pues ahí también ayudando a formar futuros jugadores, Pedro.
6: Sí, bueno, creo que la gente que hemos estado, pues, en el fútbol profesional y durante tanto tiempo y habiendo vivido pues tantas cosas, creo que casi tenemos la obligación de intentar transmitir todo eso que hemos vivido nosotros. Creo que les podemos ayudar mucho a los chicos y que necesitan ese acompañamiento, porque luego el fútbol profesional es tan exigente que bueno, pues cuanto mejor formados estén, pues mejor lo van a pasar.
0: Pedro Munitis, que ha sido un placer, nos alegramos mucho y encantados, como te hemos dicho, de volver el domingo al Sardinero y enfrentarnos al Racing de Santander en Primera División 14 años después. Un saludo y nos vemos.
6: Igualmente, para nosotros también es un placer, como he dicho al principio. Un abrazo fuerte.
0: Pedro Munitis, encantat de vore de nou al València en el Sardinero, enfrontar-se al Racing de Santander, i nosaltres també, de tornar, pues, a aquest estadi, pues, un dels estadis que tenim també, pues, ganes de tornar esta temporada, com tindrem ganes també en el seu dia, tornar a la Rosaleda, a Màlaga, on guanyarem allí una lliga. Pablo, alguna cosa més que se dicen de la prèvia del partit del diumenge?
1: Simplement fem menció abans de Canales, també hi ha altres futbolistes, no? Ho hem comentat també durant l'entrevista, aquest pas de Nicola Ziguis per els dos clubs, també Alexis Ruano, Javier Arizmendi, són alguns dels jugadors que han jugat en els dos clubs, com també tenim el cas ara, però un poc el viatge a la inversa de André Almeida, el jugador que està a hores d'ara competint en el Racing de Santander, el jugador valencianista.
0: I cedit pel València. Bueno, l'equip, com hem dit, demà continuarà entrenant-se a la ciutat esportiva de Paterna, és dia festiu, 9 d'octubre, però no van a parar, dissabte de nou entrenament, després viatge per la vesprada cap a Santander, abans la roda de premsa del míster el dissabte, que vos oferirem així en directe. Deixem, aparquem pues, la lliga, perquè també estem pendents d'eixe partit de la Copa del Rei, primera eliminatòria que disputarà el València. Ja sabem dia i hora.
1: Sí, es va fer oficial en la vesprada d'ahir, ixe horari per al partit de Copa del Rei contra el Tavernes, ixe duel valencià que anem a viure en esta primera ronda de la Copa del Rei. Serà el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit, ixe partit entre el Club de Futbol Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna i el València Club de Futbol. Sabem el dia, sabem l'hora, però no sabem encara on es jugarà, perquè com ja ens explicava ahir el president del Tavernes, Alba Talents, estan a l'espera d'eixa visita que han de fer els delegats de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista per a la pròxima setmana, per al dijous, dia 15, i ahir ja sabran pues, un poc més si és o no viable el jugar en el municipal de Tavernes i si pues, dins d'eixes opcions tenen capacitat d'adaptar l'estadi, en este cas el municipal de Tavernes, a les necessitats d'eixe partit i a les exigències de la federació per a esta primera ronda. Un municipal de Tavernes que no podem oblidar està a escassos metres del pavelló municipal de Tavernes, on tenim un dels murals de la ruta d'Artur Badel del València. Per tant, podem dir que és un estadi, tot i ser, evidentment, el Tavernes, molt, molt valencianista.
0: Bueno, pues, dimecres, 28 d'octubre, a les 9 de la nit, i veurem, eixa visita el pròxim dijous al municipal de Tavernes, si valida la Federació Espanyola de Futbol, que se jugue allí, i si no, com va dir ahir el president Salva Talents, ells estarien encantats, i guarem Estalla. Veurem, i així també ho contarem. Per acabar en la informació del València, bueno, ahir ja vos donarem ampla informació de lo que va ser pues, ixa notícia, els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla, així cada dia en l'informatiu del València i en totes les plataformes digitals del València vos anirem informat de com va ser ixe trasllat al nou Mestalla, però Pablo, com a recordatori general, anem en el més important d'aixòs preus dels abonaments del València per al nou Mestalla.
1: Al final, recordem, que ja ho vam comentar en jornades anteriors, que el camp es va dividir en quatre grades, en la grada baixa, la grada mitja i eixe últim anell que està dividit en grada alta i grada superior, i que a partir d'ahir anem a tindre uns preus en la grada baixa entre 1.700 i 750 euros, en la grada mitja entre 1.100 i 600 euros, en la grada alta entre 650 i 400 euros i en la grada superior de 450 a 300 euros els abonaments més barats. A això li hem d'afegir els dos zones especials, que són per a persones amb mobilitat reduïda, en este cas en la grada baixa amb un preu de 300 euros, i la grada d'animació, també situada en el fons nord de l'estadi, que tindrà un preu de 340 euros. Estos preus són sense descomptes, perquè hem de recordar que el València va a mantenir els descomptes que s'han vingut aplicant en esta temporada en la que estem de cara a la pròxima temporada. Això que implica que els abonaments infantils van a costar un 50%, els abonaments juvenils un 10% menys i també els de majors de 65 anys. Així, hem de sumar també els descomptes del 5% per accionista i aquells que són la recompensa a la fidelitat, la recompensa a l'assistència d'un 10 o un 15% en funció si s'ha acudit al 80 o al 100% dels partits d'esta temporada en la que estem. I a banda, fins a un 50% de descompte es pot aconseguir si ens acollim al seient lliure, que anirà aplicant-nos el 40% de cada venda d'eixa entrada que nosaltres alliberem en este, en esta fórmula, la del seient lliure.
0: Bueno, pues tota la informació en la app, en la web del València i en eixa, en eixa enllaç camí a una nova casa .valenciacf.com. Ahí està tota la informació. I molt important també eixa ferramenta que ha ficat el València, eixe mapa 3D, on podeu veure pues, tot l'estadi, totes les localitats, i ahí on podeu fer ja, anar fent ja, la tria del seient i del vostre futur nou abonament, acorde pues, a la vostra disponibilitat també econòmica.
1: Sí, sobretot en funció del sector, en funció també de, del preu i la disponibilitat econòmica, conformar els grups, que és el que toca ara, a partir de, del pròxim dia 14, s'han de conformar els grups i ja pues, tenim tota la informació amb els preus, amb els descomptes, amb aquesta visibilitat que es va tindre cada lloc per a decidir, no? I a partir d'ahí, pues, veure si estem o no d'acord en la gent que tenim a prop i conformar aquests grups que van a donar lloc a aquesta primera fase, no? Que és la de conformar els grups per allà després elegir el lloc i el seient.
0: I això serà la primera fase a partir del 14 al 30 d'octubre. Ja dic, ahí podeu crear els grups per amics, per familiars, per penyistes, o si voleu anar a soles, ahí també s'heu d'inscriure i, ja diem, serà un procés 100% online, però és el primer pas, a partir del 14 d'octubre fins el 30 d'octubre. Bueno, ho deixem així, ja dic, anirem informant tots els dies sobre aquest trasllat al nou Mestalla. Ara anem també a la prèvia del cap de setmana per als equips de l'acadèmia, per al Mestalla.
3: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment.
7: VCF Ràdio, l'Acadèmia.
0: L'actualitat de l'acadèmia i la prèvia, perquè ja dic que estem a les portes del cap de setmana, demà encara és divendres, és dia festiu, no tindrem informatiu, per això estem ja fent la prèvia de tots els partits. I el Mestalla jugarà el dissabte en Terres Alacantines davant l'Elche Licitano després d'haver aconseguit la primera victòria de la temporada, a la que volen donar continuïtat, Pablo.
1: Sí, i allí estarà el nostre company Víctor Barea, esperem per a contar-nos el que és... Esperem que siga la segona victòria de la temporada després de l'aconseguida el passat cap de setmana, així en el Puigades contra la Penya Deportiva, el Mestalla, que va jugar contra altre filial, contra el filial de l'Elche, i va ser un partit en el que es van enfrontar dos equips que estan molt igualats, perquè acumulen els mateixos punts en la taula en aquestes altures de la temporada i que busquen pues, el que és la seva segona victòria. La setmana està sent un tant diferent perquè van reincorporant-se els internacionals, aquells jugadors que han estat en les seues seleccions, com siga Juan Jala, Roman Davis o Dominic Staukas, i progressivament pues, anem a veure si poden estar disponibles i també, pues, com diem abans, aquests futbolistes que van o no en el primer equip a Santander, i en funció d'això pues veurem si poden estar a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: El Saron Mayol, Otorbi, Iker Córdoba, jo crec que això van a ser fixes en la convocatòria del primer equip, i Aymar Blázquez, com ha vingut també pues, jugant en els últims partits amb Mestalla, també podia ser un reforç de cara al partit del dissabte.
1: Anem a veure perquè, com diem, la setmana passada va ser molt important en aquesta victòria del filial valencianista, i parlant de possibilitats d'estar en la convocatòria, hem de parlar d'un Marc Jurado que la setmana passada pues, va entrar en una primera citació, però es va quedar finalment fora de l'última llista, de la llista definitiva, i també hem de parlar de Pablo López, que l'estem veient ja entrar amb el grup després de molts mesos d'absència. Recordem que es va lesionar la temporada passada mentre estava cedit en el Mirandés, sí que està ja en el tram final de la seva recuperació. Anem a veure si en les pròximes setmanes pot començar i entrar en les convocatòries.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, ens ha parlat en la prèvia d'aquest partit

0: siempre lo mismo, dar lo máximo de nosotros en el campo que sea y a por los tres puntos siempre. Es que es un orgullo ser un capitán del Valencia Mestalla y eso es, la verdad es que siempre con quien juegue, con Amos, con Iker, con Fontanet, con quien sea, la verdad es que somos un equipo y nos sentimos todos muy a gusto.
1: Alejandro Panach, el central del Mestalla, per eixa prèvia del partit que jugarà l'equip d'Òscar Sánchez el dissabte a les 5 de la vesprada davant l'Elche Licitano, partit que vos oferirem, com sempre, així, per UCF Media Ràdio. Ahí estarà Víctor Barea. Fem repàs al que ens espera també per als equips de l'acadèmia, Pablo.
2: Pues va ser un cap de setmana diferent. Per allà del festiu de demà van haver partits avançats. En este cas, tant a esta vesprada, on jugarà ja un dels nostres equips, en este cas el cadet A, com al dia de demà, on van a disputar-se els partits de Lliga Autonòmica i també el duel de Lliga Nacional Juvenil, entre el Juvenil B i el Castelló B. Però els plats forts de la jornada, per dir-ho d'alguna manera, a banda del partit del Mestalla, ens van a portar fins al diumenge, perquè el Juvenil A, l'equip d'Euge Rivera, afronta un complicat desplaçament, se'n van a Mallorca per a visitar la ciutat esportiva Antonio Asensio i mesurar-se amb el Mallorca, que és un dels equips que ha entrat nou en este grup 7 de la divisió d'honor juvenil i que va canviar un poc la dinàmica, no? Allò del viatge en avió el dissabte i el diumenge al migdia afrontar aquest duel contra un equip que és un dels rivals directes, podem dir-ho així, en esta divisió d'honor juvenil per estar en eixa part alta de la classificació i que esperem puga seguir la ratxa després de la derrota en la primera jornada per a anar sumant victòries, ja són victòries per als d'Euge Rivera. I en el cas de les xiques, en el cap del futbol femení, tenim partit per al femení C, que juga diumenge, així en la ciutat esportiva de Paterna contra la Nucía, i sobretot el duel del femení B contra el Barcelona C, contra el Barça C, que esperem siga el tornar a la senda de la victòria.
1: I recordem que el primer equip del València femení no té lliga, descansa. I bueno, pues les de Miquel Crespo que continuen pues preparant i se retorn la lliga, sobretot per a revertir el mal començament de temporada que estan protagonitzant amb aquests 6 partits pues sense conèixer la victòria. Ho deixem així, el que és este informatiu del València. Ja dic, demà, dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, no tindrem informatiu del València. Tornarem el dissabte per oferir-vos la roda de premsa del míster de Javier Aguirre, però esta vesprada sí que tenim Magazine Sentiment UCF. Ahí a partir de les 7, ahí estarà Pablo Orch i servidor per a contar-vos. Pues l'última hora del València. Que passeu bon pont festiu, que són molts dies els que puguen disfrutar-lo.
3: Moments històrics del València.
4: Ser futbolista és un privilegio, pues haber sido futbolista del Valencia Club de Fútbol muchísimo más. Yo llego al Valencia desde el Colegio Salgui a los 15 años de la mano de Vicente Guillot. Vicente Guillot estaba muy relacionado con aquel colegio. En aquella época, pues los Valencia, Levante, Don Bosco, Benimar, Colegio Salgui, yo creo que eran los clubes más importantes a nivel fútbol base. Y fuimos varios los jugadores que a lo largo de aquellos años llegamos a jugar en los juveniles o en el Mestalla. Y sí, fue en el 81 cuando Vicente Guillot decide incorporarme al División de Honor de Óscar Rubén Valdez desde los infantiles del Colegio Salgui. En mi casa, mis padres, sobre todo mi padre, siempre me inculcó la importancia de los estudios por delante del fútbol. Y el fútbol es un entretenimiento que poco a poco te va saliendo mejor, que vas dando pasos positivos y que, hombre, lógicamente después llegar al Valencia pues significaba el hecho de tener la oportunidad de seguir progresando y nada menos que en el Valencia. Fue todo muy rápido, como digo yo. A los 15 años llegué al Valencia, que fue cuando empecé a ver asiduamente al primer equipo en Mestalla, y 2 años después estaba abajo con ellos jugando. A veces piensas en qué jugador finalmente va a tirar ese número de partidos, pues piensas en los José Luis Gallá, piensas en los Carlos Soler, futbolistas que ahora mismo llevan ya muchos partidos, son jóvenes, son de aquí, subieron de,

0: Hola, soy Miguel Monferrer y escucho los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio.
1: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la ràdio del València todos nuestros partidos.
0: Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
2: Bienvenidos a Mestalla. Un legado.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dijous 8 d'octubre. Podríem dir que ja estem a les portes d'un cap de setmana del retorn de la Lliga el diumenge, el pròxim diumenge, a l'estadi del Sardinot davant del Racing de Santander, i la veritat és que ja tenim ganes veure de nou al València, al nou València de Javier Aguirre, veure-lo pues, competir, perquè han sigut pues, tres setmanes de paró de la Lliga i bueno, pues, ja tenim ganes que arribi pues, ixe partit. Ja dic, estem a les portes del cap de setmana perquè demà divendres és dia festiu, dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d'octubre no tindrem informatiu del València, però això sí, el València continuarà entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe retorn a la Lliga, en ixe partit davant el Racing de Santander. En un partit que és important per al València, després de ixa il·lusió que teníem tots, ixa esperança en l'arribada de Braulio Vázquez primer com a director esportiu del València, el nou entrenador Javier Aguirre, bueno, pues ara torna a la competició i l'equip té que començar a guanyar partits. És cert que va guanyar a Vitoria davant l'Alavés, que va ser pues, la primera victòria de la temporada, però n'hi ha que començar a revertir el mal començament de temporada que ha tingut l'equip en este inici de Lliga, amb només 4 punts.

0: en esos 7 primers partits. I ja diem, tots estem il·lusionats, en ganes de veure el València de Javier Aguirre i de que pogam guanyar ixe partit al Sardinero davant el Racing de Santander, que com va dir el míster, el tècnic mexicà, en la seva presentació, només va arribar així a València, l'objectiu i el pla era guanyar ixe partit al Racing de Santander. I en això ha estat l'equip i els jugadors en aquestes 3 setmanes de paró, 2 des que se va fer càrrec Javier Aguirre, preparant intensament ixe partit i poder-lo guanyar per a començar que siga el resurgir del València en esta lliga amb Javier Aguirre. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del València, que ja diem ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, pues va recuperant jugadors, que també era un dels objectius d'este paró de la Lliga, recuperar jugadors que estaven lesionats, i va recuperar-los Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, on el València tornarà al Sardinero 14 anys després. Se diu pronte, el Racing de Santander, que ha tornat a primera, i el València que tornarà a aquest estadi, perquè l'última volta que va jugar allí va ser en la temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empatarem en aquell partit 2-2. Pues ara, 14 anys després, tornem al Sardinero i, bueno, volem recordar també pues aquells partits entre València i Racing de Santander, i avui anem a tindre un protagonista molt especial, una llegenda del Racing de Santander, com és Pedro Munitis. Més de 300 partits en el Racing de Santander, un jugador molt volgut, molt, molt carismàtic, recordat sempre per aquella parella davantera pues tan atípica que formaven, Nikola Zigic, el gegant que després va vindre així al València, i Pedro Munitis. Bueno, pues avui amb Pedro Munitis anem a recordar com eren aquells València Racing de Santander, Racing de Santander València, ara que el València torna al Sardinero 14 anys després. Bueno, pues de tot això, i per supost també estem en el dia després de conèixer els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ahir, pues, en el nostre informatiu donàrem ampli informació de lo que van ser ixos preus, els passos a seguir, però avui anem a continuar donant informació de servici públic per a tots els abonats i futurs abonats del nou Mestalla, perquè tinguin clar pues els passos a seguir i tot el que han de fer a partir del 14 d'octubre, que començarà pues l'agrupació i la primera fase d'aquest procés del trasllat al nou Mestalla. Bueno, pues ho comentarem tot, i ja que estem pues en la prèvia del cap de setmana, perquè ja diem, demà no tindrem informatiu, també repassarem les prèvies del cap de setmana per al Mestalla, que jugarà el dissabte davant l'Elche Ilicitano, i tots els partits pel que fa als equips de l'Acadèmia. El València femení té paró de la Lliga, descansarà este pròxim cap de setmana, però ja dic, ara vos contarem l'última hora del Mestalla i de tots els equips de l'Acadèmia. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València, que cada dia podeu seguir-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a l'app, a la web o al canal de YouTube, i podeu veure este informatiu en directe a aquestes hores, tots els dies, de dilluns a divendres. Que no arribeu al directe? Bueno, pues queda gravat, i ahí també pues en l'app del València se pot veure, també en el canal de YouTube, i si no, pues en el nostre podcast. Bueno, pues són totes les plataformes que tenim per a que pugueu veure este informatiu i tota la programació d'UVCF Media Ràdio, perquè també com a novetat esta temporada, en el cotxe També podeu escoltar-nos a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, saludem a Pablo Orts. Què tal, Pablo?
1: Hola, Robi, què tal? Com estem? La veritat que avui és un dijous que per a nosaltres és un poc divendres, no? Per allò del festiu de demà, perquè va ser dia de prèvies. Avui ja i estem centrats...
0: Estem a l'esport ja del cap de setmana i tenim ganes, ja de futbol.
1: Perquè al final parlem de la tornada a la competició del primer equip masculí, evidentment, i d'eixa estrena que va produir-se de Javier Aguirre en la banqueta del València. És un cap de setmana de tornada a la competició, però un cap de setmana especial, no?
0: És que han sigut tres setmanes de paró de la Lliga. És cert que en el València, pues, des de, en este paró, pues, s'han produït moltes novetats, l'arribada de Braulio Vázquez com a director esportiu, el nou entrenador, Javier Aguirre, tots estem en eixa il·lusió, en eixa esperança que comence l'equip a revertir el mal començament de temporada, que ja ho hem dit, però ara ja comença l'hora de la veritat i el diumenge n'hi ha que guanyar-li el Racing, eh?
1: Sí, ara és el que... pues... té que donar-li, no?, sentit a tot el que ha passat en estos dies. També no és que l'equip ha estat treballant de valenta, sinó la societat esportiva de Paterna, i esperem, no?, que puga ser la d'este diumenge la primera de moltes victòries del València esta temporada. Ara comentarem, no?, però ja que veure, no?, la part positiva d'este paró, més enllà de per a eixe treball, no aleshores de Javier Aguirre, sinó també per a recuperar efectius i per a que alguns futbolistes estiguen més a prop de tornar, també.
0: Els objectius que s'havia marcat Javier Aguirre, en això està treballant l'equip, pues, en aquestes tres setmanes, dos des que s'ha va fer Javier Aguirre, càrrec de l'equip, ho va dir el míster molt clarament en la seva presentació. El objetivo y el plan es ganarle al Racing de Santander. En això ha estat, i ja dic, i va continuar fins el dissabte, que l'equip s'entrenarà així en l'estrena del que serà Javier Aguirre com a nou entrenador del València, pues poder començar en una victòria el diumenge davant el Racing de Santander. Pablo, anem en lo que és ja l'última hora d'eixe entrenament, que també s'ha tret els objectius, que s'ha aconseguit en este paró de la Lliga, recuperar jugadors de cara a aquesta convocatòria al cap de setmana davant el Racing.
1: Sí, perquè al llarg de la setmana, pues, hem anat parlant de diferents noms propis, de jugadors que poden anar, pues, aplegant i estar disponibles novament, i hem de parlar en el dia d'avui d'Arnau Danjuma, que ha fet treball de camp en solitari, que encara no s'ha reincorporat al grup, però ja l'hem vist sobre la gespa de la ciutat esportiva de Paterna, i sobretot, no?, hem estat pendents de Luis Rioja, que avui ha entrenat en normalitat. Robi, avui ja ha completat la sessió amb el grup, de la mateixa manera que Guido i Stole Dimitrievski, que ja han tornat d'un d'aquest homenatge a Leo Messi i l'altre dels compromisos amb la seva selecció.
0: Sí, s'esperava avui l'arribada de Guido després d'haver estat en aquest homenatge de Leo Messi. Arribat a primera hora del matí, s'ha entrenat i està disponible Guido Rodríguez de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. I Dimitrievski també, després d'haver jugat els partits en la seva selecció de Macedònia, també ha sigut un mes així en la ciutat esportiva de Paterna. Ara entrarem en Diacabiz i Sartarra, que van a ser les grans novetats en la convocatòria, però sobre Danjuma i Luis Rioja, com ha comentat Pablo, avui ha fet una bona part de l'entrenament amb el grup. Ahir ja vos contem que aquests problemes en el taló que tenia, pues, Luis Rioja, i que venia, pues, arrossegant des de que se va tornar a lesionar a Vitoria. Ell s'havia marcat en aquestes tres setmanes de paró recuperar-se del tot, i Luis Rioja, que ja va jugar, recordem, després de Vitoria, el partit davant la Real Societat, va estar segur també per a aquest partit davant el Racing.
1: Sí, i al final és una notícia, no?, que estàvem esperant amb aquest treball, no?, especial, aquest treball que ha fet en este cas Luis Rioja per a poder estar. Sabem que, pues, tenia dolor, que no ho ha estat passant bé, però se li ha adaptat, no?, tot aquest treball durant aquestes setmanes per a que poguera passar, no?, el que ja ha passat en el dia d'avui, i és que puga estar amb el grup i que puga plegar a estar en condicions de competir en el partit del pròxim diumenge.
0: I després Dan Juma, que també està en pendents pues, estos dies, avui ja ha començat a fer treball de camp en solitari. Encara no ha pogut entrenar-se amb el grup. Són molestes que ve arrossegant en el turmell des de que va acabar este paró de la Lliga després del partit davant la Reial Societat. I anem a esperar. És cert que encara no s'ha entrenat amb l'equip, però avui ja ha fet treball de camp en solitari. Encara falten dos entrenaments, el de demà divendres i el del dissabte. Veurem, a veure si Dan Juma pot arribar o no. Pel que fa a la resta, convenim contant-vos. En estos últims dies, Diacabí i César Targa, que eren els objectius que s'havia marcat el cos tècnic i el cos mèdic del València en recuperar-los, s'han recuperat, estan bé i estan disponibles per al diumenge.
1: Sí, i és altra de les notícies, no?, que estàvem esperant al llarg d'aquestes setmanes amb este paro internacional. Sabíem que d'una manera o altra no guanyàvem temps de cara al pròxim partit i això era positiu per a homes com Mukhtar Diakabi o César Tàrrega, que ja estan pues, entrenant en normalitat i que tot apunta que seran les grans novetats de la convocatòria de cara al partit de diumenge. Important el recuperar efectius en eixa línia defensiva, que és on estan acumulant-se moltes baixes, concretament en la posició de central, i això permet, no?, pues, també al cos tècnic el tindre més alternatives tant per aquesta posició com per a altres, perquè recordem que, per exemple, Pepe Lu, aquestes jornades abans del paro, havia estat actuant com a central per aquesta acumulació de baixes, i ara pues, hi ha un poc més de marge, no?, amb aquestes recuperacions de dos centrals, en aquest cas, com són Diacabí i César Tàrrega.
0: I ja dic, són jugadors importants perquè era una zona, aquesta zona central de la defensa, que estava molt mermada per les baixes i per lo que hem contat. Ahí està jugant pues, Pepe Lu de central, fins i tot també Iker Córdoba, el central del filial. Però ara, en la recuperació de Tàrrega i Diacabí, pues són més efectius els que tindrà per a aquesta zona defensiva Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, i com dir les novetats en aquesta convocatòria. Deslesionats de llarga durada, i venim contant també bones notícies en quant a Copete i Fulquier, que s'estan entrenant amb certa normalitat, podríem dir, amb el grup. Avui pràcticament han completat tot l'entrenament i són bones notícies perquè Copete ha estat 7 mesos lesionat, que ha tingut que passar pel quiròfan, i bueno, i va assimilar molt bé les càrregues de treball el central andalús, i podríem dir també que està en aquest tram final de la seva recuperació.
1: Sí, han sigut dos setmanes sense, bueno, dos caps de setmana millores de competició, tres setmanes d'aquest últim partit, i al final pues, també, no?, estos futbolistes que han vist com van evolucionant positivament les seves lesions, com han pogut treballar amb aquest treball específic per a recuperar-se i que estan a prop de tornar. Jo crec que en este sentit estem veient, no?, una línia similar en què cadascú en les seves peculiaritats i en la seva situació diferent, però que és que van passant les setmanes i que evidentment estan més a prop de tornar, i això sempre és positiu.
0: I ja dic, tot això en clau de convocatòria de cara a lo que serà pues, si se partit davant el Racing de Santander, pues els canterans Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aymar Blázquez, bueno, pues que també evidentment són, estan o David Otorbi, m'oblidava, David Otorbi estan, són jugadors del primer equip, estan en dinàmica de primer equip. De fet, l'únic dels quatre que està jugant en el Mestalla és Aymar Blázquez, i jo crec que això va continuar també en este cap de setmana. Esperarem a la convocatòria del dissabte, però Otorbi, Mayol i Iker Córdoba són fixes.
1: Sí, ja des de fa algunes setmanes que dins d'aquesta dinàmica de primer equip estava també Alejandro Panach, però en les recuperacions que estem parlant ja està més en dinàmica de Mestalla, ha sigut titular en les últimes setmanes. Aymar Blázquez pues, és el jugador que ha estat un poc ahí a cavall, no? Entre els entrenaments de primer equip, les sessions de treball a les hores de Javier Aguirre, i després és cert que els caps de setmana, aquests dos que no han hagut competició, ha sigut titular amb el Mestalla, tant contra el Poblense com el passat cap de setmana en eixa victòria davant la penya deportiva. Esta setmana està novament entrenant a les ordres de Javier Aguirre, anem a veure el cap de setmana pues què decideix el tècnic mexicà de cara a eixe partit contra el Racing, en el que sí que estan optant, no? Més encara a eixa convocatòria, pues, jugadors que no han baixat també el Mestalla, com són els que comentaves abans, el central Iker Córdoba, el extrem David Otorbi i un Aaron Mayol, que sembla que va plegar per a quedar-se amb aquesta gran irrupció que va tindre a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: Això en quant a aquesta convocatòria, la primera convocatòria de Javier Aguirre com a nou entrenador del València de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. Ara presentarem el que pot ser l'equip titular, el primer 11 titular de Javier Aguirre. Però ahir també tingueren notícies d'aquesta operació a la que ha sigut sotmès de nou Diego López, part mèdic del València, sobre l'operació tercera que patix el Guajín.
1: Sí, ahir feia públic el València un informe mèdic donant els detalls d'eixa intervenció, que deia així: el jugador del València Club de Futbol, Diego López, va ser intervingut este dimarts d'una lesió al genoll dret a Madrid pel mateix equip mèdic que li va operar en les dues anteriors ocasions. El jugador valencianista romandrà en observació fins a l'alta hospitalària.
0: Bueno, pues Diego López, que continua aquest procés de recuperació, que ha tingut que tornar a passar pel quiròfan, se n'ha anat a Madrid pel doctor que el va operar ja en anteriors ocasions, a veure si esta és la bona, la definitiva, i se recupera d'aquesta greu lesió que va patir la passada temporada. Bueno, pues això en quant a la convocatòria. El que pot ser l'11, l'equip titular que alinee Javier Aguirre el diumenge en el Sardinero, és tota una incògnita. No ho sabem, veurem. Bueno, pues Javier Aguirre, en els equips que ha estat, sobretot pues en el Mallorca, venia jugant, pues ha utilitzat una defensa de 5, una defensa de 4, així també podia fer el mateix, ja dic, a recuperar els jugadors con Tàrrega, con Diacabí. Veurem quin és el plantejament del tècnic mexicà de cara a eixe partit del diumenge. Una defensa de 5, una defensa de 4. El que sí que tenim clar, Pablo, és el València que vol Javier Aguirre, que vol ja veure el diumenge en el Sardinero, que és el que ja va dir en la seva presentació. Un València intens, un València competitiu, un València agressiu, entenent molt bé el que és aquesta agressivitat futbolística dins del terreny de joc, i un València que hi va ser molt clar, que al rival li costa sang, suor i llàgrimes. I és el que vol veure ja el diumenge, jugue qui jugue.
1: Sí, sobretot siga quin siga l'esquema utilitzat per Javier Aguirre, pues que l'equip siga reconeixible, que tinga aquesta identitat i sobretot molta entrega, molt de sacrifici, i que compliqui, no, al màxim la vida al rival, més enllà evidentment de ser incisius i de tindre aquesta capacitat ofensiva que esperem tinga l'equip, no, en quant a la manera de jugar i en quant a la manera de plantejar el partit. I és un poc abans lo de l'esquema, estava fent una ullada un poc a la trajectòria de Aguirre en aquest sentit, i sobretot en el Mallorca sí que va ser més habitual en aquesta línia de 5, però en la resta d'equips, no, podem dir que ha optat més per la defensa de 4, i després ahí alternant entre 3 migcampistes o 2 migcampistes i un mitja punta, un poc ahí variant, no? Al final és un poc també aquesta capacitat d'adaptació als recursos que té l'equip i al que busque, no, de cara al partit contra el Racing.
0: No t'atreveixes a donar un 11, no?
1: Jo no, i més avui que perdem un dia, no? Perquè estem a dijous i ja que donar-lo ja, a veure si estàs en sentiment, estic més inspirat.
0: Bueno, pues veurem pues quin pot ser ixe 11 que alinea el primer equip titular de Javier Aguirre el pròxim diumenge a Sardinero davant el Racing de Santander. Però ja diem, jugue el que vol Javier Aguirre, és molt clar, que l'equip se ho deixa tot en el terreny de joc. I jo crec que això ja anem a començar a veure-ho el pròxim diumenge, perquè han estat treballant, estem veient els entrenaments de l'equip, i aquesta intensitat, aquest espírit competitiu i lluitador que ha demanat i que vol Javier Aguirre, ho hem vist en els entrenaments. Ara n'hi ha que veure-ho també en els partits, Pablo.
1: Sí, perquè si algo ha caracteritzat no, aquestes primeres setmanes de Javier Aguirre al capdavant de l'equip és aquesta senya d'identitat, no? Que esperem ara es pugui traslladar als partits i sobretot que signifique o que siga un fet que tinga la conseqüència d'aconseguir punts i aconseguir victòries. El que volem tots, no? Ho diu el propi Javier Aguirre, que no hi ha més que pensar que en este partit de diumenge, en este partit contra el Racing, i aconseguir la victòria. Tot el que s'ha treballat en aquest sentit, i també en els aspectes tàctics, van enfocats a això, a començar a sumar de 3 i a que este inici, no, de l'etapa Aguirre, esta tornada a la competició, signifique també pues, l'inici d'una dinàmica positiva.
0: Bueno, pues l'equip que s'ha entrenat en el dia d'avui, que continuarà entrenant-se demà, és dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, festa, nosaltres tampoc tindrem informatiu, però els jugadors, ja dic que també s'entrenaran, pues, al igual que el dissabte, que serà l'últim entrenament de l'equip perquè per la vesprada viatjarà cap a Santander en vol charter cap a Terres Càntabres després de l'entrenament, com és habitual, la roda de premsa de Javier Aguirre, del míster, que també, per supost, pues, veurem i escoltarem així pues, en directe este dissabte. Això en quant a l'entrenament i el que és ixa prèvia del València en el seu retorn a la Lliga i a aquest partit davant el Racing de Santander. Pablo, del Racing, quina és l'última hora de l'equip càntabre, que bueno, que ells han tornat a la Lliga després d'aquest ascens a primera divisió. No han començat mal perquè tenen 7 punts. És cert que abans del paró van patir una duríssima derrota davant el Celta de Vigo. L'última hora del Racing.
1: Pues bé, jo crec que el Racing ha tingut dos fases ben diferenciades d'aquest inici de temporada, i amb la derrota contra el Celta i també pues, en la derrota anterior que van patir, ha fet que este paró de seleccions hagi significat per a ells una mini pretemporada, i de fet el seu míster així ho ha plantejat, perquè han estat pues, treballant pràcticament en tota la plantilla, simplement dos futbolistes i mig, perquè un d'ells sols ha jugat un dels partits que hi havia en esta finestra internacionals, han estat absents, i la resta han fet una mini pretemporada, de fet amb participació inclús de jugadors del juvenil i del filial per a fer partits entre ells, i també van tindre un amistós a porta tancada contra el Logroñés en la búsqueda, no, de seguir pulint aquesta idea tan marcada que té l'equip càntabre i millorar per a evitar, no, situacions com la que van viure en les últimes jornades abans del paró. Ara van a tindre la tornada d'eixos internacionals, entre ells un Pablo García que ha destacat en esta finestra amb la sub-21 amb 5 gols, un Pablo García que porta mal record així en la casa de la seva etapa en el juvenil del Betis quan s'enfrontava al juvenil del València.
0: Bueno, pues l'última hora del Racing de Santander, i com vos diuen també la portada d'este informatiu, avui anem a tindre un protagonista especial. Ara en uns minuts anirem a Santander per a parlar amb una llegenda del Racing, amb Pedro Munitis, aquell jugador del Racing que formava parella amb Nikola Zigic, aquella parella de davanters, un gegant i un menut, i que tants gols van marcar els dos en el Racing de Santander. Nikola Zigic, que després va acabar jugant així en el València. Pues amb Pedro Munitis anem a parlar d'aquell últim València que va jugar en el Sardinero fa 14 anys, temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empataren 2-2 en aquell últim partit en dos gols a Duriz. Munitis, va jugar aquell partit.
1: Sí, i va acabar expulsat, al igual que Ricardo Costa, en ixe partit contra el Racing. Al final és tornar a un camp històric, a un camp com los campos después del Sardinero, que han estat moltes temporades en primera divisió i que va ser un poc, no?, tornar a aixos duels que aquells que som joves però ja no tant, recordem, pues de les visites al Racing, on també va estar, pues per exemple, el de jugador que després va passar per el València com Sergio Canales, que va ser company, per exemple, de Munitis fa molts anys i que ara està de tornada i que va ser rival del València este cap de setmana. Sergio Canales, ja una llegenda també del Racing, en el que va estar, això sí, poquet de temps, eh?
0: Bueno, pues ara de seguida se n'anem a Santander i després també, pues, vos continuarem, pues, informant, donant ixa informació de servici públic, lo de el que va ser el trasllat al nou Mestalla després que en el dia d'ahir coneguérem tots els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Després, Pablo, continuem, pues, informant, encara que molta gent, pues, ja a través de l'app, de la web, i deixen ja el camí a una nova casa, valenciacf.com, i tenen tota la informació, però nosaltres continuem donant aquesta informació de servici públic.
1: Sí, hem de seguir recordant el tema dels plaços, que a partir del pròxim dia 14 es poden fer els grups, i dia a dia, pues, anirem actualitzant tota la informació i les modificacions que vagin donant-se dins del procés, és a dir, el que vagi passant i els canvis, no?, dins de fase.
0: Bueno, pues ara ho recordem tot, però ara una pausa i se n'anem a Santander.
2: Hola, soy Paloma Feo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
0: Como os decíamos, nos vamos a Santander porque vamos a hablar hoy con una de las leyendas del Racing, Pedro Munitis, un jugador pues carismático, muy querido, hay más de 300 partidos en el Racing y siempre recordado por aquella pareja que formó con Nikola Zigic Munitis, que después Zigic jugó aquí en el Valencia. Y como volvemos al sardinero 14 años después, qué mejor ocasión que esta para hablar con Pedro Munitis. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas. Bien, bien, todo bien, todo bien.
0: Bueno, pues encantados nosotros de volver a Santander, de volver al sardinero 14 años después. Son muchos años, Pedro,
6: Pues sí, la verdad que demasiados, ¿no? Han pasado muchas cosas aquí en Santander, muchas de ellas no muy agradables, pero bueno, como digo siempre, ¿no? Al final de lo que más se aprende y lo que más te acaba fortaleciendo si eres capaz de superarlo es de las dificultades y bueno, ha sido así. Hemos pasado momentos difíciles, pero creo que ahora mismo el club goza de muy buena salud. Como digo también siempre, la salud de un club, bueno, pues se mide un poco por sus aficionados y creo que aquí ha habido, bueno, pues un giro de la leche, hay un sentimiento de pertenencia increíble, se ha renovado el aficionado, hay muchísima gente joven muy enganchada con el equipo y bueno, creo que todo ese proceso de pasarlo mal ha merecido la pena.
0: Bueno, pues nosotros primero que nada, pues daros la enhorabuena en nombre del Valencia y a ti, que eres una leyenda del Racing, por haber vuelto a Primera División, porque nosotros es un equipo que recordamos muy bien y ya te digo, el hecho de volver al Sardinero, ese estadio mítico, nos alegra y mucho, Pedro.
6: Pues muchísimas gracias. Pues para nosotros también es una maravilla el poder recibir equipos de la entidad que tiene el Valencia, un clásico de nuestra liga y uno de los grandes, ¿no? O sea que es un día de fiesta también para nosotros.
0: Por cierto, Pedro, que el último enfrentamiento, que estuvimos ahí hace 14 años, fue en la temporada 2012, tú aún jugabas en el Racing,
6: Ya, fíjate, te decía ahí fuera de micro que hay que tener mucha memoria, yo no la tengo porque ya pasó una pila de años y nada, pues sí, ya te digo que han pasado muchas cosas.
1: Sí, hablabas, Pedro, de todas esas cosas, ¿no? que han pasado, que habéis vivido los racinguistas. Y ahora es un poco, ¿no? Esa recompensa, es verdad que al final hay que competir, hay que sumar puntos, pero un poco también disfrutar, ¿no? De la recompensa al trabajo durante tantos años, ¿no? En la que el equipo ha estado en un lugar donde creemos que no merece.
6: Sí, totalmente. Esa sería la mentalidad o bueno, la visión desde la objetividad y desde la lejanía. Pero ya sabéis lo que os voy a contar, lo que es el fútbol, que bueno, cuando conseguimos entrar en la Copa de la UEFA, que había sido algo histórico aquí en Santander, vamos a entrar aunque al año siguiente no seamos capaces de soportar las dos competiciones y descendamos. Y eso no es así. A la siguiente temporada la exigencia era máxima, ahora mismo todos estamos muy contentos de estar en Primera División, pero a nadie se le pasa ni por la imaginación. O todos tenemos la ambición de mantener la categoría y todo lo que se aleje de eso, si le preguntas a la gente cuando se ascendió, que el año que viene da igual, pero ahora no da igual, ¿no? O sea que todos estamos en las mismas.
1: Hablamos un poco, ¿no?, de eso, que al principio es vamos a disfrutar, pero luego estamos aquí y hay que ir a por todo.
6: Claro. Claro, y luego si la cosa no va bien, pues la gente ya deja de disfrutar, la exigencia es máxima. El proyecto también es ambicioso y sabemos que, bueno, pues que es muy importante el intentar mantener la categoría y bueno, y lo de disfrutar a veces, bueno, pues es solo está en la mente, ¿no? Porque La realidad te dice que, bueno, pues que Primera División es súper exigente y bueno, pues que no siempre se puede disfrutar.
1: Pedro, ¿cómo estás viviendo en tu caso particular esta temporada, la del regreso a Primera, teniendo en cuenta que has sido jugador con cerca de 400 partidos, has sido también técnico y ahora has vuelto al club, ¿no?, como responsable de metodología? ¿Cómo se vive ahora? Un poco, entiendo que un poco más desde la distancia, ¿no?, pero sufriendo igual.
6: Sí, total, es lo que te vengo contando, ¿no? Sabemos que, a ver, lo que te comentaba antes, también es cierto que la salud del club es buenísima a todos los niveles y creo que ahora mismo sus aficionados o nuestros aficionados nos haría soportar cualquier situación que nos toque vivir, porque es una pasada lo que se está viviendo en Santander. Lo que te digo es que se ha generado un sentimiento de pertenencia que seguramente que soportaríamos cualquier cosa, porque la gente está súper enganchada. Antiguamente, cuando el equipo iba bien, pues el Sardinero se llenaba o casi, cuando la cosa no iba bien, pues te quedabas en menos de la mitad. Creo que ahora mismo esto no sucedería, ¿no? Y creo que es algo muy importante.
0: Pedro, y habéis empezado, no habéis empezado mal, ¿eh? Habéis vuelto a primero, pero ahí estáis con 7 puntos. Es cierto que antes del parón sufristeis esa goleada ante el Celta de Vigo, pero el equipo bien, adaptándose bien al retorno a primera.
6: Sí, sí, sí. Están compitiendo muy bien. Sí que es cierto que creo que estamos en un proceso de adaptación a la categoría. Ahora mismo en Primera División cualquier error, que a lo mejor en Segunda pues no pasaba nada, ahora te penaliza. Pero bueno, independientemente de los dos últimos partidos, que creo que el resultado ha sido muy abultado, creo que las sensaciones del equipo son buenas. El cuerpo técnico creo que es top y que está haciendo un trabajo estupendo. Creo que van todos a una y yo creo que es para que seamos optimistas dentro de lo que estamos hablando, la dificultad que tiene la Primera División.
0: Y con un entrenador que tiene las ideas muy claras y ha conseguido ese ascenso pues a Primera, y como tú decías, adaptándose muy bien a la máxima categoría del fútbol español, con ese míster que yo creo que bueno, que ahí también es muy querido, y con una idea futbolística también muy clara, Pedro.
6: Sí, muy atractiva, la verdad. Ver jugar al equipo te divierte, o sea, todos los partidos pasan un montón de cosas. Es un equipo que propone, que es proactivo, que quiere jugar a través de tener el balón, que ataca mucho y bien, y la verdad que bueno, que aquí estamos muy contentos.
0: Bueno, y sabemos nosotros ahora que nos espera un partido muy difícil, muy complicado. El domingo nos alegramos de volver a Santander, pero sabemos que queremos ganar con el nuevo míster, pero sabemos que nos va a costar y mucho, Pedro, ¿eh? ¿Cómo ves al Valencia ahora con la llegada de Javier Aguirre, ¿no? Un técnico pues veterano, conoce muy bien la liga. ¿Cómo lo veis desde ahí?
6: Entrenador nuevo, bueno, pues es una incógnita seguramente lo que va a plantear, pero sí que es cierto que Aguirre, si por algo se caracteriza, es por hacer equipos muy sólidos, y para nosotros va a ser seguro un partido durísimo, como cada uno, ¿no?, de los que te tocan, pero quizá este más por lo que hablamos. Seguro que todo el mundo dentro de la plantilla va a estar súper enganchado, queriendo demostrar al míster que puede contar con él, y para nosotros también, bueno, para la gente del primer equipo, pues bueno, con la dificultad que conlleva el no poder hacer un análisis, ya que es el primer partido que va a estar el entrenador.
1: Pedro, estamos hablando de este regreso a primera, ¿no? Del Racing, que coincide, ¿no?, también con el regreso de un jugador que entiendo que ha vuelto de manera especial, ¿no? Como es Sergio Canales, al que conocemos también bien aquí en Valencia. Un poco cómo se ha vivido, ¿no?, ese regreso y qué significa también, pues, para la gente del club el volver a contar a un jugador que marcó, pues, tan pronto, ¿no? Tuvo ese pico tan pronto y que entiendo que la gente, pues, tenía ganas de volver a tenerlo en el Racing con el ascenso.
6: Sí, la verdad que nos ha hecho mucha ilusión a todos la vuelta de Sergio. No le pudimos disfrutar mucho porque, bueno, explotó de una manera impresionante y marchó muy joven, pero mucha ilusión porque es un jugador que su juego es también muy atractivo, muy acorde con lo que plantea el míster, y también muy ilusionados porque cada vez que tenemos gente de casa acaba dando un poco más, ¿no? Nos da ese plus de lo que hablábamos de sentir de esto de una manera especial. Sergio además ya con muchísima experiencia, que también es muy importante y que lo vamos a necesitar sobre todo en momentos complicados y bueno, yo creo que somos muy afortunados de poder contar con él.
0: Con Pedro Munitis, la leyenda del Racing de Santander, estamos hablando, pues, en la previa, lo que será, pues, el partido del próximo domingo, que evidentemente lo decíamos en la introducción de la entrevista, ¿no? Siempre recordaremos aquella célebre delantera, Pedro Munitis Zigic, que después acabó jugando Nicola aquí en el Valencia, Pedro.
6: Bueno, pues un momento maravilloso el haber coincidido con Nico, porque era brutal, o sea, un jugador espectacular, un entendimiento del juego de la leche, fue una conexión desde el primer momento, o sea, no hablábamos el mismo idioma, pero fue coincidir en el campo y entendernos a la perfección, y eso es porque era un jugador súper inteligente, que por cierto jugaba mucho mejor con los pies que el juego aéreo, aunque sí, era
1: mucho más, ¿no?, que era un delantero alto, que es lo que se pretendía hacer de él.
6: Era brutal.
0: Pedro Munitis, hemos dicho, jugador, entrenador, ahora de responsable metodología de la cantera del Racing, bueno, pues ahí también ayudando a formar futuros jugadores, Pedro.
6: Sí, bueno, creo que la gente que hemos estado, pues, en el fútbol profesional y durante tanto tiempo y habiendo vivido pues tantas cosas, creo que casi tenemos la obligación de intentar transmitir todo eso que hemos vivido nosotros. Creo que les podemos ayudar mucho a los chicos y que necesitan ese acompañamiento, porque luego el fútbol profesional es tan exigente que bueno, pues cuanto mejor formados estén, pues mejor lo van a pasar.
0: Pedro Munitis, que ha sido un placer, nos alegramos mucho y encantados, como te hemos dicho, de volver el domingo al Sardinero y enfrentarnos al Racing de Santander en Primera División 14 años después. Un saludo y nos vemos.
6: Igualmente, para nosotros también es un placer, como he dicho al principio. Un abrazo fuerte.
0: Pedro Munitis, encantat de vore de nou al València en el Sardinero, enfrontar-se al Racing de Santander, i nosaltres també, de tornar, pues, a aquest estadi, pues, un dels estadis que tenim també, pues, ganes de tornar esta temporada, quan tindrem ganes també en el seu dia, tornar a la Rosaleda, a Màlaga, on guanyarem allí una lliga. Pablo, ¿alguna cosa más que se dicen de la previa del partido del diumenge?
1: Simplemente, fem mención abans de Canales, també hi ha altres futbolistes, ¿no? Ho hem comentat també durant l'entrevista, ese pas de Nicola Zigic per els dos clubs, també Alexis Ruano, Javier Arizmendi, són alguns dels jugadors que han jugat en els dos clubs, com també tenim el cas ara, però un poc el viatge a la inversa d'André Almeida, el jugador que està a hores d'ara competint en el Racing de Santander, el jugador valencianista.
0: I cedit pel València. Bueno, l'equip, com hem dit, demà continuarà entrenant-se a la ciutat esportiva de Paterna, és dia festiu, 9 d'octubre, però no van a parar, dissabte de nou entrenament, després viatge per la vesprada cap a Santander. Abans, la roda de premsa del míster el dissabte, que vos oferirem així en directe. Deixem, aparquem pues, la lliga, perquè també estem pendents d'eixe partit de la Copa del Rei, primera eliminatòria que disputarà el València. Ja sabem, dia i hora.
1: Sí, es va fer oficial en la vesprada d'ahir, ixe horari per al partit de Copa del Rei contra el Tavernes, ixe duel valencià que anem a viure en esta primera ronda de la Copa del Rei. Serà el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit, ixe partit entre el Club de Futbol Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna i el València Club de Futbol. Sabem el dia, sabem l'hora, però no sabem encara on es jugarà, perquè com ja ens explicava ahir el president del Tavernes, Alba Talents, estan a l'espera d'eixa visita que han de fer els delegats de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista per a la pròxima setmana, per al dijous, dia 15, i ahir ja sabran pues, un poc més si és o no viable el jugar en el municipal de Tavernes i si pues, dins d'eixes opcions tenen capacitat d'adaptar l'estadi, en este cas el municipal de Tavernes, a les necessitats d'eixe partit i a les exigències de la federació per a esta primera ronda. Un municipal de Tavernes que no podem oblidar està a escassos metres del pavelló municipal de Tavernes, on tenim un dels murals de la ruta d'Artur Badel del València. Per tant, podem dir que és un estadi, tot i ser, evidentment, el Tavernes, molt, molt valencianista.
0: Bueno, pues, dimecres, 28 d'octubre, a les 9 de la nit, i veurem, eixa visita el pròxim dijous al municipal de Tavernes, si valida la Federació Espanyola de Futbol, que se jugue allí, i si no, com va dir ahir el president Salva Talents, ells estarien encantats, i guarem Estalla. Veurem, i així també ho contarem. Per acabar en la informació del València, bueno, ahir ja vos donarem ampla informació de lo que va ser pues, ixa notícia, els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla, així cada dia en l'informatiu del València i en totes les plataformes digitals del València vos anirem informat de com va ser ixe trasllat al nou Mestalla. Però Pablo, com a recordatori general, anem en el més important d'aixòs preus dels abonaments del València per al nou Mestalla.
1: Al final, recordem que ja ho vam comentar en jornades anteriors, que el camp es va dividir en quatre grades, en la grada baixa, la grada mitja i eixe últim anell que està dividit en grada alta i grada superior, i que a partir d'ahir anem a tindre uns preus en la grada baixa entre 1.700 i 750 euros, en la grada mitja entre 1.100 i 600 euros, en la grada alta entre 650 i 400 euros i en la grada superior de 450 a 300 euros els abonaments més barats. A això li hem d'afegir els dos zones especials, que són per a persones amb mobilitat reduïda, en este cas en la grada baixa amb un preu de 300 euros, i la grada d'animació, també situada en el fons nord de l'estadi, que tindrà un preu de 340 euros. Estos preus són sense descomptes, perquè hem de recordar que el València va a mantenir els descomptes que s'han vingut aplicant en esta temporada en la que estem de cara a la pròxima temporada. Això que implica que els abonaments infantils van a costar un 50%, els abonaments juvenils un 10% menys, i també els de majors de 65 anys. Així hem de sumar també els descomptes del 5% per accionista i aquells que són la recompensa a la fidelitat, la recompensa a l'assistència d'un 10 o un 15% en funció si s'hagi acudit al 80 o al 100% dels partits d'esta temporada en la que estem. I a banda, fins a un 50% de descompte es pot aconseguir si ens acollim al seient lliure, que anirà aplicant-nos el 40% de cada venda d'eixa entrada que nosaltres alliberem en este, en esta fórmula, la del seient lliure.
0: Bueno, pues tota la informació en la app, en la web del València i en eixa, en eixa enllaç camí a una nova casa .valenciacf.com. Ahí està tota la informació. I molt important també eixa ferramenta que ha ficat el València, eixa mapa 3D, on podeu veure pues tot l'estadi, totes les localitats, i ahí on podeu fer ja, anar fent ja la tria del seient i del vostre futur nou abonament, acorde pues a la vostra disponibilitat també econòmica.
1: Sí, sobretot en funció del sector, en funció també de, del preu i la disponibilitat econòmica, conformar els grups, que és el que toca ara, a partir de, del pròxim dia 14, s'han de conformar els grups i ja pues, tenim tota la informació amb els preus, amb els descomptes, amb aquesta visibilitat que es va tindre cada lloc per a decidir, no? I a partir d'ahí, pues, veure si estem o no d'acord en la gent que tenim a prop i conformar aquests grups que van a donar lloc a aquesta primera fase, no? Que és la de conformar els grups per allà després elegir el lloc i el seient.
0: I això serà la primera fase a partir del 14 al 30 d'octubre. Ja dic, ahí podeu crear els grups per amics, per familiars, per penyistes, o si voleu anar a soles, ahí també s'heu d'inscriure i, ja diem, serà un procés 100% online, però és el primer pas, a partir del 14 d'octubre fins el 30 d'octubre. Bueno, ho deixem així, ja dic, anirem informant tots els dies sobre aquest trasllat al nou Mestalla. Ara anem també en la prèvia del cap de setmana per als equips de l'acadèmia, per al Mestalla.
3: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment.
7: VCF Radio, l'Acadèmia.
0: L'actualitat de l'acadèmia i la prèvia, perquè ja dic que estem a les portes del cap de setmana, demà encara és divendres, és dia festiu, no tindrem informatiu, per això estem ja fent la prèvia de tots els partits. I el Mestalla jugarà el dissabte en Terres Alacantines davant l'Elche Licitano, després d'haver aconseguit la primera victòria de la temporada, a la que volen donar continuïtat, Pablo.
1: Sí, i allí estarà el nostre company Víctor Barea, esperem per a contar-nos el que és... Esperem que siga la segona victòria de la temporada després de l'aconseguida el passat cap de setmana, així en el Puigades contra la Penya Deportiva, el Mestalla, que va jugar contra altre filial, contra el filial de l'Elche, i va ser un partit en el que es van enfrontar dos equips que estan molt igualats, perquè acumulen els mateixos punts en la taula en aquestes altures de la temporada i que busquen pues, el que és la seva segona victòria. La setmana està sent un tant diferent perquè van reincorporant-se els internacionals, aquests jugadors que han estat en les seues seleccions, com siga Juan Jala, Roman Davis o Dominic Astaukas, i progressivament pues, anem a veure si poden estar disponibles i també, pues, com diem abans, aquests futbolistes que van o no en el primer equip a Santander i en funció d'això pues veurem si poden estar a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: El Saron Mayol, Otorbi, Iker Córdoba, jo crec que aixòs van a ser fixes en la convocatòria del primer equip, i Aymar Blázquez, com ha vingut també pues, jugant en els últims partits amb Mestalla, també podia ser un reforç de cara al partit del dissabte.
1: Anem a veure perquè, com diem, la setmana passada va ser molt important en eixa victòria del filial valencianista, i parlant de possibilitats d'estar en la convocatòria, hem de parlar d'un Marc Jurado que la setmana passada pues, va entrar en una primera citació, però es va quedar finalment fora de l'última llista, de la llista definitiva, i també hem de parlar de Pablo López, que l'estem veient ja entrenar amb el grup després de molts mesos d'absència. Recordem que es va lesionar la temporada passada mentre estava cedit en el Mirandés, sí que està ja en el tram final de la seva recuperació. Anem a veure si en les pròximes setmanes pot començar i entrar en les convocatòries.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, ens ha parlat en la prèvia d'aquest partit que jugaran dissabte davant l'Elx il·licitano.
8: El equipo estaba muy contento, sobre todo con muchas ganas de darle continuidad a la victoria del fin de pasado y eso a por el partido de este fin de. Vienen de perder, pero bueno, también sabemos que es un filial que tiene muchas armas para jugar y eso, nada, afrontarlo como estamos viniendo y eso, a por ello. Sí, el equipo lo sabe, eso, queremos dar un paso hacia adelante fuera de casa y eso, el equipo tiene muchas ganas de seguir sumando de tres. Sí, la verdad es que es un campo que está bien, que está en perfectas condiciones, pero el míster nos exige siempre lo mismo, dar lo máximo de nosotros en el campo que sea y a por los tres puntos siempre. Es que es un orgullo ser un capitán del Valencia Mestalla y eso, la verdad es que siempre con quien juegue, con Amos, con Iker, con Fontanet, con quien sea, la verdad es que somos un equipo y nos sentimos todos muy a gusto.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, per eixa prèvia del partit que jugarà l'equip d'Òscar Sánchez el dissabte a les 5 de la vesprada davant l'Elx il·licitano, partit que vos oferirem, com sempre, així, per UCF Media Ràdio. Ahí estarà Víctor Barea. Fem repàs al que ens espera també per als equips de l'acadèmia, Pablo.
1: Pues va ser un cap de setmana diferent. Per allà del festiu de demà van haver partits avançats.

0: Primer, un poc la dinàmica, no? Allò del viatge en avió el dissabte i el diumenge al migdia afrontar aquest duel contra un equip que és un dels rivals directes, podem dir-ho així, en esta divisió d'honor juvenil per estar en eixa part alta de la classificació i que esperem puga seguir la ratxa després de la derrota en la primera jornada per a anar sumant victòries, ja sent victòries per als d'Euge Rivera. I en el cas de les xiques, en el cap del futbol femení, tenim partit per al femení C, que juga diumenge, així en la ciutat esportiva de Paterna contra la Nucía, i sobretot el duel del femení B contra el Barcelona C, contra el Barça C, que esperem siga el tornar a la senda de la victòria.
1: I recordem que el primer equip del València femení no té lliga, descansa. I bueno, pues les de Miquel Crespo que han que continuen pues preparant i se retorn la lliga, sobretot per a revertir el mal començament de temporada que estan protagonitzant amb aquests 6 partits pues, sense conèixer la victòria. Ho deixem així, el que és este informatiu del València. Ja dic, demà, dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, no tindrem informatiu del València. Tornarem el dissabte per oferir-vos la roda de premsa del míster de Javier Aguirre, però esta vesprada sí que tenim Magazín Sentiment VCF. Ahí a partir de les 7 estarà Pablo Orch i servidor per a contar-vos pues l'última hora del València. Que passeu bon pont festiu, que són molts dies els que puguen disfrutar-lo.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. ADN VCF. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que vol guanyar per respirar més tranquil en la porteria. Ve de fer un molt bon partit a Mallorca, va salvar al València la derrota al de Macedònia. Stole Dimitrievski, defensa, banda dreta, debuta avui en Mestalla, ja va debutar en Mallorca. El lateral argentí Renzo Sarabia, parella de centrals, el d'Aldaya César Tàrrega, acompanyat pel de Denia, que se manté com a central després del seu bon partit per Anta Muriqui. Ahí va estar Pepe una altra volta. En la banda esquerra, el capital de Pedreguer, José Luis Gallà, centra el camp, doble pivó per argentí Guido Rodríguez. I ahí està una de les novetats en el València. Torna la titularitat el de Gilet, Javi Guerra. Les bandes per al belga Largi Ramazzani. I l'altra novetat, el sevillà Luis Rioja. I en la davantera l'argentí, el vikingo Lucas Beltrán. I el nigerià que ve de marcar el gol de l'empat en Mallorca, Sadiq Umar. Per part del Girona de Michel, en la porteria va estar Paolo Gazzaniga, en defensa Ornau Martínez, Vitor Reis i Blind, en companyia l'Àlex Moreno en banda esquerra, Bitzel, Lemar, Ivan Martín en un tribot en el centre del camp i el trident ofensiu per al marroquí Unagi, Chigankov i l'argentí Claudio Echeverri. Quant ara Víctor Barea, anem a veure ixe moment, la entrega del baló a Juan Costa, al fill del primer golechador del València en un hat-trick.
3: Ahí está el capitán José Luis Gallá haciendo entrega de ese balón de la época, ese balón vintage, con el aplauso de Mestalla, el reconocimiento a Juan Costa, autor de ese primer hat-trick en la Liga, en el camp de Mestalla, hijo y nieto de Juan Costa, que reciben el balón y también el aplauso de Mestalla, el encargado de hacerles entrega del esférico, nuestro capitán José Luis Gallá.
1: Pues tot está preparado para que comience el partit. Jornada 32 de la Lliga en este dissabte 25 d'abril. Bona temperatura de 9-20 graus i volem la victòria, volem guanyar. Ahí está la pinya del nostre València abans de començar el partit. Tots ahí units, tots junts per a buscar la victòria, con diem. Equip, jugadors, afició i Mestalla, és molt important guanyar avui. Pues a veure si és de veres quan ja està tot preparat. Mira l'àrbitre Alejandro Muñiz Ruiz, el cronòmetre, comprova que tot estiga d'acord. Ahí está el compte enrere del València. Va a començar el partit, vinga, a per la victòria. Apareix València, ahí està.
4: Vamos, chicos.
1: El baló ja en moviment. La fica Pepelu, llarga i se baló per a Sadiq Umar. I la pilota Hay que Ball recuperar y que toca

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dijous 8 d'octubre. Podríem dir que ja estem a les portes d'un cap de setmana del retorn de la Lliga el diumenge, el pròxim diumenge, a l'estadi del Sardinot davant del Racing de Santander, i la veritat és que ja tenim ganes veure de nou al València, al nou València de Javier Aguirre, veure-lo pues, competir, perquè han sigut pues, tres setmanes de paró de la Lliga i bueno, pues, ja tenim ganes que arribi pues, ixe partit. Ja dic, estem a les portes del cap de setmana perquè demà divendres és dia festiu, dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d'octubre no tindrem informatiu del València, però això sí, el València continuarà entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe retorn a la Lliga, en ixe partit davant el Racing de Santander. En un partit que és important per al València, després de ixa il·lusió que tenim tots, ixa esperança en l'arribada de Braulio Vázquez primer com a director esportiu del València, el nou entrenador Javier Aguirre, bueno, pues ara torna a la competició i l'equip té que començar a guanyar partits. És cert que va guanyar a Vitoria davant l'Alavés, que va ser pues la primera victòria de la temporada, però n'hi ha que començar a revertir el mal començament de temporada que ha tingut l'equip en este inici de Lliga, amb només 4 punts en aquests 7 primers partits. I ja diem, tots estem il·lusionats, en ganes de veure el València de Javier Aguirre i de que pogam guanyar aquest partit al Sardinero davant el Racing de Santander, que com va dir el míster, el tècnic mexicà en la seva presentació, només va arribar així a València, l'objectiu i el pla era guanyar aquest partit al Racing de Santander. I en això ha estat l'equip i els jugadors en aquestes tres setmanes de paró, dos des que se va fer càrrec Javier Aguirre, preparant intensament aquest partit i poder-lo guanyar per a començar que siga el ressorgir del València en esta lliga amb Javier Aguirre. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del València, que ja diem ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, pues va recuperant jugadors, que també era un dels objectius d'este paró de la Lliga, recuperar jugadors que estaven lesionats, i va recuperar-los Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, on el València tornarà al Sardinero 14 anys després. Se diu pronte, el Racing de Santander, que ha tornat a primera, i el València que tornarà a aquest estadi, perquè l'última volta que va jugar allí va ser en la temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empatarem en aquell partit 2-2. Pues ara, 14 anys després, tornem al Sardinero i bueno, volem recordar també pues aquells partits entre València i Racing

0: de Santander, i avui anem a tindre un protagonista molt especial, una llegenda del Racing de Santander, com és Pedro Munitis. Més de 300 partits en el Racing de Santander, un jugador molt volgut, molt, molt carismàtic, recordat sempre per aquella parella davantera pues, tan atípica que formaven, Nicola Zigic, el gegant que després va vindre així al València, i Pedro Munitis. Bueno, pues avui amb Pedro Munitis anem a recordar com eren aquells València Racing de Santander, Racing de Santander València, ara que el València torna al Sardinero 14 anys després. Bueno, pues de tot això, i per supost també estem en el dia després de conèixer els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ahir, pues, en el nostre informatiu donàrem ampli informació de lo que van ser ixos preus, els passos a seguir, però avui anem a continuar donant informació de servici públic per a tots els abonats i futurs abonats del nou Mestalla, perquè tinguin clar, pues, els passos a seguir i tot el que han de fer a partir del 14 d'octubre, que començarà, pues, l'agrupació i la primera fase d'aquest procés del trasllat al nou Mestalla. Bueno, pues, ho comentarem tot, i ja que estem, pues, en la prèvia del cap de setmana, perquè ja diem, demà no tindrem informatiu, també repassarem les prèvies del cap de setmana per al Mestalla, que jugarà el dissabte davant l'Elche Illicitano, i tots els partits pel que fa als equips de l'acadèmia. El València femení té paró de la Lliga, descansarà este pròxim cap de setmana, però ja dic, ara vos contarem l'última hora del Mestalla i de tots els equips de l'acadèmia. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València, que cada dia podeu seguir-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allò on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube i podeu veure este informatiu en directe a estes hores, tots els dies, de dilluns a divendres. Que no arribeu al directe? Bueno, pues queda gravat, i ahí també, pues, en la app del València se pot veure, també en el canal de YouTube, i si no, pues en el nostre podcast. Bueno, pues són totes les plataformes que tenim per a que pugueu veure este informatiu i tota la programació d'UVCF Media Ràdio, perquè també com a novetat esta temporada en el cotxe també podeu escoltar-nos a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, saludem a Pablo. Què tal, Pablo?
1: Hola, Robi, què tal? Com estem? La veritat que avui és un dijous que per a nosaltres és un poc divendres, no? Per allò del festiu de demà, perquè va ser dia de prèvies, avui ja, i estem centrats...
0: Estem a l'esport ja del cap de setmana i tenim ganes, ja de futbol.
1: Perquè al final parlem de la tornada a la competició del primer equip masculí, evidentment, i d'eixa estrena que va produir-se de Javier Aguirre en la banqueta del València. És un cap de setmana de tornada a la competició, però un cap de setmana especial, no?
0: És que han sigut tres setmanes de paró de la Lliga. És cert que en el València, pues, en este paró, pues, s'han produït moltes novetats, l'arribada de Braulio Vázquez com a director esportiu, el nou entrenador, Javier Aguirre, tots estem en eixa il·lusió, en eixa esperança que comence l'equip a revertir el mal començament de temporada, que ja ho hem dit, però ara ja comença l'hora de la veritat i el diumenge n'hi ha que guanyar-li el Racing, eh?
1: Sí, ara és el que, pues, té que donar-li, no?, sentit a tot el que ha passat en estos dies, també no és que l'equip ha estat treballant de valenta sinó la societat esportiva de Paterna, i esperem, no?, que puga ser la d'este diumenge la primera de moltes victòries del València esta temporada. Ara comentarem, no?, però ja que veure, no?, la part positiva d'este paró, més enllà de per a eixe treball, no a les hores de Javier Aguirre, sinó també per a recuperar efectius i per a que alguns futbolistes estiguen més a prop de tornar també.
0: Els objectius que s'havia marcat Javier Aguirre, en això està treballant l'equip, pues, en aquestes tres setmanes, dos des que s'ha va fer Javier Aguirre càrrec de l'equip. Ho va dir el míster molt clarament en la seva presentació. El objetivo y el plan es ganarle al Racing de Santander. En això ha estat. I ja dic, i va continuar fins el dissabte, que l'equip s'entrenarà sí en l'estrena del que serà Javier Aguirre com a nou entrenador del València, pues poder començar en una victòria el diumenge davant el Racing de Santander. Pablo, anem en lo que és ja l'última hora d'aquest entrenament, que també s'ha tret els objectius, que s'ha aconseguit en este paró de la Lliga, recuperar jugadors de cara a aquesta convocatòria al cap de setmana davant el Racing.
1: Sí, perquè al llarg de la setmana pues, hem anat parlant de diferents noms propis, de jugadors que poden anar pues, aplegant i estar disponibles novament, i hem de parlar en el dia d'avui d'Arnau Danjuma, que ha fet treball de camp en solitari, que encara no s'ha reincorporat al grup, però ja l'hem vist sobre la gespa de la ciutat esportiva de Paterna. I sobretot, no, hem estat pendents de Luis Rioja, que avui ha entrenat en normalitat. Robi, avui ja ha completat la sessió amb el grup, de la mateixa manera que Guido i Stole Dimitrievski, que ja han tornat d'un d'aquest homenatge a Leo Messi i l'altre dels compromisos amb la seva selecció.
0: Sí, s'esperava avui l'arribada de Guido, després d'haver estat en aquest homenatge de Leo Messi. Arribat a primera hora del matí, s'ha entrenat i està disponible Guido Rodríguez de cara a ese partido ante el Racing de Santander. Y Dimitrievski también, después de haber jugado tres partidos en la seva selección de Macedonia, también ha sido un mes así en la ciudad esportiva de Paterna. Ahora entraremos en Diacabí y César Tarrea, que van a ser las grandes novedades en la convocatoria. Pero sobre Danjuma y Luis Rioja, como ha comentado Pablo, hoy ha hecho una buena parte del entrenamiento con el grupo. Ayer ya vos contamos que esos problemas en el taló que tenía pues Luis Rioja y que venía pues arrossegant desde que se va a tornar a lesionar a Vitoria, ell s'havia marcat en estes tres setmanes de paró recuperar-se del tot, i Luis Rioja, que ja va jugar, recordem, després de Vitoria el partit davant la Real Societat, va estar segur també per a aquest partit davant el Racing.
1: Sí, i al final és una notícia, no?, que estàvem esperant amb aquest treball, no?, especial, aquest treball que ha fet, en este cas, Luis Rioja, per a poder estar. Sabem que pues, tenia dolor, que no ho ha estat passant bé, però se li ha adaptat, no?, tot aquest treball durant aquestes setmanes per a que poguera passar, no?, el que ja ha passat en el dia d'avui, i és que puga estar amb el grup i que puga plegar a estar en condicions de competir en el partit del pròxim diumenge.
0: I després Danjuma, que també està en pendents pues, estos dies, avui ja ha començat a fer treball de camp en solitari. Encara no ha pogut entrenar-se amb el grup. Són molèsties que ve arrossegant en el turmell des de que va acabar este paró de la Lliga, després del partit davant la Reial Societat, i anem a esperar. És cert que encara no s'ha entrenat amb l'equip, però avui ja ha fet treball de camp en solitari. Encara falten dos entrenaments, el de demà divendres i el del dissabte. Veurem, a veure si Danjuma pot arribar o no. Pel que fa a la resta, convenim contant-vos en estos últims dies Diacabí i César Targa, que eren els objectius que s'havia marcat el cos tècnic i el cos mèdic del València en recuperar-los. S'han recuperat, estan bé i estan disponibles per al diumenge.
1: Sí, i és altra de les notícies, no?, que estàvem esperant al llarg d'aquestes setmanes amb este paró internacional. Sabíem que d'una manera o altra no guanyàvem temps de cara al pròxim partit, i això era positiu per a homes com Mukhtar Diakabi o César Tàrrega, que ja estan pues, entrenant en normalitat, i que tot apunta que seran les grans novetats de la convocatòria de cara al partit de diumenge. Important el recuperar efectius en eixa línia defensiva, que és on estan acumulant-se moltes baixes, concretament en la posició de central, i això permet, no?, pues, també al cos tècnic el tindre més alternatives tant per aquesta posició com per a altres, perquè recordem que, per exemple, Pepe Lu, aquestes jornades abans del paró, havia estat actuant com a central per aquesta acumulació de baixes, i ara pues, hi ha un poc més de marge, no?, amb aquestes recuperacions de dos centrals, en este cas, com són Diacabí i César Tàrrega.
0: I ja dic, són jugadors importants perquè era una zona, la zona central de la defensa, que estava molt mermada per les baixes i per lo que hem contat. Ahí està jugant pues, Pepelu de central, fins i tot també Iker Córdoba, el central del filial. Però ara, en la recuperació de Tàrrega i Diacabí, pues són més efectius els que tindrà per a eixa zona defensiva Javier Aguirre de cara a eixa partida davant el Racing de Santander, i con dir les novetats en eixa convocatòria. Deslesionats de llarga durada, i venim contant també bones notícies en quant a Copete i Fulquier, que s'estan entrenant amb certa normalitat, podríem dir, amb el grup. Avui pràcticament han completat tot l'entrenament i són bones notícies, perquè Copete ha estat 7 mesos lesionat, que ha tingut que passar pel quiròfan, i bueno, i va assimilar molt bé les càrregues de treball el central andalús, i podríem dir també que està en aquest tram final de la seva recuperació.
1: Sí, han sigut dos setmanes sense, bueno, dos caps de setmana millores de competició, tres setmanes d'aquest últim partit, i al final pues, també, no?, estos futbolistes que han vist com van evolucionant positivament les seues lesions, com han pogut treballar amb aquest treball específic per a recuperar-se, i que estan a prop de tornar. Jo crec que en este sentit estem veient, no?, una línia similar en què cadascú en les seves peculiaritats i en la seva situació diferent, però que és que van passant les setmanes i que evidentment estan més a prop de tornar, i això sempre és positiu.
0: I ja dic, tot això en clau de convocatòria de cara a lo que serà pues, si se partit davant el Racing de Santander, pues, els canterans Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aymar Blázquez, bueno, pues, que també evidentment són, estan o David Otorbi, m'oblidava David Otorbi, estan, són jugadors del primer equip, estan en dinàmica de primer equip. De fet, l'únic dels quatre que està jugant en el Mestalla és Aymar Blázquez, i jo crec que això va continuar també este en este cap de setmana. Esperarem a la convocatòria del dissabte, però Otorbi, Mayol, Iker Córdoba són fixes.
1: Sí, ja des de fa algunes setmanes que dins d'aquesta dinàmica de primer equip estava també Alejandro Panach, però en les recuperacions que estem parlant ja està més en dinàmica de Mestalla, ha sigut titular en les últimes setmanes. Aymar Blázquez pues, és el jugador que ha estat un poc ahí a cavall, no?, entre els entrenaments de primer equip, les sessions de treball a les hores de Javier Aguirre, i després és cert que els caps de setmana, els dos que no han hagut competició, ha sigut titular amb el Mestalla, tant contra el Poblense com el passat cap de setmana en eixa victòria davant la penya deportiva. Esta setmana està novament entrenant a les ordres de Javier Aguirre, anem a veure el cap de setmana pues, què decideix el tècnic mexicà de cara a eixe partit contra el Racing, en el que sí que estan pues, optant, no?, més encara a eixa convocatòria, pues, jugadors que no han baixat també el Mestalla, com són els que comentaves abans, el central Iker Córdoba, el extrem David Otorbi i un Aaron Mayol que sembla que va plegar per a quedar-se amb eixa gran irrupció que va tindre a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: Això en quant a eixa convocatòria, la primera convocatòria de Javier Aguirre com a nou entrenador del València de cara a eixa partit davant el Racing de Santander. Ara es presentarem el que pot ser l'equip titular, el primer 11 titular de Javier Aguirre. Però ahir també tingueren notícies d'eixa operació a la que ha sigut sotmès de nou Diego López, part mèdic del València, sobre l'operació tercera que patix el Guajín.
1: Sí, ahir feia públic el València un informe mèdic donant els detalls d'eixa intervenció, que deia així: el jugador del València Club de Futbol, Diego López, va ser intervingut este dimarts d'una lesió al genoll dret a Madrid pel mateix equip mèdic que li va operar en les dues anteriors ocasions. El jugador valencianista romandrà en observació fins a l'alta hospitalària.
0: Bueno, pues Diego López, que continua aquest procés de recuperació, que ha tingut que tornar a passar pel quiròfan. Se n'ha anat a Madrid pel doctor que el va operar ja en anteriors ocasions, a veure si esta és la bona, la definitiva, i se recupera d'aquesta greu lesió que va patir la passada temporada. Bueno, pues això en quant a la convocatòria. El que pot ser l'11, l'equip titular que alinee Javier Aguirre el diumenge en el Sardinero, és tota una incògnita. No ho sabem, veurem. Bueno, pues Javier Aguirre, en els equips que ha estat, sobretot pues, en el Mallorca, venia jugant, pues, ha utilitzat una defensa de 5, una defensa de 4, així també podia fer el mateix, ja dic, ha recuperat jugadors con Tàrrega, con Diacabí. Veurem quin és el plantejament del tècnic mexicà de cara a eixe partit del diumenge. Una defensa de 5, una defensa de 4. El que sí que tenim clar, Pablo, és el València que vol, Javier Aguirre, que vol ja veure el diumenge en el Sardinero, que és el que ja va dir en la seva presentació. Un València intens, un València competitiu, un València agressiu, entenent molt bé el que és aquesta agressivitat futbolística dins del terreny de xoc, i un València que hi va ser molt clar, que al rival li costa sang, suor i llàgrimes. I és el que vol veure ja el diumenge, jugue qui jugue.
1: Sí, sobretot siga quin siga l'esquema utilitzat per Javier Aguirre, pues que l'equip siga reconeixible, que tinga aquesta identitat i sobretot molta entrega, molt de sacrifici, i que complique, no, al màxim la vida al rival, més enllà evidentment de ser incisius i de tindre aquesta capacitat ofensiva que esperem tinga l'equip, no, en quant a la manera de jugar i en quant a la manera de plantejar el partit. I és un poc abans lo de l'esquema, estava fent una ullada un poc a la trajectòria de Aguirre en aquest sentit, i sobretot en el Mallorca sí que va ser més habitual en aquesta línia de 5, però en la resta d'equips, no, podem dir que ha optat més per la defensa de 4, i després ahí alternant entre 3 migcampistes o 2 migcampistes i un mitja punta, un poc ahí variant, no? Al final és un poc també aquesta capacitat d'adaptació als recursos que té l'equip i al que busque, no, de cara al partit contra el Racing.
0: No t'atreveixes a donar un 11, no?
1: Jo no, i més avui que perdem un dia, no? Perquè estem a dijous i ja que donar-lo ja, a veure si estàs en sentiment d'estic més inspirat.
0: Bueno, pues veurem pues, quin pot ser ixe 11 que alinea el primer equip titular de Javier Aguirre el pròxim diumenge al Sardinero davant el Racing de Santander. Però ja diem, jugue el que vol Javier Aguirre, és molt clar, que l'equip se ho deixa tot en el terreny de xoc. I jo crec que això ja anem a començar a veure-ho el pròxim diumenge, perquè han estat treballant, estem veient els entrenaments de l'equip, i aquesta intensitat, aquest espírit competitiu i lluitador que ha demanat i que vol Javier Aguirre, ho hem vist en els entrenaments. Ara n'hi ha que veure-ho també en els partits, Pablo.
1: Sí, perquè si algo ha caracteritzat, no, estes primeres setmanes de Javier Aguirre al capdavant de l'equip, és aquesta senya d'identitat, no, que esperem ara es pugui traslladar als partits, i sobretot que signifique o que siga un fet que tinga la conseqüència d'aconseguir punts i aconseguir victòries, el que volem tots, no? Ho diu el propi Javier Aguirre, que no hi ha més que pensar que en este partit de diumenge, en este partit contra el Racing, i aconseguir la victòria. Tot el que s'ha treballat en aquest sentit, i també en els aspectes tàctics, van enfocats a això, a començar a sumar de 3 i a que este inici, no, de l'etapa Aguirre, esta tornada a la competició, signifique també pues, l'inici d'una dinàmica positiva.
0: Bueno, pues l'equip que s'ha entrenat en el dia d'avui, que continuarà entrenant-se demà, és dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, festa, nosaltres tampoc tindrem informatiu, però els jugadors, ja dic que també pues, s'entrenaran, al igual que el dissabte, que serà l'últim entrenament de l'equip perquè per la vesprada viatjarà cap a Santander en vol charter cap a Terres Càntabres. Després de l'entrenament, com és habitual, la roda de premsa de Javier Aguirre, del míster, que també, per supost, pues, veurem i escoltarem així pues, en directe este dissabte. Això en quant a l'entrenament i el que és ixa prèvia del València en el seu retorn a la Lliga i a eixe partit davant el Racing de Santander. Pablo, del Racing. Quina és l'última hora de l'equip càntabre, que bueno, que ells han tornat a la Lliga després d'eixer ascens a primera divisió. No han començat mal perquè tenen 7 punts. És cert que abans del paró van patir una duríssima derrota davant el Celta de Vigo. L'última hora del Racing.
1: Pues bé, jo crec que el Racing ha tingut dos fases ben diferenciades d'este inici de temporada, i amb la derrota contra el Celta i també pues, en la derrota anterior que van patir, ha fet que este paró de seleccions hagi significat per a ells una mini pretemporada, i de fet el seu míster així ho ha plantejat, perquè han estat pues, treballant pràcticament en tota la plantilla, simplement dos futbolistes i mig, perquè un d'ells sols ha jugat un dels partits que hi havia en esta finestra internacionals, han estat absents, i la resta han fet una mini pretemporada, de fet amb participació inclús de jugadors del juvenil i del filial per a fer partits entre ells, i també van tindre un amistós a porta tancada contra el Logroñés en la búsqueda, no?, de seguir pulint aquesta idea tan marcada que té l'equip càntabre i millorar per a evitar, no?, situacions com la que van viure en les últimes jornades abans del paró. Ara van a tindre la tornada d'eixos internacionals, entre ells un Pablo García que ha destacat en esta finestra amb la sub-21 amb 5 gols, un Pablo García que porta mal record així en la casa de la seva etapa en el juvenil del Betis quan s'enfrontava al juvenil del València.
0: Bueno, pues l'última hora del Racing de Santander, i com vos diuen també la portada d'este informatiu, avui anem a tindre un protagonista especial. Ara en uns minuts anirem a Santander per a parlar amb una llegenda del Racing, amb Pedro Munitis, aquell jugador del Racing que formava parella amb Nikola Zigic, aquella parella de davanters, un gegant i un menut, i que tants gols van marcar els dos en el Racing de Santander. Nikola Zigic, que després va acabar jugant així en el València. Pues amb Pedro Munitis anem a parlar d'aquell últim València que va jugar en el Sardinero fa 14 anys, temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empataren 2-2 en aquell últim partit en dos gols a Duriz. Munitis va jugar aquell partit.
1: Sí, i va acabar expulsat, al igual que Ricardo Costa, en ixe partit contra el Racing. Al final és tornar a un camp històric, a un camp com los campos després del Sardinero, que han estat moltes temporades en primera divisió, i que va ser un poc, no?, tornar a aixos duels que aquells que som joves però ja no tant recordem pues de les visites al Racing, on també va estar pues, per exemple, el de jugador que després va passar per el València com Sergio Canales, que va ser company per exemple de Munitis fa molts anys i que ara està de tornada i que va ser rival del València este cap de setmana. Sergio Canales ja una llegenda també del Racing, en el que va estar això sí poc de temps, eh?
0: Bueno, pues ara de seguida se n'anem a Santander, i després també pues vos continuarem pues informant, donant ixa informació de servici públic, lo de el que va ser el trasllat al nou Mestalla després que en el dia d'ahir coneguérem tots els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Després, Pablo, continuem pues informant, encara que molta gent pues ja a través de l'app, de la web, i dicen ja es camí a una nova casa .valenciacf.com, ahí tenen tota la informació, però nosaltres continuem donant aquesta informació de servici públic.
1: Sí, hem de seguir recordant el tema dels plaços, que a partir del pròxim dia 14 es poden fer els grups, i dia a dia pues, anirem actualitzant tota la informació i les modificacions que vagin donant-se dins del procés, és a dir, el que vagi passant i els canvis, no?, dins de fase.
0: Bueno, pues ara ho recordem tot, però ara una pausa i se n'anem a Santander.
2: Hola, soy Paloma Feo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga, i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. diumenge des de les 8 al Sardinero i per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
0: Como os decíamos, nos vamos a Santander porque vamos a hablar hoy con una de las leyendas del Racing, Pedro Munitis, un jugador pues carismático, muy querido, hay más de 300 partidos en el Racing y siempre recordado por aquella pareja que formó con Nikola Zigic Munitis, que después Zigic jugó aquí en el Valencia. Y como volvemos al Sardinero 14 años después, qué mejor ocasión que esta para hablar con Pedro Munitis. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola, muy buenas. Bien, bien, todo bien, todo bien.
0: Bueno, pues encantados nosotros de volver a Santander, de volver al Sardinero 14 años después. Son muchos años, Pedro,
5: Pues sí, la verdad que demasiados, ¿no? Han pasado muchas cosas aquí en Santander, muchas de ellas no muy agradables, pero bueno, como digo siempre, ¿no? Al final de lo que más se aprende y lo que más te acaba fortaleciendo si eres capaz de superarlo es de las dificultades y bueno, ha sido así. Hemos pasado momentos difíciles, pero creo que ahora mismo el club goza de muy buena salud. Como digo, también siempre la salud de un club, bueno, pues se mide un poco por sus aficionados y creo que aquí ha habido, bueno, pues un giro de la leche, hay un sentimiento de pertenencia increíble, se ha renovado el aficionado, hay muchísima gente joven muy enganchada con el equipo y bueno, creo que todo ese proceso de pasarlo mal ha merecido la pena.
0: Bueno, pues nosotros primero que nada, pues daros la enhorabuena en nombre del Valencia y a ti, que eres una leyenda del Racing, por haber vuelto a Primera División. Porque nosotros es un equipo que recordamos muy bien, y ya te digo, el hecho de volver al Sardinero, ese estadio mítico, nos alegra y mucho, Pedro.
5: Pues muchísimas gracias. Pues para nosotros también es una maravilla el poder recibir equipos de la entidad que tiene el Valencia, un clásico de nuestra liga y uno de los grandes, ¿no? O sea, que es un día de fiesta también para nosotros.
0: Por cierto, Pedro, que el último enfrentamiento, que estuvimos ahí hace 14 años, fue en la temporada 2012. Tú aún jugabas en el Racing, ¿eh?
5: Ya, fíjate. Te decía ahí fuera de micro que hay que tener mucha memoria. Yo no la tengo porque ya pasó una pila de años y nada, pues sí, ya te digo que ha pasado, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no?
1: Sí, hablabas, Pedro, de todas esas cosas, ¿no? Que han pasado, que habéis vivido los racinguistas, y ahora es un poco, ¿no? Esa recompensa, es verdad que al final hay que competir, hay que sumar puntos, pero un poco también disfrutar, ¿no? De la recompensa al trabajo durante tantos años, ¿no? En la que el equipo ha estado en un lugar donde creemos que no merece.
5: Sí, totalmente. Esa sería la mentalidad o bueno, la visión seguramente desde la objetividad y desde la lejanía. Pero ya sabéis lo que os voy a contar, lo que es el fútbol, que bueno, cuando conseguimos entrar en la Copa de la UEFA, que había sido algo histórico aquí en Santander, vamos a entrar aunque al año siguiente no seamos capaces de soportar las dos competiciones y descendamos. Y eso no es así. A la siguiente temporada la exigencia era máxima. Ahora mismo todos estamos muy contentos de estar en primera división, pero a nadie se le pasa ni por la imaginación. O todos tenemos la ambición de mantener la categoría y todo lo que se aleje de eso, si le preguntas a la gente cuando se ascendió, que el año que viene da igual, pero ahora no da igual, ¿no? O sea que todos estamos en las mismas.
1: Hablamos un poco, ¿no?, de eso, que al principio es vamos a disfrutar, pero luego estamos aquí y hay que ir a por todo.
5: Claro, claro, y luego si la cosa no va bien, pues la gente ya deja de disfrutar, la exigencia es máxima, el proyecto también es ambicioso y sabemos que, bueno, pues que es muy importante el intentar mantener la categoría y bueno, y lo de disfrutar a veces, bueno, pues es solo está en la mente, ¿no? Porque la realidad te dice que, bueno, pues que primera división es súper exigente y bueno, pues que no siempre se puede disfrutar.
1: Pedro, ¿cómo estás viviendo en tu caso particular esta temporada, el regreso a primera, teniendo en cuenta que has sido jugador con cerca de 400 partidos, has sido también técnico y ahora has vuelto al club, ¿no?, como responsable de metodología? ¿Cómo se vive ahora? Un poco, entiendo que un poco más desde la distancia, ¿no?, pero sufriendo igual.
5: Sí, total, es lo que te vengo contando, ¿no? Sabemos que, a ver, lo que te comentaba antes, también es cierto que la salud del club es buenísima a todos los niveles y creo que ahora mismo sus aficionados o nuestros aficionados nos haría soportar cualquier situación que nos toque vivir, porque es una pasada lo que se está viviendo en Santander. Lo que te digo es que se ha generado un sentimiento de pertenencia que seguramente que soportaríamos cualquier cosa, porque la gente está súper enganchada. Antiguamente, cuando el equipo iba bien, pues el sardinero se llenaba o casi, cuando la cosa no iba bien, pues te quedabas en menos de la mitad. Creo que ahora mismo esto no sucedería, ¿no? Y creo que es algo muy importante.
0: Pedro, y no habéis empezado mal, ¿eh? Habéis vuelto a primero, pero ahí estáis con 7 puntos. Es cierto que antes del parón sufristeis esa goleada ante el Celta de Vigo, pero el equipo bien, adaptándose bien al retorno a primera.
5: Sí, sí, sí. Están compitiendo muy bien. Sí que es cierto que creo que estamos en un proceso de adaptación a la categoría. Ahora mismo en primera división cualquier error, que a lo mejor en segunda pues no pasaba nada, ahora te penaliza. Pero bueno, independientemente de los dos últimos partidos, que creo que el resultado ha sido muy abultado, creo que las sensaciones del equipo son buenas. el cuerpo técnico creo que es top y que está haciendo un trabajo estupendo. Creo que van todos a una y yo creo que es para que seamos optimistas dentro de lo que estamos hablando, la dificultad que tiene la primera división.
0: Y con un entrenador que tiene las ideas muy claras y ha conseguido ese ascenso pues a primera, y como tú decías, adaptándose muy bien a la máxima categoría del fútbol español, con ese míster que yo creo que bueno, que ahí también es muy querido, y con una idea futbolística también muy clara, Pedro.
5: Sí, muy atractiva, la verdad. Ver jugar al equipo te divierte. O sea, todos los partidos pasan un montón de cosas. Es un equipo que propone, que es proactivo, que quiere jugar a través de tener el balón, que ataca mucho y bien. Y la verdad que bueno, que aquí estamos muy contentos.
0: Bueno, y sabemos nosotros ahora que nos espera un partido muy difícil, muy complicado. El domingo nos alegramos de volver a Santander, pero sabemos que queremos ganar con el nuevo míster, pero sabemos que nos va a costar y mucho, Pedro, ¿eh? ¿Cómo ves al Valencia ahora con la llegada de Javier Aguirre, ¿no? Un técnico pues veterano, conoce muy bien la liga. ¿Cómo lo veis desde ahí?
5: Entrenador nuevo, bueno, pues es una incógnita seguramente lo que va a plantear, pero sí que es cierto que Aguirre, si por algo se caracteriza, es por hacer equipos muy sólidos, y para nosotros va a ser seguro un partido durísimo, como cada uno, ¿no?, de los que te tocan, pero quizá este más por lo que hablamos. Seguro que todo el mundo dentro de la plantilla va a estar súper enganchado, queriendo demostrar al míster que puede contar con él, y para nosotros también, bueno, para la gente del primer equipo, pues bueno, con la dificultad que conlleva el no poder hacer un análisis, ya que es el primer partido que va a estar el entrenador.
1: Pedro, estamos hablando de este regreso a primera, ¿no?, del Racing, que coincide, ¿no?, también con el regreso de un jugador que entiendo que ha vuelto de manera especial, ¿no?, como es Sergio Canales, al que conocemos también bien aquí en Valencia. Un poco cómo se ha vivido, ¿no?, ese regreso, y qué significa también pues para la gente del club el volver a contar a un jugador que marcó pues tan pronto, ¿no?, tuvo ese pico tan pronto, y que entiendo que la gente pues tenía ganas de volver a tenerlo en el Racing con el ascenso.
5: Sí, la verdad que nos ha hecho mucha ilusión a todos la vuelta de Sergio. No le pudimos disfrutar mucho porque, bueno, explotó de una manera impresionante y marchó muy joven, pero mucha ilusión porque es un jugador que su juego es también muy atractivo, muy acorde con lo que plantea el míster, y también muy ilusionados porque cada vez que tenemos gente de casa acaba dando un poco más, ¿no? Nos da ese plus de lo que hablábamos de sentir de esto de una manera especial. Sergio además ya con muchísima experiencia, que también es muy importante y que lo vamos a necesitar sobre todo en momentos complicados, y bueno, yo creo que somos muy afortunados de poder contar con él.
0: Con Pedro Munitis, la leyenda del Racing de Santander, estamos hablando pues en la previa, lo que será pues el partido del próximo domingo, que evidentemente lo decíamos en la introducción de la entrevista, ¿no? Siempre recordaremos aquella célebre delantera, Pedro Munitis-Zigic, que después acabó jugando Nicola aquí en el Valencia, Pedro.
5: Bueno, pues un momento maravilloso el haber coincidido con Nico, porque era brutal. O sea, un jugador espectacular, con un entendimiento del juego de la leche. Fue una conexión desde el primer momento. O sea, no hablábamos el mismo idioma, pero fue coincidir en el campo y entendernos a la perfección. Y eso es porque era un jugador súper inteligente. que por cierto juega mucho mejor con los pies que el juego aéreo, aunque sí, era
1: mucho más, ¿no? Era un delantero alto, que es lo que se pretendía hacer de él.
5: Era bueno, brutal.
0: Pedro Munitis, hemos dicho, jugador, entrenador, ahora de responsable de metodología de la cantera del Racing. Bueno, pues ahí también ayudando a formar futuros jugadores, Pedro.
5: Sí, bueno, creo que la gente que hemos estado pues en el fútbol profesional y durante tanto tiempo y habiendo vivido pues tantas cosas, creo que casi tenemos la obligación de intentar transmitir todo eso que hemos vivido nosotros. Creo que les podemos ayudar mucho a los chicos y que necesitan ese acompañamiento, porque luego el fútbol profesional es tan exigente que bueno, pues cuanto mejor formados estén, pues mejor lo van a pasar.
0: Pedro Munitis, que ha sido un placer, nos alegramos mucho y encantados, como te hemos dicho, de volver el domingo al Sardinero y enfrentarnos al Racing de Santander en Primera División 14 años después. Un saludo y nos vemos.
5: Igualmente, para nosotros también es un placer, como he dicho al principio. Un abrazo fuerte.
0: Pedro Munitis, encantat de vore de nou al València en el Sardinero, enfrontar-se al Racing de Santander, i nosaltres també, de tornar pues, a aquest estadi, pues, un dels estadis que tenim també pues, ganes de tornar esta temporada, quan tindrem ganes també en el seu dia, tornar a la Rosaleda, a Màlaga, on guanyarem allí una lliga. Pablo, alguna cosa més que se deixem de la prèvia del partit del diumenge?
1: Simplement fem menció abans de Canales, també hi ha altres futbolistes, no? Ho hem comentat també durant l'entrevista, eixe pas de Nicola Ziguis per els dos clubs, també Alexis Ruano, Javier Arizmendi, són alguns dels jugadors que han jugat en els dos clubs, com també tenim el cas ara, però un poc el viatge a la inversa de André Almeida, el jugador que està a hores d'ara competint en el Racing de Santander, el jugador valencianista.
0: I cedit pel València. Bueno, l'equip, com hem dit, demà continuarà entrenant-se a la ciutat esportiva de Paterna, és dia festiu, 9 d'octubre, però no van a parar, dissabte de nou entrenament, després viatge per la vesprada cap a Santander. Abans, la roda de premsa del míster el dissabte, que vos oferirem així en directe. Deixem, aparquem pues, la lliga, perquè també estem pendents d'eixe partit de la Copa del Rei, primera eliminatòria que disputarà el València. Ja sabem, dia i hora.
1: Sí, es va fer oficial en la vesprada d'ahir, ixe horari per al partit de Copa del Rei contra el Tavernes, ixe duel valencià que anem a viure en esta primera ronda de la Copa del Rei. Serà el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit, ixe partit entre el Club de Futbol Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna i el València Club de Futbol. Sabem el dia, sabem l'hora, però no sabem encara on es jugarà, perquè com ja ens explicava ahir el president del Tavernes, Alba Talents, estan a l'espera d'aquesta visita que han de fer els delegats de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista per a la pròxima setmana, per al dijous, dia 15, i ahir ja sabran pues, un poc més si és o no viable el jugar en el municipal de Tavernes i si pues, dins d'aquestes opcions tenen capacitat d'adaptar l'estadi, en este cas el municipal de Tavernes, a les necessitats d'aquest partit i a les exigències de la federació per a esta primera ronda. Un municipal de Tavernes que no podem oblidar està a escassos metres del pavelló municipal de Tavernes, on tenim un dels murals de la ruta d'Artur Badel del València. Per tant, podem dir que és un estadi, tot i ser, evidentment, el Tavernes, molt, molt valencianista.
0: Bueno, pues dimecres, 28 d'octubre, a les 9 de la nit, i veurem aquesta visita el pròxim dijous al municipal de Tavernes, si valida la Federació Espanyola de Futbol, que se jugue allí, i si no, com va dir ahir el president Salva Talents, ells estarien encantats, igual a Mestalla. Veurem, i així també ho contarem. Per acabar en la informació del València, bueno, ahir ja vos donarem ampla informació de lo que va ser pues ixa notícia, els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla, així cada dia en l'informatiu del València i en totes les plataformes digitals del València vos anirem informat de com va ser ixe trasllat al nou Mestalla. Però Pablo, com a recordatori general, anem en el més important d'aixòs preus dels abonaments del València per al nou Mestalla.
1: Al final, recordem que ja ho vam comentar en jornades anteriors, que el camp es va dividir en quatre grades, en la grada baixa, la grada mitja i eixe últim anell que està dividit en grada alta i grada superior, i que a partir d'ahir anem a tindre uns preus en la grada baixa entre 1.700 i 750 euros, en la grada mitja entre 1.100 i 600 euros, en la grada alta entre 650 i 400 euros i en la grada superior de 450 a 300 euros els abonaments més barats. A això li hem d'afegir els dos zones especials, que són per a persones amb mobilitat reduïda, en este cas en la grada baixa amb un preu de 300 euros, i la grada d'animació, també situada en el fons nord de l'estadi, que tindrà un preu de 340 euros. Estos preus són sense descomptes, perquè hem de recordar que el València va a mantenir els descomptes que s'han vingut aplicant en esta temporada en la que estem de cara a la pròxima temporada. Això que implica que els abonaments infantils van a costar un 50%, els abonaments juvenils un 10% menys i també els de majors de 65 anys. Així hem de sumar també els descomptes del 5% per accionista i aquells que són la recompensa a la fidelitat, la recompensa a l'assistència d'un 10 o un 15% en funció si hagi acudit al 80 o al 100% dels partits d'esta temporada en la que estem. I a banda, fins a un 50% de descompte es pot aconseguir si ens acollim al seient lliure, que anirà aplicant-nos el 40% de cada venda d'eixa entrada que nosaltres alliberem en este, en esta fórmula, la del seient lliure.
0: Bueno, pues tota la informació en la app, en la web del València i en eixe enllaç, camí a una nova casa, .valenciacf.com. Ahí està tota la informació. I molt important també, eixa ferramenta que ha ficat el València, eixe mapa 3D, on podeu veure pues, tot l'estadi, totes les localitats, i ahí on podeu fer ja, anar fent ja, la tria del seient i del vostre futur nou abonament, acorde pues, a la vostra disponibilitat també econòmica.
1: Sí, sobretot en funció del sector, en funció també del preu i la disponibilitat econòmica, conformar els grups, que és el que toca ara a partir del pròxim dia 14, s'han de conformar els grups i ja pues, tenim tota la informació amb els preus, amb els descomptes, amb aquesta visibilitat que es va tindre cada lloc per a decidir, no? I a partir d'ahí, pues, veure si estem o no d'acord en la gent que tenim a prop i conformar aquests grups que van a donar lloc a aquesta primera fase, no? Que és la de conformar els grups per allà després elegir el lloc i el seient.
0: I això serà la primera fase a partir del 14 al 30 d'octubre. Ja dic, ahí podeu crear els grups per amics, per familiars, per penyistes, o si voleu anar a soles, ahí també s'heu d'inscriure i, ja diem, serà un procés 100% online, però és el primer pas, a partir del 14 d'octubre fins el 30 d'octubre. Bueno, ho deixem així, ja dic, anirem informant tots els dies sobre aquest trasllat al nou Mestalla. Ara anem també en la prèvia del cap de setmana per als equips de l'acadèmia, per al Mestalla. I'm stuck on you,
3: can't let you go. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment.
6: VCF Radio, la Academia.
0: L'actualitat de l'Acadèmia i la prèvia, perquè ja dic que estem a les portes del cap de setmana, demà encara és divendres, és dia festiu, no tindrem informatiu, per això estem ja fent la prèvia de tots els partits. I el Mestalla jugarà el dissabte en Terres Alacantines davant l'Elche Licitano, després d'haver aconseguit la primera victòria de la temporada, a la que volen donar continuïtat, Pablo.
1: Sí, i allí estarà el nostre company Víctor Barea, esperem per a contar-nos el que és... Esperem que siga la segona victòria de la temporada després de la aconseguida el passat cap de setmana, així en el Puigades contra la Penya Deportiva, el Mestalla, que va jugar contra altre filial, contra el filial de l'Elche, i va ser un partit en el que es van enfrontar dos equips que estan molt igualats, perquè acumulen els mateixos punts en la taula en aquestes altures de la temporada i que busquen... Pues, el que és la seva segona victòria. La setmana està sent un tant diferent perquè van reincorporant-se els internacionals, aquells jugadors que han estat en les seues seleccions, com siga Juan Jala, Roman Davis o Dominika Staukas, i progressivament pues, anem a veure si poden estar disponibles i també, pues, com diem abans, aquests futbolistes que van o no en el primer equip a Santander, i en funció d'això pues veurem si poden estar a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: El Sarón Mayol, Otorbi, Iker Córdoba, jo crec que aixòs van a ser fixes en la convocatòria del primer equip, i Aymar Blázquez, com ha vingut també pues, jugant en els últims partits amb Mestalla, també podia ser un reforç de cara al partit del dissabte.
1: Anem a veure perquè, com diem, la setmana passada va ser molt important en eixa victòria del filial valencianista, i parlant de possibilitats d'estar en la convocatòria, hem de parlar d'un Marc Jurado que la setmana passada pues, va entrar en una primera citació, però es va quedar finalment fora de l'última llista, de la llista definitiva, i també hem de parlar de Pablo López, que l'estem veient ja entrar amb el grup després de molts mesos d'absència. Recordem que es va lesionar la temporada passada mentre estava cedit en el Mirandés, sí que està ja en el tram final de la seva recuperació. Anem a veure si en les pròximes setmanes pot començar i entrar en les convocatòries.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, ens ha parlat en la prèvia d'aquest partit que jugaran dissabte davant l'Elche y Licitano.
7: El equipo estaba muy contento, sobre todo con muchas ganas de darle continuidad a la victoria del fin de pasado, y eso por el partido de este fin de semana. Vienen de perder, pero bueno, también sabemos que es un filial que tiene muchas armas para jugar, y eso, nada, afrontarlo como estamos viniendo, y eso, a por ello. Sí, el equipo lo sabe, eso, queremos dar un paso hacia adelante fuera de casa, y eso, el equipo tiene muchas ganas de seguir sumando de tres. Sí, la verdad es que es un campo que está bien, que está en perfectas condiciones, pero el míster nos exige siempre lo mismo, dar lo máximo de nosotros en el campo que sea, y a por los tres puntos siempre. Es que es un orgullo ser un capitán del Valencia Mestalla, y eso, la verdad es que siempre con quien juegue, con Amos, con Iker, con Fontanet, con quien sea, la verdad es que somos un equipo y nos sentimos todos muy a gusto.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, per a eixa prèvia del partit que jugarà l'equip d'Òscar Sánchez el dissabte a les 5 de la vesprada davant l'Elche Licitano, partit que vos oferirem, com sempre, així, per UCF Media Ràdio. Ahí estarà Víctor Barea. Fem repàs al que ens espera també per als equips de l'Acadèmia, Pablo.
1: Pues va ser un cap de setmana diferent per allò del festiu de demà. Van haver partits avançats, en este cas tant a esta vesprada, on jugarà ja un dels nostres equips, en este cas el cadet A, com al dia de demà, on van a disputar-se els partits de Lliga Autonòmica i també el duel de Lliga Nacional Juvenil entre el Juvenil B i el Castelló B. Però els plats forts de la jornada, per dir-ho d'alguna manera, a banda del partit del Mestalla, ens van aportar fins al diumenge, perquè el Juvenil A, l'equip d'Euge Rivera, afronta un complicat desplaçament, se'n van a Mallorca per a visitar la Ciutat Esportiva Antonio Asensio i mesurar-se amb el Mallorca, que és un dels equips que ha entrat nou en este grup 7 de la divisió d'honor juvenil i que va canviar un poc la dinàmica, no? Allò del viatge en avió el dissabte i el diumenge al migdia afrontar aquest duel contra un equip que és un dels rivals directes, podem dir-ho així, en esta divisió d'honor juvenil per estar en eixa part alta de la classificació i que esperem puga seguir la ratxa després de la derrota en la primera jornada per a anar sumant victòries, ja s'han victòries per als d'Euge Rivera. I en el cas de les xiques, en el cap del futbol femení, tenim partit per al femení C, que juga diumenge, així en la Ciutat Esportiva de Paterna contra la Nucía, i sobretot el duel del femení B contra el Barcelona C, contra el Barça C, que esperem siga el tornar a la senda de la victòria.
0: I recordem que el primer equip del València femení no té lliga, descansa. I bueno, pues les de Miquel Crespo que han que continuen pues preparant aquest retorn a la lliga, sobretot per a revertir el mal començament de temporada que estan protagonitzant amb aquests 6 partits pues sense conèixer la victòria. Ho deixem així, el que és este informatiu del València. Ja dic, demà, dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, no tindrem informatiu del València. Tornarem el dissabte per oferir-vos la

0: Sentiment VCF.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a este Sentiment VCF, el magazín vespertí de VCF Radio, la red oficial del València Club de Futbol, en este dijous 8 d'octubre de 2026. El dia previ al Dia Gran dels Valencians, al Dia de la Comunitat Valenciana i també l'últim dia de la setmana de ràdio per a nosaltres abans d'entrar en el cap de setmana de tornada a la competició per al primer equip masculí, per al València Club de Futbol, per al conjunt que des d'este diumenge, bueno, des de fa algunes setmanes ja en les sessions de treball, però que des d'este diumenge pues va dirigir en Lliga Javier Aguirre, el nou tècnic del València, l'equip preparant-se per eixa estrena en el Sardinero, en el camp del Racing, i esperem per a poder aconseguir una primera victòria d'esta era Javier Aguirre en la banqueta del València. Avui tenim un programa pues, habitual de dijous. Repassarem l'última hora del primer equip i ja prèvia contra, del partit contra el Racing amb Josep Rovira, aparició estel·lar novament, així en Sentiment VCF ens estem acostumant, ja que no està Víctor, pues, que estiga Robi, ens tira una maneta ell, que té pues, de primera mà aquesta informació del primer equip. També anem a escoltar, per a completar eixa prèvia, la conversa que he tingut este matí amb Pedro Munitis, amb la llegenda del Racing, amb el ara responsable de metodologia de l'Acadèmia del Racing i que va estar en eixe últim partit que el València va disputar en el Sardinero ja fa un bon grapat de temporades. Ja fa molts anys que el València no va per allà i va tornar este cap de setmana per a alegria de la parròquia local, sobretot per allò de que tornen a estar en primera divisió. Esto va ser pues, lo que anem a tindre els pròxims minuts, perquè ja tenim per així a Robi, però anem a fer també recordatori de la informació més rellevant dels abonaments del nou Mestalla que van conèixer en el dia d'ahir. I sobretot, la part que a mi més m'interessa, i ho he de dir així, soc egoista, és la part de les prèvies del cap de setmana de l'Acadèmia, del Mestalla amb Alejandro Panach, del Juvenil A amb Euge Rivera, del Femení B amb Víctor García i de la resta d'equips de l'Acadèmia que tenen partits este cap de setmana. Ja saben, Sentiment VCF en directe en l'app i el web de València, si aneu en el cotxe, en l'app a través de CarPlay i Android Auto, i si no podeu escoltar-nos en directe des d'ara fins les 8 de la vesprada, teniu tots els continguts en iVoox i Apple Podcasts.

0: Josep Rovira, bona vesprada, com va?
1: Què tal, Pablo? Pues en ganes que arribi ja el diumenge i veure el nou València de Javier Aguirre, perquè aquestes tres setmanes de paró ens han fet un poc llarguetes. Si tenim ja ganes, jo crec que servidor i tots els aficionats del València de veure este nou València de Javier Aguirre en el Sardinero.
0: Primera i única pregunta que importa en el dia d'avui. Possible 11.
1: Bueno, pues...
0: La juguem ja
1: no va ser fàcil.
0: Jo este matí no m'he atrevit,
1: No va ser fàcil. En l'informatiu tampoc hem donat l'11. Bueno...
0: Perdem aquesta opció de demà, no? Perquè al ser dia festiu claro. No estem tan a prop i es el partit és diumenge, no? Encara queda molt
1: Javier Aguirre, bueno, per lo que sabem, quan jugava en el Mallorca, jugava en una defensa de 5. En una defensa de 4, així és el primer 11, el primer equip titular.
0: I a baixes, també, i jugadors que estan tornant de lesió, sí, que sempre pot condicionar, no?
1: Sí, perquè, bueno, és cert que recupera pues, a César Tàrrega, a Diacabí, que són dos jugadors molt

0: Y seguimos avanzando en este sentimiento VCF en el que este me la resaca en cara de la jornada de ayer en la que van con Eicher. Pues una información importante pel que fa al camí a una nova casa que anem a afrontar tots els valencianistes en eixe pas de Mestalla al nou Mestalla. Recordem que ahir es van fer públics els preus dels abonaments i pues ja tenim pues eixa informació de cara a anar prenent decisions en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos. Avui el que volia, en este sentiment VCF, és fer un poc el recordatori de les fases per a que aprofiteu, per a que aprofitem estos dies, este pont festiu, per a acabar d'enllestir allò dels grups, que va ser el primer que anem a tindre en eixa fase de cara als abonaments del nou Mestalla. I és que la fase 1 d'eixe procés s'iniciarà el pròxim dimecres, 14 d'octubre, i ens portarà fins al 30 d'octubre de 2026. L'objectiu és permetre que tots els aficionats que vulguin viure, que vulguin viure els partits junts en el nou Mestalla, es pugueu organitzar de manera prèvia. És el moment d'unir-vos amb els familiars, amics o companys de penya per a garantir que aneu a poder estar en seients junts ahir en el nou Mestalla. I ara pues, tenim també la informació dels preus per a decidir i anar debatint, no?, si ens convenç o no pues estar en la gent que teníem pensat i si podem, no?, permetre's estar en una zona o en una altra i ja prendre la decisió i fer aquest grup de manera online a partir del 14 d'octubre. Jo crec que és important, no?, no sols tindre en compte, evidentment, les preferències personals, sinó també si podem o no, o volem gastar-nos més o menys. Al final tenim aquesta informació que ara repassem per a poder prendre aquesta decisió. Esto serà la primera fase. La segona ja sabeu que començarà a partir del 17 de novembre i s'allargarà fins a maig de l'any que ve. Ja sabem com i quan, ja hem vist els detalls, no?, estos dies. De fet, ahir els companys dels mitjans de comunicació van estar en eixa sala 1923, que va a ser el lloc en el que es farà este procés de selecció de seient. Ja vam explicar fa uns dies tot allò del capità i de més, però hi ha que anar presencialment a fer eixa selecció d'assientos, selecció de seient en el nou Mestalla abans d'acabar amb el que serà la formalització de l'abonament ja en el mes de juny, juliol de l'any que ve. Però bueno, al final, per refrescar un poc el que vam contar ahir, el camp separat en quatre graderies, en eixos tres anells, es separen en quatre graderies, la grada baixa, amb preus des dels 750 als 1.700 euros, la grada mitja de 600 a 1.100, la grada alta, que és una part de l'últim anell, entre 400 i 650, i la grada superior entre 300 i 450 euros els preus. Jo vos convido també que aprofiteu el pont festiu per a veure aquest plànol 3D que hi ha en la web del nou Mestalla per a conèixer la ubicació o com és la visibilitat, millor dir, de cadascuna de les ubicacions de l'estadi i poder decidir i poder valorar estos dies amb els companys de grup, pues anar pensant, no?, quina és la millor ubicació, la ubicació que més ens agrada i que més s'adapta tant al que volem com al que necessitem, perquè hi ha circumstàncies de tot tipus. Així que dies els que tenim per davant per a valorar, per a conversar i per a decidir de cara a aquests abonaments per al nou Mestalla, que recordem mantenen els descomptes d'esta temporada de cara al pròxim curs, com ja els hem contat en l'informatiu venim dient des del dia d'ahir. Nosaltres anem a fer una última pausa i ja ens clavem en matèria en el que són les prèvies del cap de setmana del Mestalla, del femení B i de la resta de l'acadèmia en un cap de setmana que no té partit de lliga, el femení A, el primer equip femení, per compromisos internacionals.
1: VCF Media Radio, la radio del sentiment. El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amace llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
2: Fames de Sentines. Ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Asturias, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate de la

0: La actualidad de la academia en Sentiment VCF.
1: Ja ve el moment de parlar de l'acadèmia I avui estem ja a dijous I el que ens toca és parlar del que ve per davant en el cap de setmana començant per el València-Mestalla per al filial masculí que visita a altre filial, en este cas al filial del Elche Club de Futbol, al Elche Ilicitano, este dissabte a partir de les 5 de la vesprada. Ja saben el partit, el podeu seguir així, en esta mateixa sintonia, amb la narració, en este cas, de manera excepcional, de Víctor Barea I els comentaris de Pablo Sánchez, un dels tècnics de l'acadèmia, que ja ens ha confirmat que estarà amb nosaltres per a contar, esperem, una nova victòria del Mestalla. Recordem que ve d'aconseguir la primera del curs el passat cap de setmana en l'estadi Antonio Puigades I que ara afronta tres partits seguits com a visitant. Este primer contra l'Elche Ilicitano amb... anem a veure si novetats en la convocatòria perquè la setmana passada es va quedar fora ja a última hora però estava en condició d'haver pogut entrar un jugador que ha estat lesionat durant aquestes últimes setmanes com és Marc Jurado. També hem vist a Pablo López entrenar amb el grup estos dies, està en eixa fase final del seu procés de recuperació I també pues estem pendents de la tornada dels internacionals que van anar incorporant-se al llarg de la setmana. Encara no han entrenat en el dia d'avui, però s'espera que puguem fer-ho demà, tant Amos Wanjala com Roman Davis I Dominika Staukas. Estos dos, ja ho saben, encara en edat juvenil, però que han estat en dinàmica del Mestalla I en este inici de lliga, en el cas de Domi, pues ha tingut minuts amb el conjunt d'Òscar Sánchez. Anem a veure, perquè hi ha també altres futbolistes que han tingut alguns problemes de salut, a veure si poden estar a una disposició del cos tècnic I també, en funció de les necessitats del primer equip, deixa convocatòria de Javier Aguirre que va condicionar, com sempre passa, no? Eixa primera convocatòria de Javier Aguirre pues, pot condicionar els jugadors disponibles per al Mestalla. Avui, per exemple, ha estat Aymar Blázquez, pues, ha estat entrenant en el primer equip, també Raúl Jiménez I aquells jugadors, no? Com el cas de Aaron Mayor, que està en dinàmica ja des de fa algunes setmanes. Anem a veure perquè el primer equip viatjarà dissabte, el Mestalla juga dissabte I això ho va fer, no? Pues que els que estiguen en un lloc no vagin a poder estar en l'altre I al contrari, així que fins de última hora, no? Pues un poc veient aquests futbolistes disponibles, però l'objectiu, estiga qui estiga, no pot ser altre que aconseguir la segona victòria del curs davant un Ilicitano que porta els mateixos punts que el Mestalla, però una dinàmica diferent, perquè ve d'haver caigut en els últims dos partits I que sols ha marcat 3 gols en el que va de competició en els primers 5 partits. Anem a veure si el Mestalla pot aconseguir una segona victòria que, per l'apretat que està tot, ja a aquestes altures de la temporada significaria l'oportunitat de pegar un bot en la classificació. Amb aquest objectiu viatja el Mestalla al duel de dissabte a Terres Alacantines I amb aquest objectiu hem parlat amb el protagonista de la prèvia d'esta setmana, que no és altre que un dels capitans de l'equip com Alejandro Panach.
2: Aquí estamos con el jugador del Mestalla, con Alejandro Panach, en la previa del partido con el Elche Ilicitano. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas. Muy bien, aquí estamos.
2: Bueno, cuéntanos cómo está el equipo, cómo afrontamos el partido. Imagino que con un puntito más de convicción, de confianza, después de haber ganado el otro día aquí en casa contra el Peña Deportiva.
3: Sí, nada, el equipo estaba muy contento, sobre todo con muchas ganas de darle continuidad a la victoria del fin de pasado. Y eso por el partido de este fin de...
2: ¿Qué partido esperamos allí en el campo del Elche Ilicitano? Es verdad que ellos vienen de una derrota bastante abultada, pero sabemos que son unos equipos siempre, los que están en las categorías inferiores del Elche, que son muy competitivos, ¿no? Partidos muy disputados.
3: Sí, eso, vienen de perder, pero bueno, también sabemos que es un filial que tiene muchas armas para jugar y eso, nada, afrontarlo como estamos viniendo y eso, a por ellos.
2: Es el primero de los tres partidos que tenemos consecutivos fuera de casa. El equipo el otro día ganó aquí contra el Peña Deportiva y dio ese paso adelante que pedíamos aquí en el Puigades. Ahora entiendo que también sois conscientes que tenemos que dar un paso adelante también fuera de casa, ¿no? Con tres partidos seguidos como visitantes.
3: Sí, el equipo lo sabe, eso, queremos dar un paso hacia adelante fuera de casa y eso, el equipo tiene muchas ganas de seguir sumando de tres y eso.
2: El míster nos dijo el otro día que quería que el equipo mantuviera la misma identidad, tanto en casa como fuera. En este caso es verdad que vamos a un sitio donde el campo también nos permite, ¿no? A diferencia de la última salida, que el campo estaba en muy malas condiciones y nos condicionó un poco el rendimiento, vamos allá a un escenario donde el campo sí que nos va a poder permitir mostrar nuestra identidad de juego, ¿no?
3: Sí, al final, sí, la verdad es que es un campo que está bien, que está en perfectas condiciones, pero el míster nos exige siempre lo mismo, dar lo máximo de nosotros en el campo que sea y a por los tres puntos siempre.
2: Ya para acabar, ¿cómo te estás encontrando tú este año, siendo más protagonista en el Valencia Mestalla, alternando a veces con Guanyala, tanto con Iker, no sé si además con el rol este de estar entre los capitanes, un puntito más de un paso adelante y ayudando también a los que vienen, ¿no? Como es el caso de Iker, ¿no? Aportando un poquito dentro de tu juventud, tú un poquito más de experiencia y veteranía ya en el Mestalla.
3: Sí, la verdad es que es un orgullo ser un capitán del Valencia Mestalla y eso, la verdad es que siempre con quien juegue, con Amos, con Iker, con Fontanet, con quien sea, la verdad es que somos un equipo y nos sentimos todos muy a gusto.
2: Muy bien, pues sale a por la victoria y a ver si nos traemos los tres puntos allí.
3: Sí, eso es, a por los tres puntos.
1: Les paraules de Panach, del central del Mestalla, de cara a ese duel de dissabte a les 5 de la vesprada davant el Elche il·licitano, com dia abans, el primer dels tres seguits fora de casa que ha d'afrontar el conjunt d'Òscar Sánchez, que no tornarà a jugar així al Puigades, així a la ciutat esportiva de Paterna, fins el dia 31 d'octubre, fins al dia de Halloween, no?, que diuen ara els moderns, el dia d'abans de Tots Sants, que a falta de confirmar l'horari tot apunta que serà aquesta vesprada de dissabte quan es jugui el duel contra la Unió Deportiva Castellonense. Els partits fins a aquest moment, Ilicitano, Cieza i Orihuela. Però bueno, anem a deixar ja de banda, el Mestalla ja està repassat, pues aquesta prèvia, hem escoltat a Panach, perquè també té un partit molt important este cap de setmana, a més en dinàmica diferent pel que fa a la competició, el juvenil A del València, el conjunt d'Euge Rivera, que viatja a terres mallorquines. Recordem el canvi d'integrants del grup 7 de la divisió d'honor juvenil i que s'enfronta al Mallorca juvenil A en esta jornada. Això implica que toca agafar avió el dissabte de vesprada i toca jugar de matí en la ciutat esportiva Antonio Asensio contra el Mallorca, el juvenil del València, que vol seguir la bona dinàmica encetada després de la segona jornada de la competició per a mantenir-se en eixa part alta de la taula. El Elx, el botxí en eixa primera jornada, és el líder, el València, que ja està segon en eixa classificació, però va jugar contra un Mallorca que també ha començat bé el curs i que posarà les coses segur difícils. Esperem que els d'Euge Rivera continuïn en aquest bon moment de forma i precisament anem a escoltar el míster, a Euge Rivera, parlant d'aquest duel complicat contra el Mallorca.
4: El partido contra el Mallorca de este fin de semana es un partido muy importante en cuanto al reto que nos genera lo competitivo. Enfrentarse a una cantera profesional siempre nos ubica y nos pone en un nivel que nos exige lo máximo. En el caso de Mallorca hablamos de una cantera que en los últimos años ha cosechado unos resultados buenísimos, ya no solo en lo competitivo, también en cuanto a esos jugadores que han ido creciendo dentro de la cantera. Por suerte la presencia de Mallorca esta temporada con nosotros en la misma competición creo que nos eleva el nivel. Todo lo que sea viajar a la isla nos acerca también a ese concepto más profesional de tener que viajar el día anterior, de tener que hacer noche, que solo tenemos posibilidad de vivirlo en torneos. Así que bueno, enfrentamos el partido con mucha ilusión, como siempre, pero con ese reto por delante que creo que nos da un punto extra de motivación.
1: A partir d'ahí, l'actualitat de l'acadèmia, o pel que fa a les prèvies, millor dit, passa per un calendari un tant diferent, perquè demà és dia festiu en la Comunitat Valenciana i això va provocar que alguns partits canvien de dia. De fet, està en marxa a hores d'ara un duel entre el Roda i el cadete A del València en eixa lliga autonòmica. Demà anem a tindre partits. El juvenil B s'enfrontarà al Castelló B a les 12 del migdia, així en la ciutat esportiva de Paterna. També divendres jugarà el Fundació Cadet davant l'Inter San José, el Roda davant l'Infantil A i el Fundació Infantil també contra l'Inter San José. Estos partits de lliga autonòmica s'han avançat a divendres i per al cap de setmana sols quedaran, pel que fa al futbol 11 masculí, els partits que hem estat parlant fins ara, el del Mestalla i el del Juvenil A. I pel que fa a les xiques, en este cas, se n'anem a tot el cap de setmana, que concretament diumenge jugarà el femení C davant la Nucía. I altre partit important del que volem parlar en el programa d'avui, en este sentiment UBCF, i és el duel entre el femení B i el Futbol Club Barcelona C. Eixe duel de filials que viurem a la ciutat esportiva de Paterna diumenge a les 4 de la vesprada i que va enfrontar a un València femení B que està en eixe punt, en eixa ràbia, no?, d'haver deixat escapar el partit de la setmana passada, per dir-ho d'alguna manera. Va marcar l'Elche en el primer minut i les nostres ho van intentar de totes les maneres, però no van ser capaços de pegar-li la volta al marcador, venent eixa ràbia, no?, que els dona no haver pogut sumar els 3 punts, ja ho havien fet anteriorment davant el Samper, i jo crec que és un rival difícil, el Barça C, perquè encara no ha perdut, però també, no?, és un rival motivant. I a veure si les de Víctor García poden aconseguir la victòria, com cada setmana, paraules del míster, paraules de Víctor García en la prèvia d'este important duel del femení B.
5: Bueno, el equipo tiene muchas ganas de volver a competir. Venimos de una derrota que fue totalmente injusta por el nivel de juego que mostró el equipo. Ahora tenemos una nueva jornada contra un gran rival como es el Fútbol Club Barcelona. Y qué mejor escenario y rival para mostrar nuestra mejor versión que un rival de entidad. Estamos preparadas y con ganas de que llegue el domingo para volver a competir y dejarnos todo en el campo para sumar de 3 en casa.
0: L'actualitat del València femení en sentiment UBCF.

Filials femenins, però tenim que parlar també del primer equip femení que esta setmana no va tindre competició de Lliga, ja ho sabem, per aquest paro internacional, però anem a estar pendents de les internacionals del València femení, d'aixes quatre futbolistes que van estar en les seleccions absolutes de França, Andorra, Costa de Marfil i el Marroc. De fet, les primeres en participar van a ser Tere Morató, va ser la primera, que jugarà demà en Andorra contra Islas Feroe a les 12 del migdia. Rebeca Elo, la jugadora de Costa d'Ivori, juga el seu primer partit d'esta finestra internacional també demà, a les 3 i mitja de la vesprada, contra República Democràtica del Congo. I Yasmine Enrabet, la futbolista internacional per Marroc, demà a les 4 jugarà contra Congo. Per a eixe primer duel d'Alice Pinguet, de la portera francesa, hi haurà que esperar fins a el dissabte, quan juga a les 9 de la nit contra Letònia. Esta és l'agenda de les internacionals en este cap de setmana, en el que el equip no entrenarà, agafarà descans per a fer un xicotet reset. Sí que ho farà en el dia de demà per a completar una setmana d'entrenaments en la que s'està treballant dur, s'està treballant de valent per a buscar revertir la situació i per a aconseguir, esperem, després del paro, ja resultats positius en esta temporada en la que l'equip ha tornat a la Liga F.

0: Sentiment VCF de Wii, fins a sexta setmana de programes en la ràdio oficial del València pel que fa als d'entre setmana, els habituals, a l'informatiu ja este Sentiment VCF, perquè demà no hi haurà informatiu al ser dia festiu, però el cap de setmana no sols. Anem a tindre partit de Mestalla, com els dies abans, dissabte, a les 5 de la vesprada, amb la narració de Víctor Barea, en ixe duel contra l'Elche Gitano, sinó que anem a tindre també la tornada, evidentment, del primer equip a la competició, eixa estrena de Javier Aguirre al capdavant del València, eixa estrena la banqueta, més en los campos després del Sardinero, en un camp en el que torna el València després de moltes temporades i, a més, va ser amb novetats. Així, en VCF Ràdio, així que esteu molt pendents a les xarxes socials perquè al llarg del cap de setmana vos contarem una manera diferent de viure els partits, més enllà de l'habitual, més enllà de el que solen fer, que és la ràdio, en l'app, en el web, i en aquesta opció d'àudio quan la retransmissió ho permet, és a dir, quan el partit va per Movistar. Si va per Dazón ja sabeu que no podeu optar encara a l'opció d'àudio de manera orgànica, sí que se la podeu posar per l'app o pel web i sincronitzar-ho pues, conforme pugueu en casa, però bueno, esto ja és més difícil, però que me'n vaig. Anem a contar-vos novetats estos dies, així que esteu pendents. Nosaltres tornem en este Sentiment VCF el pròxim dimarts, perquè dilluns també és festiu. Esperem per a contar-vos molt bones notícies i tornar contents d'este llarg cap de setmana que anem a viure. Així que disfruteu d'estos dies, però sobretot no desconnecteu de la ràdio, que anem a contar-vos moltes coses.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dijous 8 d'octubre. Podríem dir que ja estem a les portes d'un cap de setmana del retorn de...

No tindrem informatiu del València, però això sí, el València continuarà entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe retorn a la Lliga, en ixe partit davant el Racing de Santander. En un partit que és important per al València, després de ixa il·lusió que tenim tots, ixa esperança en l'arribada de Braulio Vázquez primer com a director esportiu del València, el nou entrenador Javier Aguirre, bueno, pues ara torna a la competició i l'equip té que començar a guanyar partits. És cert que va guanyar a Vitoria davant l'Alavés, que va ser pues la primera victòria de la temporada, però n'hi ha que començar a revertir el mal començament de temporada que ha tingut l'equip en este inici de Lliga, amb només 4 punts en aquests 7 primers partits. I ja diem, tots estem il·lusionats, en ganes de veure el València de Javier Aguirre i de que puguem guanyar aquest partit al Sardinero davant el Racing de Santander, que com va dir el míster, el tècnic mexicà, en la seva presentació, només va arribar així a València, l'objectiu i el pla era guanyar ixe partit al Racing de Santander. I en això ha estat l'equip i els jugadors en aquestes 3 setmanes de paró, 2 des que se va fer càrrec Javier Aguirre, preparant intensament ixe partit i poder-lo guanyar per a començar que siga el ressorgir del València en esta Lliga amb Javier Aguirre. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del València, que ja diem ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, pues va recuperant jugadors, que també era un dels objectius d'este paró de la Lliga, recuperar jugadors que estaven lesionats, i va recuperar-los Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, on el València tornarà al Sardinero 14 anys després. Se diu pronte. El Racing de Santander, que ha tornat a primera, i el València que tornarà a aquest estadi, perquè l'última volta que va jugar allí va ser en la temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empatarem en aquell partit 2-2. Pues ara, 14 anys després, tornem al Sardinero i, bueno, volem recordar també pues aquells partits entre València i Racing de Santander, i avui anem a tindre un protagonista molt especial, una llegenda del Racing de Santander, com és Pedro Munitis. Més de 300 partits en el Racing de Santander, un jugador molt volgut, molt, molt carismàtic, recordat sempre per aquella parella davantera pues tan atípica que formaven, Nikola Zigic, el gegant que després va vindre així al València, i Pedro Munitis. Bueno, pues avui amb Pedro Munitis anem a recordar com eren aquells València Racing de Santander, Racing de Santander València, ara que el València torna al Sardinero 14 anys després. Bueno, pues de tot això, i per supost també estem en el dia després de conèixer els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ahir, pues, en el nostre informatiu donàrem ampli informació de lo que van ser ixos preus, els passos a seguir, però avui anem a continuar donant informació de servici públic per a tots els abonats i futurs abonats del nou Mestalla, perquè tinguin clar pues els passos a seguir i tot el que han de fer a partir del 14 d'octubre, que començarà pues l'agrupació i la primera fase d'aquest procés del trasllat al nou Mestalla. Bueno, pues ho comentarem tot, i ja que estem pues en la prèvia del cap de setmana, perquè ja diem, demà no tindrem informatiu, també repassarem les prèvies del cap de setmana per al Mestalla, que jugarà el dissabte davant l'Elche il·licitano, i tot
tots els partits.

0: pel que fa als equips de l'acadèmia. El València femení té paró de la Lliga, descansarà este pròxim cap de setmana, però ja dic, ara vos contarem l'última hora del Mestalla i de tots els equips de l'acadèmia. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València, que cada dia podeu seguir-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube i podeu veure este informatiu en directe a estes hores, tots els dies, de dilluns a divendres. Que no arribeu al directe? Bueno, pues queda gravat i ahí també pues, en la app del València se pot veure, també en el canal de YouTube i si no, pues en el nostre podcast. Bueno, pues són totes les plataformes que tenim per a que pugueu veure este informatiu i tota la programació d'UVCF Media Ràdio, perquè també com a novetat esta temporada en el cotxe també podeu escoltar-nos a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, saludem a Pablo Orts. Què tal, Pablo?
1: Hola, Robi, què tal? Com estem? La veritat que avui és un dijous que per a nosaltres és un poc divendres, no? Per allò del festiu de demà, perquè va ser dia de prèvies, avui ja, i estem centrats...
0: Estem a les portes ja del cap de setmana i tenim ganes, ja de futbol.
1: Perquè al final parlem de la tornada a la competició del primer equip masculí, evidentment, i d'eixa estrena que va produir-se de Javier Aguirre en la banqueta del València. És un cap de setmana de tornar a la competició, però un cap de setmana especial, no?
0: És que han sigut tres setmanes de paró de la Lliga. És cert que en el València, pues, des de, en este paró, pues, s'han produït moltes novetats, l'arribada de Braulio Vázquez com a director esportiu, el nou entrenador, Javier Aguirre, tots estem en eixa il·lusió, en eixa esperança que comence l'equip a revertir el mal començament de temporada, que ja ho hem dit, però ara ja comença l'hora de la veritat i el diumenge n'hi ha que guanyar-li el Racing, eh?
1: Sí, ara és el que, pues, té que donar-li, no, sentit a tot el que ha passat en estos dies. També no és que l'equip ha estat treballant de valenta, sinó la Societat Esportiva de Paterna, i esperem, no, que puga ser la d'este diumenge la primera de moltes victòries del València esta temporada. Ara comentarem, no, però ja que veure, no, la part positiva d'este paró, més enllà de per a eixe treball, no a les hores de Javier Aguirre, sinó també per a recuperar efectius i per a que alguns futbolistes estiguen més a prop de tornar també.
0: Els objectius que s'havia marcat Javier Aguirre, en això està treballant l'equip, pues, en aquestes tres setmanes, dos des que s'ha fet Javier Aguirre càrrec de l'equip. Ho va dir el míster molt clarament en la seva presentació. El objetivo y el plan es ganarle al Racing de Santander. En això ha estat, i ja dic, i va continuar fins el dissabte, que l'equip s'entrenarà així en l'estrena del que serà Javier Aguirre com a nou entrenador del València, pues poder començar en una victòria el diumenge davant el Racing de Santander. Pablo, anem en lo que és ja l'última hora d'aquest entrenament, que també s'ha tret els objectius, que s'ha aconseguit en este paró de la Lliga, recuperar jugadors de cara a aquesta convocatòria al cap de setmana davant el Racing.
1: Sí, perquè al llarg de la setmana, pues, hem anat parlant de diferents noms propis, de jugadors que poden anar, pues, aplegant i estar disponibles novament, i hem de parlar en el dia d'avui d'Arnau Danjuma, que ha fet treball de camp en solitari, que encara no s'ha reincorporat al grup, però ja l'hem vist sobre la gespa de la Ciutat Esportiva de Paterna, i sobretot, no, hem estat pendents de Luis Rioja, que avui ha entrenat en normalitat. Robi, avui ja ha completat la sessió amb el grup, de la mateixa manera que Guido i Stole Dimitrievski, que ja han tornat d'un d'aquest homenatge a Leo Messi i l'altre dels compromisos amb la seva selecció.
0: Sí, s'esperava avui l'arribada de Guido després d'haver estat en aquest homenatge de Leo Messi. Arribat a primera hora del matí, s'ha entrenat i està disponible Guido Rodríguez de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. I Dimitrievski també, després d'haver jugat els partits en la seva selecció de Macedònia, també ha sigut un mes així en la Ciutat Esportiva de Paterna. Ara entrarem en Diacabiz i Sartarrea, que van a ser les grans novetats en la convocatòria, però sobre Danjuma i Luis Rioja, com ha comentat Pablo, avui ha fet una bona part de l'entrenament amb el grup. Ahir ja vos contàvem que aquests problemes en el taló que tenia pues Luis Rioja i que venia pues arrossegant des de que se va tornar a lesionar a Vitoria, ell s'havia marcat en este en aquestes tres setmanes de paró recuperar-se del del tot, i Luis Rioja, que ja va jugar, recordem, després de Vitoria el partit davant la Real Societat, va estar segur també per a aquest partit davant el Racing.
1: Sí, i al final és una notícia, no?, que estàvem esperant amb aquest treball, no?, especial, aquest treball que ha fet en este cas Luis Rioja per a poder estar. Sabem que pues, tenia dolor, que no ho ha estat passant bé, però se li ha adaptat, no?, tot aquest treball durant aquestes setmanes per a que poguera passar, no?, el que ja ha passat en el dia d'avui, i és que puga estar amb el grup i que puga plegar a estar en condicions de competir en el partit del pròxim diumenge.
0: I després Dan Juma, que també està en pendents pues, estos dies, avui ja ha començat a fer treball de camp en solitari. Encara no ha pogut entrenar-se amb el grup. Són molèsties que ve arrossegant en el turmell des de que va acabar este paró de la Lliga, després del partit davant la Reial Societat, i anem a esperar. És cert que encara no s'ha entrenat amb l'equip, però avui ja ha fet treball de camp en solitari. Encara falten dos entrenaments, el de demà divendres i el del dissabte. Veurem, a veure si Dan Juma pot arribar o no. Pel que fa a la resta, com venim contant-vos en estos últims dies, Diacabí i César Targa, que eren els objectius que s'havia marcat el cos tècnic i el cos mèdic del València en recuperar-los, s'han recuperat, estan bé i estan disponibles per al diumenge.
1: Sí, i és altra de les notícies, no?, que estàvem esperant al llarg d'aquestes setmanes amb este paro internacional. Sabíem que d'una manera o altra no guanyàvem temps de cara al pròxim partit, i això era positiu per a homes com Mukhtar Diakabi o César Tàrrega, que ja estan pues, entrenant en normalitat, i que tot apunta que seran les grans novetats de la convocatòria de cara al partit de diumenge. Important el recuperar efectius en eixa línia defensiva, que és on estan acumulant-se moltes baixes, concretament en la posició de central, i això permet, no?, pues, també al cos tècnic el tindre més alternatives tant per aquesta posició com per a altres, perquè recordem que, per exemple, Pepe Lu, aquestes jornades abans del paró, havia estat actuant com a central per aquesta acumulació de baixes, i ara pues, hi ha un poc més de marge, no?, amb aquestes recuperacions de dos centrals, en este cas, com són Diacabí i César Tàrrega.
0: I ja dic, són jugadors importants perquè era una zona, aquesta zona central de la defensa, que estava molt mermada per les baixes i per lo que hem contat. Ahí està jugant pues, Pepe Lu de central, fins i tot també Iker Córdoba, el central del filial. Però ara, en la recuperació de Tàrrega i Diacabí, pues són més efectius els que tindrà per a aquesta zona defensiva Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, i con dir les novetats en aquesta convocatòria. Deslesionats de llarga durada, i venim contant també bones notícies en quant a Copete i Fulquier, que s'estan entrenant amb certa normalitat, podríem dir, amb el grup. Avui pràcticament han completat tot l'entrenament, i són bones notícies perquè Copete ha estat 7 mesos lesionat, que ha tingut que passar pel quiròfan, i bueno, i va assimilar molt bé les càrregues de treball el central andalús, i podríem dir també que està en aquest tram final de la seva recuperació.
1: Sí, han sigut dos setmanes sense, bueno, dos caps de setmana millores en la competició, tres setmanes d'aquest últim partit, i al final pues, també, no?, estos futbolistes que han vist com van evolucionant positivament les seves lesions, com han pogut treballar amb aquest treball específic per a recuperar-se, i que estan a prop de tornar. Jo crec que en este sentit estem veient, no?, una línia similar, en què cadascú en les seves peculiaritats i en la seva situació diferent, però que és que van passant les setmanes i que evidentment estan més a prop de tornar, i això sempre és positiu.
0: I ja dic, tot això en clau de convocatòria de cara a lo que serà pues, si se partit davant el Racing de Santander, pues els canterans Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aymar Blázquez, bueno, pues que també evidentment són estan, o David Otorbi, m'oblidava de David Otorbi, estan, són jugadors del primer equip, estan en dinàmica de primer equip. De fet, l'únic dels quatre que està jugant en el Mestalla és Aymar Blázquez, i jo crec que això va continuar també este cap, en este cap de setmana. Esperarem a la convocatòria del dissabte, però Otorbi, Mayol i Kerkodoa són fixes.
1: Sí, ja des de fa algunes setmanes que dins d'aquesta dinàmica de primer equip estava també Alejandro Panach, però en les recuperacions que estem parlant ja està més en dinàmica de Mestalla, ha sigut titular en les últimes setmanes. Aymar Blázquez, pues, és el jugador que ha estat un poc ahí a cavall, no?, entre els entrenaments de primer equip, les sessions de treball a les hores de Javier Aguirre, i després és cert que els caps de setmana, aquests dos que no hi ha competició, ha sigut titular amb el Mestalla, tant contra el Poblense com el passat cap de setmana en eixa victòria davant la penya deportiva. Esta setmana està novament entrenant a les ordres de Javier Aguirre, anem a veure el cap de setmana pues què decideix el tècnic mexicà de cara a eixe partit contra el Racing, en el que sí que estan pues, optant, no?, més encara a eixa convocatòria, pues, jugadors que no han baixat també el Mestalla, com són els que comentaves abans, el central Iker Córdoba, el extrem David Otorbi i un Aaron Mayol, que sembla que va plegar per a quedar-se amb eixa gran irrupció que va tindre a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: Això en quant a eixa convocatòria, la primera convocatòria de Javier Aguirre com a nou entrenador del València de cara a eixa partit davant el Racing de Santander. Ara es presentarem el que pot ser l'equip titular, el primer 11 titular de Javier Aguirre. Però ahir també tingueren notícies d'eixa operació a la que ha sigut sotmès de nou Diego López, part mèdic del València, sobre l'operació tercera que patix el Guajín.
1: Sí, ahir feia públic el València un informe mèdic donant els detalls d'eixa intervenció, que deia així: el jugador del València Club de Futbol, Diego López, va ser intervingut este dimarts d'una lesió al genoll dret a Madrid pel mateix equip mèdic que li va operar en les dues anteriors ocasions. El jugador valencianista romandrà en observació fins a l'alta hospitalària.
0: Bueno, pues Diego López, que continua aquest procés de recuperació, que ha tingut que tornar a passar pel quiròfan, se n'ha anat a Madrid pel doctor que el va operar ja en anteriors ocasions, a veure si esta és la bona, la definitiva, i se recupera d'aquesta greu lesió que va patir la passada temporada. Bueno, pues això en quant a la convocatòria. El que pot ser l'11, l'equip titular que alinee Javier Aguirre el diumenge en el Sardinero, és tota una incògnita, no ho sabem, veurem. Bueno, pues Javier Aguirre, en els equips que ha estat, sobretot pues, en el Mallorca, venia jugant, pues, ha utilitzat una defensa de 5, una defensa de 4, així també podia fer el mateix, ja dic que ha recuperat els jugadors con Tàrrega, con Diacabí. Veurem quin és el plantejament del tècnic mexicà de cara a eixe partit del diumenge. Una defensa de 5, una defensa de 4. El que sí que tenim clar, Pablo, és el València que vol Javier Aguirre, que vol ja veure el diumenge en el Sardinero, que és el que ja va dir en la seva presentació. Un València intens, un València competitiu, un València agressiu, entenent molt bé el que és aquesta agressivitat futbolística dins del terreny de joc, i un València que hi va ser molt clar, que al rival li costa sang, suor i llàgrimes. I és el que vol veure ja el diumenge, jugue qui jugue.
1: Sí, sobretot siga quin siga l'esquema utilitzat per Javier Aguirre, pues que l'equip siga reconeixible, que tinga aquesta identitat i sobretot molta entrega, molt de sacrifici, i que complique, no?, al màxim la vida al rival, més enllà evidentment de ser incisius i de tindre aquesta capacitat ofensiva que esperem tinga l'equip, no?, en quant a la manera de jugar i en quant a la manera de plantejar el partit. I és un poc abans lo de l'esquema, estava fent una ullada un poc a la trajectòria de Aguirre en aquest sentit, i sobretot en el Mallorca sí que va ser més habitual en aquesta línia de 5, però en la resta equips, no? Podem dir que ha optat més per la defensa de 4 i després ahir alternant entre 3 migcampistes o 2 migcampistes i un mitja punta, un poc ahir variant, no? Al final és un poc també aquesta capacitat d'adaptació als recursos que té l'equip i el que busque, no? De cara al partit contra el Racing.
0: No t'atreveixes a donar un 11, no?
1: Jo no, i més avui que perdem un dia, no? Perquè estem a dijous i ja que donar-lo ja, a veure si estàs en sentiment, estic més inspirat.
0: Bueno, pues veurem pues, quin pot ser ixe 11 que alinea el primer equip titular de Javier Aguirre el pròxim diumenge al Sadero davant el Racing de Santander. Però ja diem, jugue el que vol Javier Aguirre, és molt clar que l'equip se ho deixa tot en el terreny de xoc. I jo crec que això, ja anem a començar a veure-ho el pròxim diumenge, perquè han estat treballant, estem veient els entrenaments de l'equip, i aquesta intensitat, aquest espírit competitiu i lluitador que ha demanat i que vol Javier Aguirre, ho hem vist en els entrenaments. Ara n'hi ha que veure-ho també en els partits, Pablo.
1: Sí, perquè si algo ha caracteritzat nostres primeres setmanes de Javier Aguirre al capdavant de l'equip és aquesta senya d'identitat, no? Que esperem ara es pugui traslladar als partits i sobretot que signifique o que siga un fet que tinga la conseqüència d'aconseguir punts i aconseguir victòries, el que volem tots, no? Ho diu el propi Javier Aguirre, que no hi ha més que pensar que en este partit de diumenge, en este partit contra el Racing, hi ha aconseguir la victòria. Tot el que s'ha treballat en ixe sentit i també en els aspectes tàctics van enfocats a això, a començar a sumar de 3 i a que este inici, no, de l'etapa Aguirre, esta tornada a la competició, signifique també pues, l'inici d'una dinàmica positiva.
0: Bueno, pues l'equip que s'ha entrenat en el dia d'avui, que continuarà entrenant-se demà, és dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, festa, nosaltres tampoc tindrem informatiu, però els jugadors, ja dic que també pues, s'entrenaran, al igual que el dissabte, que serà l'últim entrenament de l'equip perquè per la vesprada viatjarà cap a Santander en vol charter cap a Terres Càntabres després de l'entrenament, com és habitual, la roda de premsa de Javier Aguirre, del míster, que també, per supost, pues, veurem i escoltarem així pues, en directe este dissabte. Això en quant a l'entrenament i el que és ixa prèvia del València en el seu retorn a la Lliga i ahir se partit davant el Racing de Santander. Pablo, del Racing, quina és l'última hora de l'equip càntabre, que bueno, que ells han tornat a la Lliga després d'eixe ascens a primera divisió. No han començat mal perquè tenen 7 punts. És cert que abans del paró van patir una duríssima derrota davant el Celta de Vigo. L'última hora del Racing.
1: Pues bé, jo crec que el Racing ha tingut dos fases ben diferenciades d'aquest inici de temporada i amb la derrota contra el Celta i també pues, en la derrota anterior que van patir ha fet que este paró de seleccions hagi significat per a ells una mini pretemporada i de fet el seu míster així ho ha plantejat perquè han estat pues, treballant pràcticament en tota la plantilla, simplement dos futbolistes i mig, perquè un d'ells sols ha jugat un dels partits que hi havia en esta finestra internacionals, han estat absents i la resta han fet una mini pretemporada, de fet amb participació inclús de jugadors del juvenil i del filial per a fer partits entre ells i també van tindre un amistós a porta tancada contra el Logroñés en la búsqueda, no? de seguir pulint aquesta idea tan marcada que té l'equip càntabre i millorar per a evitar, no? situacions com la que van viure en les últimes jornades abans del paró. Ara van a tindre la tornada d'eixos internacionals, entre ells un Pablo García que ha destacat en esta finestra amb la sub-21 amb 5 gols, un Pablo García que porta mal record així en la casa de la seva etapa en el juvenil del Betis quan s'enfrontava al juvenil del València.
0: Bueno, pues l'última hora del Racing de Santander i com vos diuen també la portada d'este informatiu, avui anem a tindre un protagonista especial. Ara en uns minuts anirem a Santander per a parlar amb una llegenda del Racing, amb Pedro Munitis, aquell jugador del Racing que formava parella amb Nikola Zigic, aquella parella de davanters, un gegant i un menut, i que tants gols van marcar els dos en el Racing de Santander. Nikola Zigic, que després va acabar jugant així en el València. Pues amb Pedro Munitis anem a parlar d'aquell últim València que va jugar en el Sardinero fa 14 anys, temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empataren 2-2 en aquell últim partit en dos gols a Duriz. Munitis va jugar aquell partit.
1: Sí, i va acabar expulsat, al igual que Ricardo Costa, en ese partit contra el Racing. Al final és tornar a un camp històric, a un camp com los campos después del Sardinero, que han estat moltes temporades en primera divisió i que va ser un poc, no?, tornar a aquests duels que aquells que som joves però ja no tant, recordem pues de les visites al Racing, on també va estar, pues, per exemple, el de jugador que després va passar per el València com Sergio Canales, que va ser company, per exemple, de Munitis fa molts anys i que ara està de tornada i que va ser rival del València este cap de setmana. Sergio Canales, ja una llegenda també del Racing, en el que va estar això sí poc de temps, eh?
0: Bueno, pues ara de seguida se n'anem a Santander i després també pues vos continuarem pues informant, donant ixa informació de servici públic, lo de el que va ser el trasllat al nou Mestalla després que en el dia d'ahir coneguérem tots els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Després, Pablo, continuem pues informant, encara que molta gent pues ja a través de l'app, de la web, i dicen ja es camí a una nova casa .valenciacf.com i tenen tota la informació, però nosaltres continuem donant aquesta informació de servici públic.
1: Sí, hem de seguir recordant el tema dels plaços, que a partir del pròxim dia 14 es poden fer els grups, i dia a dia pues anirem actualitzant tota la informació i les modificacions que vagin donant-se dins del procés, és a dir, el que vagi passant i els canvis, no?, dins de fase.
0: Bueno, pues ara ho recordem tot, però ara una pausa i se n'anem a Santander.
2: Hola, soy Pablo Maceo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Como os decíamos, nos vamos a Santander porque vamos a hablar hoy con una de las leyendas del Racing, Pedro Munitis, un jugador pues carismático, muy querido, hay más de 300 partidos en el Racing y siempre recordado por aquella pareja que formó con Nikola Zigic Munitis, que después Zigic jugó aquí en el Valencia. Y como volvemos al sardinero 14 años después, qué mejor ocasión que esta para hablar con Pedro Munitis. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas. Bien, bien, todo bien, todo bien.
0: Bueno, pues encantados nosotros de volver a Santander, de volver al sardinero 14 años después. Son muchos años, Pedro,
6: Pues sí, la verdad que demasiados, ¿no? Han pasado muchas cosas aquí en Santander, muchas de ellas no muy agradables, pero bueno, como digo siempre, ¿no? Al final de lo que más se aprende y lo que más te acaba fortaleciendo si eres capaz de superarlo es de las dificultades y bueno, ha sido así. Hemos pasado momentos difíciles, pero creo que ahora mismo el club goza de muy buena salud. Como digo, también siempre la salud de un club, bueno, pues se mide un poco por sus aficionados y creo que aquí ha habido, bueno, pues un giro de la leche. Hay un sentimiento de pertenencia increíble, se ha renovado el aficionado, hay muchísima gente joven muy enganchada con el equipo y bueno, creo que todo ese proceso de pasarlo mal ha merecido la pena.
0: Bueno, pues nosotros, primero que nada, pues daros la enhorabuena en nombre del Valencia y a ti, que eres una leyenda del Racing, por haber vuelto a Primera División, porque nosotros es un equipo que recordamos muy bien, y ya te digo, el hecho de volver al Sardinero, ese estadio mítico, nos alegra y mucho, Pedro.
6: Pues muchísimas gracias. Pues para nosotros también es una maravilla el poder recibir equipos de la entidad que tiene el Valencia, un clásico de nuestra liga y uno de los grandes, ¿no? O sea que es un día de fiesta también para nosotros.
0: Por cierto, Pedro, que el último enfrentamiento, que estuvimos ahí hace 14 años, fue en la temporada 2012, tú aún jugabas en el Racing,
6: Ya, fíjate, te decía ahí fuera de micro que hay que tener mucha memoria, yo no la tengo, porque ya pasó una pila de años y nada, pues sí, ya te digo que han pasado muchas cosas, ¿no?
1: Sí, hablabas, Pedro, de todas esas cosas, ¿no? Que han pasado, que habéis vivido los racinguistas. Y ahora es un poco, ¿no? Esa recompensa, es verdad que al final hay que competir, hay que sumar puntos, pero un poco también disfrutar, ¿no? De la recompensa al trabajo durante tantos años, ¿no? En la que el equipo ha estado en un lugar donde creemos que no merece.
6: Sí, totalmente. Esa sería la mentalidad o bueno, la visión desde la objetividad y desde la lejanía. Pero ya sabéis lo que os voy a contar, lo que es el fútbol, que bueno, cuando entramos, conseguimos entrar en la Copa de la UEFA, que había sido algo histórico aquí en Santander, vamos a entrar aunque al año siguiente no seamos capaces de soportar las dos competiciones y descendamos. Y eso no es así. A la siguiente temporada la exigencia era máxima, ahora mismo todos estamos muy contentos de estar en Primera División, pero a nadie se le pasa ni por la imaginación. O todos tenemos la ambición de mantener la categoría y todo lo que se aleje de eso, pues bueno, pues si le preguntas a la gente cuando se ascendió, que el año que viene da igual, pero ahora no da igual, ¿no? O sea que todos estamos en las mismas.
1: Hablamos un poco, ¿no?, de eso, que al principio es vamos a disfrutar, pero luego estamos aquí y hay que ir a por todo.
6: Claro. Claro, y luego si la cosa no va bien, pues la gente ya deja de disfrutar, la exigencia es máxima, el proyecto también es ambicioso y sabemos que, bueno, pues que es muy importante el intentar mantener la categoría y bueno, y lo de disfrutar a veces, bueno, pues es solo está en la mente, ¿no? Porque la realidad te dice que, bueno, pues que Primera División es súper exigente y bueno, pues que no siempre se puede disfrutar.
1: Pedro, ¿cómo estás viviendo en tu caso particular esta temporada, el regreso a Primera, teniendo en cuenta que has sido jugador con cerca de 400 partidos, has sido también técnico y ahora has vuelto al club, ¿no?, como responsable de metodología? ¿Cómo se vive ahora? Un poco, entiendo que un poco más desde la distancia, ¿no?, pero sufriendo igual.
6: Sí, total, es lo que te vengo contando, ¿no? Sabemos que, a ver, lo que te comentaba antes, también es cierto que la salud del club es buenísima a todos los niveles y creo que ahora mismo sus aficionados o nuestros aficionados nos haría soportar cualquier situación que nos toque vivir, porque es una pasada lo que se está viviendo en Santander. Lo que te digo es que se ha generado un sentimiento de pertenencia que seguramente que soportaríamos cualquier cosa, porque la gente está súper enganchada. Antiguamente, cuando el equipo iba bien, pues el Sardinero se llenaba o casi, cuando la cosa no iba bien, pues te quedabas en menos de la mitad. Creo que ahora mismo esto no sucedería, ¿no? Y creo que es algo muy importante.
0: Pedro, y habéis empezado, no habéis empezado mal, ¿eh? Habéis vuelto a primero, pero ahí estáis con 7 puntos. Es cierto que antes del parón sufristeis esa goleada ante el Celta de Vigo, pero el equipo bien, adaptándose bien al retorno a primera.
6: Sí, sí, sí. Están compitiendo muy bien. Sí que es cierto que creo que estamos en un proceso de adaptación a la categoría. Ahora mismo en Primera División cualquier error, que a lo mejor en Segunda pues no pasaba nada, ahora te penaliza. Pero bueno, independientemente de los dos últimos partidos, que creo que el resultado ha sido muy abultado, creo que las sensaciones del equipo son buenas. El cuerpo técnico creo que es top y que está haciendo un trabajo estupendo. Creo que van todos a una y yo creo que es para que seamos optimistas dentro de lo que estamos hablando, la dificultad que tiene la Primera División.
0: Y con un entrenador que tiene las ideas muy claras y ha conseguido ese ascenso pues a Primera, y como tú decías, adaptándose muy bien a la máxima categoría del fútbol español, con ese míster que yo creo que bueno, que ahí también es muy querido, y con una idea futbolística también muy clara, Pedro.
6: Sí, muy atractiva, la verdad. Ver jugar al equipo te divierte, o sea, todos los partidos pasan un montón de cosas. Es un equipo que propone, que es proactivo, que quiere jugar a través de tener el balón, que ataca mucho y bien, y la verdad que bueno, que aquí estamos muy contentos.
0: Bueno, y sabemos nosotros ahora que nos espera un partido muy difícil, muy complicado. El domingo nos alegramos de volver a Santander, pero sabemos que queremos ganar con el nuevo míster, pero sabemos que nos va a costar y mucho, Pedro, ¿eh? ¿Cómo ves al Valencia ahora con la llegada de Javier Aguirre, ¿no? Un técnico pues veterano, conoce muy bien la liga. ¿Cómo lo veis desde ahí?
6: Entrenador nuevo, bueno, pues es una incógnita seguramente lo que va a plantear, pero sí que es cierto que Aguirre, si por algo se caracteriza, es por hacer equipos muy sólidos y para nosotros va a ser seguro un partido durísimo, como cada uno, ¿no?, de los que te tocan, pero quizá este más por lo que hablamos. Seguro que todo el mundo dentro de la plantilla va a estar súper enganchado, queriendo demostrar al míster que puede contar con él y para nosotros también, bueno, para la gente del primer equipo, pues bueno, con la dificultad que conlleva el no poder hacer un análisis, ya que es el primer partido que va a estar el entrenador.
1: Pedro, estamos hablando de este regreso a primera, ¿no?, del Racing, que coincide, ¿no?, también con el regreso de un jugador que entiendo que ha vuelto de manera especial, ¿no?, como es Sergio Canales, al que conocemos también bien aquí en Valencia. Un poco cómo se ha vivido, ¿no?, ese regreso, y qué significa también, pues, para la gente del club el volver a contar a un jugador que marcó, pues, tan pronto, ¿no?, tuvo ese pico tan pronto, y que entiendo que la gente, pues, tenía ganas de volver a tenerlo en el Racing con el ascenso.
6: Sí, la verdad que nos ha hecho mucha ilusión a todos la vuelta de Sergio. No le pudimos disfrutar mucho porque, bueno, explotó de una manera impresionante y marchó muy joven, pero mucha ilusión porque es un jugador que su juego es también muy atractivo, muy acorde con lo que plantea el míster, y también muy ilusionados porque cada vez que tenemos gente de casa acaba dando un poco más, ¿no? Nos da ese plus de lo que hablábamos de sentir de esto de una manera especial. Sergio además ya con muchísima experiencia, que también es muy importante y que lo vamos a necesitar sobre todo en momentos complicados, y bueno, yo creo que somos muy afortunados de poder contar con él.
0: Con Pedro Munitis, la leyenda del Racing de Santander, estamos hablando, pues, en la previa de lo que será, pues, el partido del próximo domingo, que evidentemente lo decíamos en la introducción de la entrevista, ¿no? Siempre recordaremos aquella célebre delantera, Pedro Munitis-Zigic, que después acabó jugando Nicola aquí en el Valencia, Pedro.
6: Bueno, pues un momento maravilloso el haber coincidido con Nico, porque era brutal, o sea, un jugador espectacular, un entendimiento del juego de la leche, fue una conexión desde el primer momento, o sea, no hablábamos el mismo idioma, pero fue coincidir en el campo y entendernos a la perfección, y eso es porque era un jugador súper inteligente, que por cierto jugaba mucho mejor con los pies que el juego aéreo, aunque sí, era
1: mucho más, ¿no?, que era un delantero alto, que es lo que se pretendía hacer de él.
6: Era brutal.
0: Pedro Munitis, hemos dicho, jugador, entrenador, ahora de responsable de metodología de la cantera del Racing, bueno, pues ahí también ayudando a formar futuros jugadores, Pedro.
6: Sí, bueno, creo que la gente que hemos estado, pues, en el fútbol profesional y durante tanto tiempo y habiendo vivido pues tantas cosas, creo que casi tenemos la obligación de intentar transmitir todo eso que hemos vivido nosotros. Creo que les podemos ayudar mucho a los chicos y que necesitan ese acompañamiento, porque luego el fútbol profesional es tan exigente que bueno, pues cuanto mejor formados estén, pues mejor lo van a pasar.
0: Pedro Munitis, que ha sido un placer, nos alegramos mucho y encantados, como te hemos dicho, de volver el domingo al Sardinero y enfrentarnos al Racing de Santander en Primera División 14 años después. Un saludo y nos vemos.
6: Igualmente, para nosotros también es un placer, como he dicho al principio. Un abrazo fuerte.
0: Pedro Munitis, encantat de vore de nou al València en el Sardinero, enfrontar-se al Racing de Santander, i nosaltres també, de tornar, pues, a aquest estadi, pues, un dels estadis que tenim també, pues, ganes de tornar esta temporada, contindrem ganes també en el seu dia, tornar a la Rosaleda, a Màlaga, on guanyarem allí una lliga. Pablo, Alguna cosa més que se deixem de la prèvia del partit del diumenge?
1: Simplement fem menció abans de Canales, també hi ha altres futbolistes, no? Ho hem comentat també durant l'entrevista, aquest pas de Nicola Ziguis per els dos clubs, també Alexis Ruano, Javier Arizmendi, són alguns dels jugadors que han jugat en els dos clubs, com també tenim el cas ara, però un poc el viatge a la inversa de André Almeida, el jugador que està a hores d'ara competint en el Racing de Santander, el jugador valencianista.
0: I cedit pel València. Bueno, l'equip, com hem dit, demà continuarà entrenant-se a la ciutat esportiva de Paterna, és dia festiu, 9 d'octubre, però no van a parar, dissabte de nou entrenament, després viatge per la vesprada cap a Santander. Abans, la roda de premsa del míster el dissabte, que vos oferirem així en directe. Deixem, aparquem pues, la lliga, perquè també estem pendents d'eixe partit de la Copa del Rei, primera eliminatòria que disputarà el València. Ja sabem, dia i hora.
1: Sí, es va fer oficial en la vesprada d'ahir, ixe horari per al partit de Copa del Rei contra el Tavernes, ixe duel valencià que anem a viure en esta primera ronda de la Copa del Rei. Serà el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit, ixe partit entre el Club de Futbol Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna i el València Club de Futbol. Sabem el dia, sabem l'hora, però no sabem encara on es jugarà, perquè com ja ens explicava ahir el president del Tavernes, Alba Talents, estan a l'espera d'eixa visita que han de fer els delegats de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista per a la pròxima setmana, per al dijous, dia 15, i ahir ja sabran pues, un poc més si és o no viable el jugar en el municipal de Tavernes i si pues, dins d'eixes opcions tenen capacitat d'adaptar l'estadi, en este cas el municipal de Tavernes, a les necessitats d'aquest partit i a les exigències de la federació per a esta primera ronda. Un municipal de Tavernes que no podem oblidar està a escassos metres del pavelló municipal de Tavernes, on tenim un dels murals de la ruta d'Artur Badel del València. Per tant, podem dir que és un estadi, tot i ser, evidentment, el Tavernes, molt, molt valencianista.
0: Bueno, pues, dimecres, 28 d'octubre, a les 9 de la nit, i veurem, eixa visita el pròxim dijous al municipal de Tavernes, si valida la Federació Espanyola de Futbol, que se jugue allí, i si no, com va dir ahir el president Salva Talents, ells estarien encantats, i guarem Estalla. Veurem, i així també ho contarem. Per acabar en la informació del València, bueno, ahir ja vos donarem ampla informació de lo que va ser pues ixa notícia, els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla, així cada dia en l'informatiu del València i en totes les plataformes digitals del València vos anirem informat de com va ser ixe trasllat al nou Mestalla, però Pablo, com a recordatori general, anem en el més important d'aixòs preus dels abonaments del València per al nou Mestalla.
1: Al final, recordem que ja ho vam comentar en jornades anteriors, que el camp es va dividir en quatre grades, en la grada baixa, la grada mitja i eixe últim anell que està dividit en grada alta i grada superior, i que a partir d'ahir anem a tindre uns preus en la grada baixa entre 1.700 i 750 euros, en la grada mitja entre 1.100 i 600 euros, en la grada alta entre 650 i 400 euros i en la grada superior de 450 a 300 euros els abonaments més barats. A això li hem d'afegir els dos zones especials, que són per a persones amb mobilitat reduïda, en este cas en la grada baixa amb un preu de 300 euros, i la grada d'animació, també situada en el fons nord de l'estadi, que tindrà un preu de 340 euros. Estos preus són sense descomptes, perquè hem de recordar que el València va a mantenir els descomptes que s'han vingut aplicant en esta temporada en la que estem de cara a la pròxima temporada. Això que implica que els abonaments infantils van a costar un 50%, els abonaments juvenils un 10% menys, i també els de majors de 65 anys. Així hem de sumar també els descomptes del 5% per accionista i aquells que són la recompensa a la fidelitat, la recompensa a l'assistència d'un 10 o un 15% en funció si s'hagi acudit al 80 o al 100% dels partits d'esta temporada en la que estem. I a banda, fins a un 50% de descompte es pot aconseguir si ens acollim al seient lliure, que anirà aplicant-nos el 40% de cada venda d'eixa entrada que nosaltres alliberem en este, en esta fórmula, la del seient lliure.
0: Bueno, pues tota la informació en la app, en la web del València i en eixa, en eixa enllaç, camí a una nova casa, .valenciacf.com. Ahí està tota la informació. I molt important també, eixa ferramenta que ha ficat el València, eixa mapa 3D, on podeu veure pues tot l'estadi, totes les localitats, i ahí on podeu fer ja, anar fent ja la tria del seient i del vostre futur nou abonament, acorde pues a la vostra disponibilitat també econòmica.
1: Sí, sobretot en funció del sector, en funció també de, del preu i la disponibilitat econòmica, conformar els grups, que és el que toca ara, a partir de, del pròxim dia 14 s'han de conformar els grups i ja pues, tenim tota la informació amb els preus, amb els descomptes, amb aquesta visibilitat que es va tindre cada lloc per a decidir, no? I a partir d'ahir pues, veure si estem o no d'acord en la gent que tenim a prop i conformar aquests grups que van a donar lloc a aquesta primera fase, no? Que és la de conformar els grups per allà després elegir el lloc i el seient.
0: I això serà la primera fase a partir del 14 al 30 d'octubre. Ja dic, ahí podeu crear els grups per amics, per familiars, per penyistes, o si voleu anar a soles, ahí també s'heu d'inscriure i, ja diem, serà un procés 100% online, però és el primer pas, a partir del 14 d'octubre fins el 30 d'octubre. Bueno, ho deixem així, ja dic, anirem informant tots els dies sobre aquest trasllat al nou Mestalla. Ara anem també en la prèvia del cap de setmana per als equips de l'acadèmia, per al Mestalla.
3: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment.
7: VCF Radio, l'Acadèmia.
0: L'actualitat de l'acadèmia i la prèvia, perquè ja dic que estem a les portes del cap de setmana, demà encara és divendres, és dia festiu, no tindrem informatiu, per això estem ja fent la prèvia de tots els partits. I el Mestalla jugarà el dissabte en Terres Alacantines davant l'Elche Licitano, després d'haver aconseguit la primera victòria de la temporada, a la que volen donar continuïtat, Pablo.
1: Sí, i allí estarà el nostre company Víctor Barea, esperem per a contar-nos el que és... Esperem que siga la segona victòria de la temporada després de l'aconseguida el passat cap de setmana, així en el Puigades contra la Penya Deportiva, el Mestalla, que va jugar contra l'altre filial, contra el filial de l'Elche, i va ser un partit en el que es van enfrontar dos equips que estan molt igualats, perquè acumulen els mateixos punts en la taula en aquestes altures de la temporada i que busquen pues, el que és la seva segona victòria. La setmana està sent un tant diferent perquè van reincorporant-se els internacionals, aquells jugadors que han estat en les seues seleccions, com siga Juan Jala, Roman Davis o Dominika Staukas, i progressivament pues, anem a veure si poden estar disponibles i també, pues, com diem abans, aquests futbolistes que van o no en el primer equip a Santander i en funció d'això pues veurem si poden estar a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: El Saró Mayol, Otorbi, Iker Córdoba, jo crec que aquests van a ser fixes en la convocatòria del primer equip, i Aymar Blázquez, com ha vingut també pues, jugant en els últims partits amb Mestalla, també podia ser un reforç de cara al partit del dissabte.
1: Anem a veure perquè, com diem, la setmana passada va ser molt important en aquesta victòria del filial valencianista, i parlant de possibilitats d'estar en la convocatòria, hem de parlar d'un Marc Jurado que la setmana passada pues, va entrar en una primera citació, però es va quedar finalment fora de l'última llista, de la llista definitiva, i també hem de parlar de Pablo López, que l'estem veient ja entrar amb el grup després de molts mesos d'absència. Recordem que es va lesionar la temporada passada mentre estava cedit en el Mirandés, sí que està ja en el tram final de la seva recuperació. Anem a veure si en les pròximes setmanes pot començar i entrar en les convocatòries.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, ens ha parlat en la prèvia d'aquest partit que jugaran dissabte davant l'Elche Ilicitano.
8: El equipo estaba muy contento, sobre todo con muchas ganas de darle continuidad a la victoria del fin de pasado, y eso por el partido de este fin de semana. Vienen de perder, pero bueno, también sabemos que es un filial que tiene muchas armas para jugar, y eso, nada, afrontarlo como estamos viniendo, y eso, a por ello. Sí, el equipo lo sabe, eso, queremos dar un paso hacia adelante fuera de casa, y eso, el equipo tiene muchas ganas de seguir sumando de tres. Sí, la verdad es que es un campo que está bien, que están en perfectas condiciones, pero el míster nos exige siempre lo mismo, dar lo máximo de nosotros en el campo que sea, y a por los tres puntos siempre. Es que es un orgullo ser un capitán del Valencia Mestalla, y eso, la verdad es que siempre con quien juegue, con Amos, con Iker, con Fontanet, con quien sea, la verdad es que somos un equipo y nos sentimos todos muy a gusto.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, per eixa prèvia del partit que jugarà l'equip d'Òscar Sánchez el dissabte a les 5 de la vesprada davant l'Elche Ilicitano, partit que vos oferirem, com sempre, així, per UCF Media Ràdio. Ahí estarà Víctor Barea. Fem repàs al que ens espera també per als equips de l'Acadèmia, Pablo.
1: Pues va ser un cap de setmana diferent per allà del festiu de demà. Van haver partits avançats, en este cas tant a esta vesprada, on jugarà ja un dels nostres equips, en este cas el cadet A, com al dia de demà, on van a disputar-se els partits de Lliga Autonòmica i també el duel de Lliga Nacional Juvenil entre el Juvenil B i el Castelló B. Però els plats forts de la jornada, per dir-ho d'alguna manera, a banda del partit del Mestalla, ens van aportar fins al diumenge, perquè el juvenil A, l'equip d'Euge Rivera, afronta un complicat desplaçament, se'n van a Mallorca per a visitar la ciutat esportiva Antonio Asensio i mesurar-se amb el Mallorca, que és un dels equips que ha entrat nou en este grup 7 de la divisió d'honor juvenil i que va canviar un poc la dinàmica, no? Allò del viatge en avió el dissabte i el diumenge al migdia afrontar aquest duel contra un equip que és un dels rivals directes, podem dir-ho així, en esta divisió d'honor juvenil per estar en eixa part alta de la classificació, i que esperem puga seguir la ratxa després de la derrota en la primera jornada per a anar sumant victòries, ja s'han victòries per als d'Euge Rivera. I en el cas de les xiques, en el cap del futbol femení, tenim partit per al femení C, que juga diumenge, així en la ciutat esportiva de Paterna contra la Nucía, i sobretot el duel del femení B contra el Barcelona C, contra el Barça C, que esperem siga el tornar a la senda de la victòria.
0: I recordem que el primer equip del València femení no té lliga, descansa. I bueno, pues les de Miquel Crespo que continuen pues, preparant aquest retorn a la lliga, sobretot per a revertir el mal començament de temporada que estan protagonitzant amb aquests 6 partits pues, sense conèixer la victòria. Ho deixem així, el que és este informatiu del València. Ja dic, demà, dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, no tindrem informatiu del València. Tornarem el dissabte per oferir-vos la roda de premsa del míster de Javier Aguirre, però esta vesprada sí que tenim Magazín Sentiment UCF, ahí a partir de les 7, ahí estarà Pablo Orch i servidor per a contar-vos pues, l'última hora del València. Que passeu bon pont festiu, que són molts dies els que puguen disfrutar-lo.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. ADN VCF. ADN Valencia Club de Fútbol.

0: Sentimiento VCF.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a este Sentiment VCF, el magazín vespertí de VCF Radio, la red oficial del València Club de Futbol, en este dijous 8 d'octubre de 2026. El dia previ al Dia Gran dels Valencians, al Dia de la Comunitat Valenciana i també l'últim dia de la setmana de ràdio per a nosaltres abans d'entrar en el cap de setmana de tornada a la competició per al primer equip masculí, per al València Club de Futbol, per al conjunt que des d'este diumenge, bueno, des de fa algunes setmanes ja en les sessions de treball, però que des d'este diumenge pues va dirigir en Lliga

avui ens tira una maneta. Ell, que té pues, de primera mà aquesta informació del primer equip. També anem a escoltar, per a completar aquesta prèvia, la conversa que he tingut este matí amb Pedro Munitis, amb la llegenda del Racing, amb el ara responsable de metodologia de l'Acadèmia del Racing i que va estar en aquest últim partit que el València va disputar en el Sardinero ja fa un bon grapat de temporades. Ja fa molts anys que el València no va per allà i va tornar este cap de setmana per a alegria de la parròquia local, sobretot per allò de que tornen a estar en primera divisió. Esto va ser pues lo que anem a tindre els pròxims minuts, perquè ja tenim per ací a Robi, però anem a fer també recordatori de la informació més rellevant dels abonaments del nou Mestalla que van conèixer en el dia d'ahir. I sobretot, la part que a mi més m'interessa, i ho he de dir així, soc egoista, és la part de les prèvies del cap de setmana de l'Acadèmia, del Mestalla amb Alejandro Panach, del Juvenil A amb Euge Rivera, del Femení B amb Víctor García i de la resta d'equips de l'Acadèmia que tenen partits este cap de setmana. Ja saben, Sentiment UCF en directe en l'app i el web de València, si aneu en el cotxe, en l'app, a través de CarPlay i Android Auto, i si no podeu escoltar-nos en directe des d'ara fins al 8 de la vesprada, teniu tots els continguts en iVoox i Apple Podcasts.

0: Josep Rovira, bona vesprada, com va?
1: Què tal, Pablo? Pues en ganes que arribi ja el diumenge i veure el nou València de Javier Aguirre, perquè aquestes tres setmanes de paró ens han fet un poc llarguetes. Si tenim ja ganes, jo crec que servidor i tots els aficionats del València de veure este nou València de Javier Aguirre en el Sardinero.
0: Primera y única pregunta que me importa en el día de hoy. Posible 11.
1: Bueno, pues...
0: ¿La jugué ya
1: no o va a ser fácil?
0: Yo este matí no me atreví, ¿eh?
1: No va a ser fácil. En el informativo tampoco hem donat el 11. Bueno...
0: Perdem esa opción de demà, ¿no? Porque al ser día festivo claro. No estem tan a prop. Y es el partido claro, es diumenge, ¿no? Encara queda
1: molt Javier Aguirre, bueno, per lo que sabem, quan jugava en el Mallorca, jugava en una defensa de 5. En una defensa de 4, así es el primer 11, el primer equip titular.
0: Y a baixes també, i jugadors que estan tornant de lesió, sí, que sempre pot condicionar, no?
1: Sí, perquè, bueno, és cert que recupera pues a César Tàrrega, a Diacabí, que són dos jugadors molt importants també per a la defensa, però jo tinc molts dubtes en torn a l'equip titular que puga alinear el diumenge, perquè ja dic, pot ser una defensa de 5, però també pot ser una defensa de 4. Si vols, la fem entre dos.
0: Sí, jo, pensant dic un poc, hi ha alguns, no, que sí que ens ballen menys en quant a noms, com és Dimitrievski, no? En
1: sí,
0: porteria.
1: Dimitrievski està clar, els laterals jo crec que també estan clars, Mafeo per la dreta, Gallà per l'esquerra.
0: Un Mafeo que sap el que és jugar a les ordres de Aguirre, i jo crec que té aquest puntet, no?
1: El centre de defensa de Haas també és fixe, que s'ha recuperat el central neerlandès, que, bueno, aquest procés febril que havia tingut en els últims dies s'ha entrenat ja en normalitat, de Haas. Ahí podia tornar César Tàrrega, a no ser que endarrerisca també a Pepelu.
0: És altra opció.
1: Perquè Diacabí, sí, és cert que s'ha entrenat, però Diacabí per a jugar 90 minuts tampoc està. Bueno, pues ahí pueden coincidir, ¿no?
0: Sí, inclús aquesta opció, no, de Pepelu, pues tindreu en les dues posicions, sí, o bé com a tercer central o bé com a pivot junt a
1: com a tercer central
0: a Guido,
1: o jugar de pivot en companyia de Guido, ¿no? I després en el centre del camp, Guido és un fixe, que avui pues ja ha tornat de l'homenatge a Messi, s'ha entrenat, està disponible i
0: content,
1: i va jugar. I bueno, Aaron Mayol, també li donem les opcions.
0: Sí?
1: Aaron
0: Mayol. Per ell. Jo sí, jo...
1: Aaron Mayol ha sigut pues, la gran novetat, l'aposta d'Òscar Sánchez en el partit a Vitoria, fer molt bon partit, va repetir davant la Real Societat, i per què no? Javier Aguirre, jo crec que va a comptar també en els joves, en els canterans. Mayol o Pepelu, per acompanyar a Guido...
0: O Mayol i Pepelu, en funció de lo que passa en defensa. Anem a veure.
1: També, i bueno, les bandes...
0: Jo crec Javi Guerra també, no?
1: Javi Guerra, fent...

0: sentiment VCF d'avui, fins a sexta setmana de programes en la ràdio oficial del València pel que fa als d'entre setmana, els habituals, a l'informatiu ja este sentiment VCF, perquè demà no hi haurà informatiu al ser dia festiu, però el cap de setmana no sols. Anem a tindre partit de Mestalla, com els dia abans, dissabte, a les 5 de la vesprada, amb la narració de Víctor Barea, en ixe duel contra l'Elche Gitano, sinó que anem a tindre també la tornada, evidentment, del primer equip a la competició, eixa estrena de Javier Aguirre al capdavant del València, eixa estrena la banqueta, més en els campos després del Sardinero, en un camp en el que torna el València després de moltes temporades i, a més, va ser les novetats. Així, en VCF Ràdio, així que esteu molt pendents a les xarxes socials perquè al llarg del cap de setmana vos contarem una manera diferent de viure els partits, més enllà de l'habitual, més enllà de el que solen fer, que és la ràdio, en l'app, en el web, i en aquesta opció d'àudio quan la retransmissió ho permet, és a dir, quan el partit va per Movistar. Si va per Dazón ja sabeu que no podeu optar encara a l'opció d'àudio de manera orgànica, sí que se la podeu posar per l'app o pel web i sincronitzar-ho pues, conforme pugueu en casa, però bueno, esto ja és més difícil, però que me'n vaig. Anem a contar-vos novetats estos dies, així que esteu pendents. Nosaltres tornem en este sentiment VCF el pròxim dimarts, perquè dilluns també és festiu, esperem, per a contar-vos molt bones notícies i tornar contents d'este llarg cap de setmana que anem a viure. Així que disfruteu d'estos dies, però sobretot no desconnecteu de la ràdio, que anem a contar-vos moltes coses.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
2: Valencianistas, soy Arnau Martínez. No os perdáis nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: El millor de VCF Media.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada així, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en eixe acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem els presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada així a l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tant així en la ciutat esportiva de Paterna com en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del València Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades així en Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. Lo primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, eixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, han elegit el cadet A perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, I el que sí tenim clar des de l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en el seu context.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla. I ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del València Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva, a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de ganar el Camp de Mestalla, pues de manera periódica, les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca.
2: Junt als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos, pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano que es la ciudad deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
4: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general, els propis futbolistes que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre el compte, sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles, val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps i que, sobretot, que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també dins del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o de o està en el radar, no? De l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia, i també pues aquells que poden ser un exemple, no? Dins del seu club, en altres aspectes més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahí més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València Club de Futbol.
3: Mira, per ara acabo, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esté un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar o no me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, com diem, millorar les escoles conveniades, o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, i poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, es un conjunto.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
5: Valencianistas, soy Hugo Guijarro. escucha los partidos del Valencia-Mestalla en VCF Radio. Amunt.
6: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
5: Hola, soy Hugo Guijarro. Escucha todos mis goles en VCF Radio.

0: Abores y las apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Di uno de los dos jugadores que fallaron un penalti en la tanda ante el Esteagua que supuso la destitución de Ranieri. Di uno de los dos jugadores que fallaron un penalti en la tanda ante el Esteagua de Bucarest. Partido que supuso la destitución de Ranieri. Ahí. Buscamos uno de los dos.
2: Pues, por ejemplo, Di Bayo.
1: Sí, Di Bayo, ¿crees que falló?
2: No sé.
1: ¿Decías Di Bayo?
2: No lo tengo tampoco del todo claro, pero me suena algo de Di Bayo. No ¿Sí? sé si será verdad o no.
1: Contestas, vas a contestar Di Bayo, en este caso. Muy bien. Si fallas...
2: ¿Eliminado?
1: Estás eliminado.
2: Y si no, casi.
1: Y si no, habrá que verlo. Joan Gramonte, y contesta Di Bayo. Y comprobamos. Es correcto, Joan. Sí, señor. Tercer punto para ti. 3-4 en el marcador.
3: Hola, soy Mario Gilabert. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: ¿Quieres vivir el Nou Mestalla con los tuyos? Siéntate junto a tus familiares, amigos o compañeros de peña formando un grupo en la fase 1 del traslado al Nou Mestalla del 14 al 30 de octubre. Agrúpate con quien quieras. No importa si os sentáis juntos o en zonas separadas en el actual Mestalla. Puedes crear un grupo con cualquier abonado o traer a alguien que no sea abonado pero que sea socio VCF antes del 14 de octubre. Para hacerlo es sencillo. De entre todos los que os queráis sentar juntos en el Nou Mestalla, selecciona a un capitán. Este será el encargado de crear el grupo en la web e invitar al resto añadiendo el ID de cada socio y su PIN. Cada miembro debe acceder y aceptar la invitación. Una vez finalice el plazo, el turno de selección de asientos lo marcará el promedio del número del grupo. El capitán será el encargado de realizar la selección de asiento de todos en la fase 2, a partir de noviembre. Importante, esta es una fase 100% online, por lo que tienes desde el 14 al 30 de octubre para entrar tranquilamente en la plataforma y agruparte. Entra y crea tu grupo antes del 30 de octubre para vivir el Nou Mestalla con los tuyos.
5: Hola, sóc Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio del València. Amunt!
6: VCF Educa. ¿Qué es la valentía? Javier Hurtado, segundo entrenador del Cadete Fundación, nos habla de uno de los pilares de nuestra filosofía.
7: La valentía es uno de los tres pilares de nuestra filosofía. Ser valiente es una decisión que se convierte en una forma de ser. Podemos ser golpeados por el fuego, el agua, el barro, pero nosotros no nos rendimos, nos levantamos y seguimos luchando. Así se lo transmitimos a nuestros futbolistas. Tenemos la confianza para ser determinantes y dominadores en cualquier contexto, y también la resiliencia para seguir fieles a nuestro estilo pese a la adversidad. Así somos y así competimos. Valencia es tierra de valientes.
8: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
9: Javi Guerra, dinària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
10: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
11: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
12: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
13: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
14: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
15: Hola, soy Kevin Fanúfala. Escucha mis paradas en la radio del València. Amunt.